0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No.

0: Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és multa, això és heavy shit. Cosa tia.
1: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva. Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi. Estan passant coses al meu cap.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
7: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnada el dia abans, havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. L'aturada s'enmarca en una nova aturada també dels metges a l'Estat. Dels esports, el Barça femení encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, Tia, tria la llibreria, que busca combatre fins a una 20ª de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. De moment amb força tranquil·litat en tota la xarxa viària catalana. Fa una estona teníem una avaria a l'altura de la Jonquera, la AP7, que tallava la sortida número 6 en sentit sud. Tot just fa uns instants ja s'ha solucionat i s'ha reobert aquesta circulació. De moment, a hores d'ara, parlem de retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. El vessant Besòs, el nus de la Trinitat, ara mateix ja circula amb molta intensitat a la B20, al tram de Santa Coloma de Gramenet. També arriben retencions per la C33, C-33 des de Montcada i Reixac o la C-58 de manera intermitent des de Sant Quirze del Vallès. També, sobretot amb intensitat, és el tram de Ripollet. Tot plegat, doncs, deixa de retruc moltes retencions a la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també ja es forma densitat de vehicles de la AP-7 al punt de Barberà del Vallès en direcció a Tarragona, i també tenim ja 1,5 km de lentitud a la C-17 i C-59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. L'entrada des del Llobregat ara mateix també continua amb retencions a la zona del Papiol per l'enllaç entre la AP-7 i la B-23 en direcció a Barcelona fins a Sant Just d'Esvern. També tenim retencions intermitents a la A-2 des de Pallejà fins a Cornellà. En sentit nord també tenim 2 km de lentitud a la C-32 des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I la previsió del temps ens l'acosta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tenim per endavant un dimecres que ha de ser de temps força tranquil a la majoria de comarques. Sí que el matí desperta amb aquesta humitat i aquests núvols baixos o boires directament, que s'estan a hores d'ara endinsant a molts indrets de les comarques de Tarragona i també cap a la Catalunya central o les fondalades de Girona. A la resta del país hi ha el matí més obert, una mica menys fresquet que ahir, i aquesta pujada de temperatura ja serà molt més palesa al llarg d'aquesta tarda. De fet, ja estarem fregant els 30 graus cap a les comarques de Ponent. Aquesta tarda, novament, amb algun ruixadet, però ja molt local, a cavall de l'interior de l'Alt Empordà, el Ripollès o la Garrotxa. Gran part de Catalunya avui tindrà sol o simplement aquests núvols prims. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Ramon Carvajal.
4: S'ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alicia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
5: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
6: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
4: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya, que governarà els aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern, si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
7: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: Pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts dimarts, la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Ens n'informa la Carina Bellvé.
8: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb una injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
8: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
10: Los delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
8: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. El Masaid.
11: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
8: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: La flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells. Les bales han arribat a impactar a les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que continuaven navegant ahir, després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restants. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 dels activistes han començat una vaga de fam com a senyal de protesta. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
13: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
12: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
14: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Terradelles, quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar aleshores en llibertat i posteriorment la va matar. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, lamentava els fets.
15: S'estan dient moltes coses a xarxes, s'estan publicant vídeos que crec que no responen a el que hauria de ser la humanitat de la qual alguns fan gala. El jutge us donarà més informació, deixem treballar el jutge, deixem i ells, bueno, quan correspongui, ara no perquè hi ha secret de sumari.
1: El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
16: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Els metges del sistema sanitari públic estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui, a les 8 del matí, i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. El govern ha declarat, mentrestant, d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta, a Girona. El Consell Executiu podrà accelerar així els tràmits necessaris per a construir-los i garantir que es compleixin els calendaris. Els futurs campus del Clínic i el Trueta transformaran les ciutats que els acolliran, Barcelona, Girona i Salt. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
17: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
18: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
17: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
1: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fan amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va de poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. El Joventut recupera aquesta nit el partit pendent de la jornada 30 de la Lliga ACB a la pista del Tenerife. Un triomf verd i negre certificaria el bitllet per als quarts de final i asseguraria la sisena posició. Ens amplia la informació des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
19: El Joventut és conscient que els canaris, que ja van perdre en el partit de la primera volta al Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. De fet, han perdut els últims 4 partits de l'ACB, contra el Múrcia, el Morabanc Andorra, el Gran Canària i el Barça. Però sobretot, la patacada va arribar a la Final Four de la FIBA Champions League, on van ser escombrats a semifinals per Rites Vilnius. La baixa de Tomic obligarà a donar un pas més a Simon Birgander i a Michael Rusic per defensar a Shermadini i Frank Guerra.
20: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como te dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
19: Els verds i negres encara tenen 3 partits més pendents. Diumenge a la tarda rebrà el Burgos, un equip que està jugant al descens. Dimarts vinent rebrà l'Unicaja a Badalona en el partit ajornat pels problemes del videomarcador. I acabarà la Lliga regular a Girona, inicialment el divendres 29 de maig.
1: També en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a disputar un partit amistós gairebé 3 anys després de la darrera cita. S'enfrontarà al combinat de la Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al migdia al Nou Congost de Manresa. L'últim rival de la selecció va ser l'Argentina el 2023, en un duel en què els catalans van caure per només 6 punts de diferència. El Vila-sana ha aparcat ja la victòria a la Copa de la Reina per centrar-se en la Lliga, un trofeu que es resisteix a les del Pla d'Urgell i que enguany no volen que se'ls escapi. Com a primeres de la Lliga regular, disputaran les semifinals davant del Palau. És una informació de Lleida Televisió, d'Eva Cortijo.
2: La festa del Vilassana per la consecució de la Copa de la Reina ha estat mesurada. De moment no es volen excessos perquè l'equip pensa ja en un altre dels títols que se li resisteixen. La Lliga diumenge comença l'assalt al títol contra el Palau de Plegamans. Tots els pensaments ara estan en això.
21: I ara, evidentment, només pensem en el partit de diumenge, no pensem més enllà. Hem d'aconseguir el primer punt del play-off, guanyar el Palau, un rival que és complicat, no ens hem de confondre, i hem de donar-ho tot per intentar aconseguir el primer partit.
2: Els dos partits de Lliga contra el Palau de Plegamans han acabat amb victòria lleidatana per 5-0 i 3-4. El segon partit d'aquest play-off es jugarà a Palau el dissabte 30 de maig, a partir de la 1. Com que és l'eliminatòria al millor de 3, si fes falta un tercer partit, seria dimarts 2 a Vilassana, encara amb horari per determinar.
1: En ciclisme, nou triomf de Paula Blasi, aquest cop a la Clàssica Internacional de Durango, al País Basc, per davant d'Evita Mujic i Alicia Towers. La victòria de la ciclista d'Esplugues de Llobregat arriba després d'haver guanyat la Vuelta a Espanya i l'Amstel Gold Race. I arribarem a 8:15. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la Distopia, Tria la Llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
22: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la Distopia, Tria la Llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
23: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
22: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
1: Aquest dilluns s'han lliurat els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell. Entre els guardonats, el comunicador Justo Molinero, la directora de l'Ara, Esther Vera, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1, i un premi que ens toca de prop, la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per TV Mataró i La Xarxa, que mostra històries reals d'hospitals catalans sense veu en off i amb accés a moments molt íntims i delicats. El reconeixement destaca la capacitat del format per humanitzar la sanitat pública i apropar-la als espectadors, tal com explica un dels seus realitzadors, David Figueroa.
24: Hospital de Proximitat és una docusèrie que parla d'emocions. Llavors volíem deixar que les emocions parlessin per si soles i donar-los la veu, perquè donar-los la veu a aquests pacients o personal sanitari d'explicar-ho tal i com és, de documentar la realitat. Aquesta potser crec que és la clau, no?, de l'èxit.
0: La xarxa de comunicació local.
25: Segueix la gala de lliurament dels premis Ràdio Associació.
26: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
27: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
28: gràcies i fins la propera.
29: Moltes gràcies.
30: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
31: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
30: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
31: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
30: Premis Ràdio Associació.
31: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
32: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
3: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 20 de maig. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT, i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema públic sanitari per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. En uns minuts parlarem sobre aquestes reivindicacions amb Xavier Lleonard, que és secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, el Barça encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, destaquem que el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament combatre fins a 20 de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment parlem ja de retencions habituals als voltants de Barcelona. El nus de la Trinitat, intensitat de Santa Coloma de Gramenet per la C58 des de Ripollet a la o per la C33. El Vallès, densitat a l'AP7 a Barberà, direcció Tarragona a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui en sentit sud. I des del Llobregat, retencions des del Papió i Pallejà per la B23 i per la 2, també en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, avui s'espera una jornada tranquil·la a la majoria de les comarques, només 4 boires i núvols baixos a Tarragona, a la Catalunya Central i a les fondalades de Girona, que enterboleixen el cel. La pujada de temperatures, això sí, s'anirà accentuant al llarg del dia, arribant als 30 graus a les comarques de Lleida. De cara a la tarda, però, pot caure algun ruixat molt local, això sí, a l'interior de l'Alt Empordà, al Ripollès o també a la Garrotxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamón Carvajal.
3: S'ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alicia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
4: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
5: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
3: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
6: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre a preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident socialista que defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa la Carina Bellvé.
7: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb una injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con

0: Cierto. Autorizados por la Comisión Europea, validados por el TEJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
1: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
2: Educació proposarà la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
3: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
4: Avui voldria fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
3: A la comissió del Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
2: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la crítica, també fa la crítica a la CGT que la titlla d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat professors de secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat, després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui, qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadors de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui a les 8 del matí, per tant d'aquí aproximadament un quart d'hora, i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. L'aturada s'emmarca en una nova vaga dels metges a l'Estat. En plena negociació pressupostària arriba aquesta vaga i en un moment en què un altre servei essencial, el de l'educació, també està mobilitzat, com us estem explicant fa dies. Avui, doncs, preguntem al secretari general de Metges de Catalunya, en Xavier Lleonart, si confien en l'obertura ben aviat de negociacions i fins on estan disposats a arribar si aquestes negociacions no arriben. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia.
2: Ho explicàvem suara, avui és l'onzena vaga des d'octubre i segons apunteu, en tot aquest temps, Salut no ha fet ni un sol gest real de negociació. A què atribuïu aquest immobilisme? Per què creieu que la

0: La conselleria no ha mogut ni una coma en 7 mesos de conflicte.
1: Bé, crec que queda bastant evident que la conselleria a hores d'ara, de fet el govern a hores d'ara, està més pendent de signar grans acords que inclouen obres faraòniques que potser no veurem ni vostè ni jo, i que o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges doncs estem al carrer intentant fer que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics que va costa avall i sense frens.
0: La possibilitat de tenir uns pressupostos aviat pot obrir ara la porta a una nova negociació? Penseu que Salut tindrà realment marge per resoldre part de les vostres reivindicacions?
1: A mi no em consta que en aquest acord que sembla ser que s'ha signat amb Esquerra Republicana hi hagi cap partida per això. Per tant, no som optimistes en aquest sentit. I sí, el que hem de dir és que precisament avui el que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern, perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera, sinó que és una qüestió del president de la Generalitat, és una qüestió del govern, és una qüestió de país. I bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
0: Acabo ja, senyor Lleonart. A les 11 del matí us concentreu a la plaça Sant Jaume en plena setmana, com dèiem, de mobilització també a l'Estat. Després d'11 vagues i 0 avenços, penseu escalar més en el conflicte? On esteu disposats a arribar i de quina manera, en tot cas?
1: Bé, de fet ja ho hem fet, ja hem escalat en el conflicte. De fet hem anunciat proposàvem als nostres companys i companyes que posessin en evidència allò que és una realitat, que les plantilles són insuficients. I per fer-ho, el que hem demanat és que els nostres companys i companyes renunciïn a fer qualsevol activitat que no estiguin obligats per contracte o per llei. És a dir, que els metges i metgesses, els facultatius i facultatives estem obligats per llei, que és un col·lectiu que és excepcional en aquest sentit, a fer fins a 48 hores setmanals. Tot i això, els metges i les metgesses sovint, molt sovint, estem fent molta altra activitat extraordinària, com peonades, com quiròfans de tarda, com doblatges, etc, etc, etc. Doncs el que estem dient als nostres companys i companyes és que deixin de fer aquestes coses per posar en evidència la precarietat en la que ens tenen els professionals abocats. De fet, ja tenim una primera resposta positiva, que és que la major part del col·lectiu d'anestèsia, d'anestesistes de l'Hospital de Bellvitge ha baixat els braços i ha manifestat públicament que deixarà de fer tota aquesta activitat. Segurament és el primer de tot un seguit de renúncies en aquest sentit. Veurem què fa el govern quan vegi que les llistes d'espera se li acumulen d'una forma absolutament infumable.
0: Doncs ho veurem. Xavier Lleonart, gràcies. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. Ens posen antecedents en Marc Pijuan.
3: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
0: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
4: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de dos rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
5: Serà la primera vegada que en una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
4: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa, i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
5: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar des de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa d'abastament metropolità.
4: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
5: Tot el desplegament de tot el sistema, la millora del sistema de sanejament en tota la conca del Besòs ha permès que la qualitat que tenim en el riu avui no sigui la que teníem anys enrere, no? En el futur també d'alguna manera potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs,
4: que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
0: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. Pere Romeu veu el vestidor preparat per superar el repte.
6: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo 1.000 vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
0: El Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del cinquè metatarsià, que el mantindrà 2 mesos de baixa. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
7: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces.
0: I Marc Ballester seguirà la banqueta del Badalona Women una temporada més. El tècnic, que va substituir Anna Junyent al novembre, ha signat la renovació amb el club badaloní. Des de la seva arribada, l'equip ha completat la millor temporada fins ara. Ocupa la desena posició la classificació de la Lliga F quan falten 2 jornades perquè finalitzi el campionat, i ha arribat fins a les semifinals a la Copa.

0: El gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries. Ens apropa la informació el David Navarro.
1: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
2: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
1: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Un centenar d'actes formaran part de la programació de les Santes del 2026. El cartell musical l'encapçalen els mataronins de Tyets i destaquen altres noms com els de Bet, Boom Boom Fighters o Every Night. L'Ajuntament també aposta pels espectacles de foc, tot i que para atenció a l'impacte acústic després de rebre queixes de veïns els darrers anys. Per aquest motiu, els actes acabaran com a molt tard a les 3 de la matinada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: 100 minuts i mitja passen de les 9 del matí i continuem amb el nostre consell de sàvia i savis amb el Ricard Peris i la Mercè Quiler d'en Joan Ramon per temes personals ja avui ha marxat, però vaja, continuem i se'ns afegeix més gent. I ho dic perquè us dèiem que ara, després dels informatius, ens feia molta il·lusió aquesta mena d'exclusiva, exclusiva vull dir ben entesa, perquè amb clau molt i molt santboiana ens plau d'explicar-vos doncs que una santboiana i un santboià ben coneguts tant un com l'altre, ara us els presentarem, han estat anomenats fills predilectes de Sant Boi, aquest títol honorífic que reconeix trajectòries personals i professionals destacades i contribucions especials a la vida d'aquesta ciutat. Per una banda, la Núria Salam, que és doctora en Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, que ha estat cabdal, entre altres coses, per la creació i la consolidació de la Fira de la Tecnòloga, que estem molt contents de poder presumir també de que ella ha estat durant ben bé dues temporades, si no tres, com a tertuliana de la República Santboiana, que la coneixem prou i que ha vingut moltes vegades a parlar de ciència i de tecnologia aquí amb nosaltres. I per l'altra banda, en Pere Lorente, que també és molt conegut, és una persona, jo dic, molt de barri, molt d'estar a prop de la gent, ha desenvolupat una intensa activitat associativa i és fundador i promotor dels Diables de Casablanca, els Trabucaires, l'Associació de Joves de Casablanca i l'Agrupació de Cultura Catalana, els Garrofers. Bé, presentats, explicat què és el que ha passat, que és una bona notícia, és clar que sí. Doncs, per una banda, tenim el Pere Lorente a l'altre cantó del fil telefònic. El saludem immediatament. Molt bon dia, Pere.
1: Molt bon dia, Mareu. Molt bon dia.
0: Bé, en primer lloc, Pere, felicitats per aquest reconeixement just i necessari. Moltes felicitats i una forta abraçada des de la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Pere.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Bé, per temes personals, professionals, has d'estar a via telefònica, tu ja has estat per aquí en alguna ocasió, esperem algun dia d'aquests també veure't per aquí, i deixa'm explicar, Pere, que la Núria Salam també la tenim, però com la tenim? Ah, ho expliquem, perquè resulta que ella està de viatge als Estats Units, i ahir quan vaig parlar amb ella li vaig dir, home, a mi m'agradaria que intervinguessis, que el Pere també hi serà, però és clar, resulta que ara mateix a Estats Units, doncs més o menys deuen ser les 3 i 10 minuts del matí, per tant, es feia incòmode, digue-li d'aquesta manera, es feia incòmode. I per tant, saps què vam fer, Pere? Que li vàrem demanar que ens fes un parell de gravacions que al final responen a dues preguntes que també et farem a tu. Però per tal de fer-ho fàcil i funcional, Pere, si et sembla, primer escoltarem a la Núria, d'acord?
1: I tant.
0: I després les preguntes te les faré a tu. Mira, són dues preguntes ben senzilles. La primera, que li preguntem amb ella i després, insisteixo, també ens ho contestaràs tu. La primera era, esclar, quin és el sentiment, quin és el feedback que reps doncs en el moment que t'anuncien que has estat triada com a filla predilecta de Sant Boi. I la Núria ens diu això.
2: Molt bon dia, santboianes i santboians. Doncs què voleu que us digui? La sensació i el sentiment quan em truca la Lluïsa Moret en persona per dir-me que em proposen com a filla predilecta i a més amb el Pere, acompanyada del Pere, que és una norma de Sant Boi, doncs el sentiment que voleu, que és una miqueta inenarrable. És allò de ostres, ostres, ostres, i a partir d'aquí també venen paraules que no es poden repetir en públic, eh? Però un sentiment maco, un sentiment entranyable, un sentiment de li he de dir als meus pares, un sentiment de que fort, és que de debò, és que encara, jo crec que encara ho estic païnt, eh?
0: Molt bé, Pere, ja has escoltat a la Núria que, mira, ho ha resumit així: ostres, ostres, ostres. La pregunta també és per tu. Va, què vas sentir quan t'ho van dir?
1: Pues jo calculo que el mateix. Per començar, quan et truca la Lluçombret i t'ho diu, dius, què està dient? Està parlant de mi? No sé, és una cosa totalment inesperada. Tu, quan treballes i fas les coses, no t'esperes un reconeixement i menys d'aquest tipus. És una cosa totalment inesperada i molt agraït, i amb una mica de por de dir, escolta, tinc que quedar bé amb el meu poble, que el meu poble és...
0: Bueno, doncs mira, això que dius potser està una mica relacionat amb la segona pregunta. Insisteixo, ara la contestarà ella, que ja està gravada, i després la contestes tu. I la segona pregunta, una mica en aquesta direcció, perquè, és clar, en el moment que et diuen, escolti, vostè és filla o fill predilecte de Sant Boi, potser hi ha una certa, un cert sentiment de responsabilitat, Núria.
2: La responsabilitat és... que representa, per mi, ser santboiana. Els meus pares, fa 60 i molts anys, van venir a Sant Boi. Podien haver anat a algun altre lloc del món, però van triar Sant Boi. Era el destí que fos Sant Boi. I això m'ha permès néixer santboiana, ser santboiana, viure santboiana, i sóc i seré santboiana sempre. I aquest és el meu honor de vida i la meva satisfacció. Per tant, la responsabilitat que tinc és pensar que el que he fet... ho he fet el millor que he pogut, el millor que he sabut, que tinc la sensació d'haver fet potser una mica més que algunes persones, però no més que tothom, vaja. Si més no, no ho he fet competint amb ningú, pensant he de fer més. He fet el que pensava que havia de fer i ja està. I vull pensar que encara em queden moltes coses per fer, que vull pensar que tinc molts anys per davant per fer moltes coses. Les faré portant Sant Boi al davant, com he fet sempre, amb tot l'orgull que em representa la meva ciutat, el sentiment de poble i el sentiment de la meva gent, de la ciutat on vaig néixer, on he crescut, on visc i on espero, doncs, viure molts més anys. I aquest és el sentiment de fer-ho bé i de no decebre a ningú de les persones que ho han proposat, que ho han votat, que li han donat suport. I poca cosa més, gràcies, gràcies, gràcies a tothom pel sentiment d'escalf que estic notant aquests dies amb els vostres missatges. Gràcies per la confiança i l'honor que m'heu fet. Gràcies, ja ho he dit, als meus pares, a la meva família, a tothom, a les persones del meu entorn, del meu dia a dia, a les persones que veig de tant en tant, però que sempre hi són a la distància o en la proximitat de les xarxes i de les trucades i dels missatges. I gràcies, poca cosa més puc dir. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, doncs encara moltes coses per fer. És clar que sí, faltaria més. Pere, contesta'n tu ara la pregunta d'aquesta certa responsabilitat. No sé si també notes el pes d'això, d'haver estat anomenat fill predilecte. Pes amb el bon sentit de la paraula, Pere.
1: Sí, sí. A veure, quan... torno a dir-te, no? Quan ho va dir la Lluís em va deixar ser una mica, diu, què faig? Però ara que t'està trucant la gent, que t'està dient, escolta, que potser t'ho mereixes, dius, ostres, potser encara que hi ha moltíssima gent que ha treballat, i és que em tindria que recordar, en el meu cas, de cultura catalana, gent que va parir una mica als anys 90, tots aquests grups de cultura, com l'Esteve, el Juli, la Vida, la Lluïsa, tota aquesta gent, dius, ostres, aquesta gent en aquell moment va començar a fer això. Jo, doncs mira, he tingut la sort d'anar darrere i mirar les coses que han fet, però estic molt agraït a la gent aquesta que va començar a fer coses, i sobretot, bueno, vols dir, bueno, doncs ho tinc que fer millor.
0: No sé si es pot fer millor, Pere. Escolta'm, ja saps que estem en plena tertúlia de... el Consell de Sàvia i Savis, la Mercè i el Ricard, i evidentment que ells tenen ganes també de dir-te alguna cosa. Mercè.
3: Hola, Pere, sóc la Mercè. I mira, tu no saps el que jo m'hi he alegrat ara quan has nomenat a l'Esteve. Per mi els trabucaires, i jo per exemple, amb tu, com trabucaire, i amb l'Albert, jo tinc aquesta imatge de vosaltres amb l'Esteve darrere tocant.
1: Sí,
0: imagina't.
3: De debò.
1: Sí,
3: i és emocionant. I com et deia abans l'Amadeu, jo em ratifico i et dono les meves grans felicitacions perquè t'ho mereixes. I no, jo tampoc sé de la cabalgada de Reis sense el Pere. Per mi ets una figura superimportant.
0: Imagina't.
3: De debò, de debò. Moltes felicitats per la Núria i, evidentment, per tu, Pere. Una abraçada. Una abraçada.
0: Bueno, i el Pere també ha anomenat a persones que, malauradament, ja ens han deixat, com el Juli.
3: I com el Juli.
0: Com el Juli, també. Ricard, aquí el tens, el Pere, pel que vulguis. Bueno, escolta, pel que vulguis, suposo que ara que és fill predilecte, és molt fàcil treure-li el que sigui, perquè...
4: No, jo és que, bé, ja... Clar, ja ho saps, Amadeu, que...
0: Sí, sí.
4: A veure, jo estic molt lligat també a la cultura. Bueno, és un dels meus camps d'actuació i tal, i a veure, que es reconegui avui en dia, que es reconegui algú, tant ell com ella, tal com el Pere com la Núria. Tota aquesta feina, tota aquesta tasca per la conservació i la difusió de la cultura i jo diria d'allò d'ésser ciutadà, de sentir-se ciutadà i partícip d'aquesta ciutadania. Doncs escolta, tu, Pere, què vols que et digui? Tu has merescut, tio.
3: I tant.
1: Moltes gràcies.
4: I la Núria també,
3: vull dir. Tots dos.
1: Jo diria que més, però bueno.
0: Bueno, cadascú en el seu àmbit i cadascú en la seva dimensió. Perquè jo deia al començar, Pere, i amb això acabarem, que jo sé que avui vas una mica de bòlit. La veritat és que ets una persona de barri, amb el bon sentit de la paraula, és a dir, com d'important és des de la curta distància, des de les coses que semblen molt senzilles, fer-ho gran. I això és el que heu fet, ara ho dic en general, tu i els teus companys, és clar, però en el teu cas, Pere, home, tota la vida podríem dir, home, ostres, el peu del canó pel tema de l'activitat associativa, per voler donar-li valor a la cultura a través dels diables, en aquest cas de Casablanca, els Trabucaires, associacions, gegants, l'agrupació, doncs, els Garrofers. Per tant, s'entén que ets una persona molt i molt coneguda, persona de barri.
1: Sí, perquè és que em sembla, bueno, per poder treballar en una ciutat, tens que començar a treballar en un barri.
0: Sí, senyor. Vale? Sí, senyor.
1: I hi ha barris com aquest, que són barris obrers. Vale? Són barris que la gent dius, és una mica difícil entrar a la cultura catalana en aquests barris. Mentira. O sigui, és un barri que, com vosaltres, que li agrada la cultura, i en aquest cas la cultura catalana li agrada igual. I està treballant, o sigui, nosaltres treballem perquè la gent del barri es deixa ajuda. Si no es posa això, doncs no podríem fer-ho. Ja podríem dir el que volguéssim, però si la gent no està darrere, no podem fer res.
0: Sí, senyor. Sí, senyor, tasca molt, molt important la que han fet tant el Pere com la Núria. Ja ho deia el Picasso, no? Si vols ser universal, primer has de ser local. I des de, precisament des dels barris, des de la part local, des de Sant Boi, fixa-t'hi amb el cas de la Núria, tota la contribució, no tan sols des de la ciència i la tecnologia, sinó també per donar-li valor a les dones, a les nenes, doncs, que han triat les ciències i la tecnologia, doncs, per també, doncs, per poder dir la seva i per fer coses importants per a la nostra societat.
1: I encara que siguem al segle XXI, és molt difícil fer això.
0: Sí, senyor.
1: És molt fàcil dir-ho de veu, però després treballar-lo és molt difícil.
0: Doncs, escolta'm, Pere, molt agraïts d'això, de que ens hagis dedicat a aquest temps. I t'ho dic seriosament, màxim respecte envers el Pere i la Núria des d'aquest programa. Moltes felicitats. Per nosaltres és un honor estar tan a prop vostre i que això, que és just que hagueu estat, doncs, anomenats fills predilectes de Sant Boi. Per acabar, Mercè i Ricard, alguna cosa més? Ho deixarem aquí.
3: Felicitar-los a tots dos novament.
4: I
3: a qui
4: li ha donat el premi, també.
3: I, exacte, i a qui li ha donat el premi, també. Ha fet una bona triada.
0: Molt bé, doncs això, una forta abraçada tant a la Núria que, mira, la Núria precisament més a prop del tram en aquests moments que de nosaltres, amb el bon sentit de la paraula. Amb el bon sentit, perquè, no, perquè mentalment està molt i molt lluny d'aquell home. I el Pere, no cal dir-ho. Per tant, una abraçada tant a la Núria com al Pere. Moltes gràcies, moltes felicitats i esperem doncs, que pugueu exercir. Com deia la Núria, diu, espero que encara quedin moltes coses per fer. Doncs estic segur que us queden, tant en un com a l'altre, moltes coses per fer. Moltes gràcies, Pere.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Bon dia.
1: Molt bé. Gràcies.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

continuem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dijous, ja ho sabeu, amb la Montse, el Jaume, el Josep. Ves per on? Sense fugir de l'actualitat, ans al contrari, perquè això també és actualitat, canviem de tema.

0: Doncs per aquí darrere estem escoltant uns cantaires fantàstiques i fantàstics. Són la coral Renaixença. Per què? Doncs perquè avui ens ve a veure la Montse Aguilera. Molt bon dia, Montse.
1: Molt bon dia.
0: Benvinguda a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Què tal estàs?
1: Bé, bé, molt bé.
0: Molt bé. I avui vens com a presidenta de la coral Renaixença. Per què? Doncs ho dèiem aquest matí, avui tindreu una exclusiva. Aquests dies anem explicant bocinets de coses que passaran a la Festa Major d'enguany. I resulta que la coral Renaixença, això sí que es pot desvetllar, enguany tindrà la responsabilitat de fer el pregó de Festa Major. No és poca cosa, Montserrat.
1: No, no.
0: Escolta'm, estem aquí amb el nostre Consell de Sàvies i Savis i us hem convidat perquè ens expliquis una mica, home, en primer lloc, com us ho preneu, això, perquè és tot un goig, no?, el poder fer el pregó, i evidentment, si feu el pregó és també pel recorregut i perquè hi ha uns anys aquí, que hem de dir de la coral Renaixença a nivell ja nacional, podríem dir, una de les corals més importants que tenim.
1: Sí, és un orgull per la coral Renaixença poder fer el pregó aquest any, quan ens ho van dir els de l'Ajuntament, que de fet no fa massa que ho sabem. Pues, bueno, vam quedar molt contents, perquè és una cosa... La coral sempre ha sigut la coral del poble, perquè la coral Renaixença, bueno, en principi, fa 50 anys que estem aquí cantant, i ens vam sentir molt elegats de poder fer el pregó de Festa Major.
0: Déu-n'hi-do, 50 anys, quan mires pel retrovisor i te n'adones de les generacions que han passat per aquesta coral, que al final ve, molta gent que heu fet uns lligams impressionants, molta gent que ja no hi és, ho hem explicat moltes vegades aquí amb algunes i alguns dels vostres companys i companyes, i te n'adones que el temps passa, però que també es deixa petjada i que passen moltes coses i que al final la vida és una mica això, el recordar aquells moments i com d'important ha estat tot plegat, en aquest cas vosaltres, per la cultura, pel cant coral santboià, i insisteixo, i també a nivell comarcal i també a nivell nacional. Què passa quan mires pel retrovisor?
1: Bueno, veus que 50 anys, jo que estic cantant des dels inicis, vull dir, des que tenia 13 anys que estic cantant a la coral, bueno, les estones que hem passat, els assajos, els viatges que hem arribat a fer, sempre hem anat portant el nom de Sant Boi arreu, vull dir que hem estat quasi bé, com qui diu, per tota Espanya. Hem recorregut a Europa i també hem saltat, hem anat cap a Cuba, cap a Canadà, i sempre representant a Sant Boi, és un orgull per nosaltres.
0: A mi m'agradaria que el nostre Consell de Sàvia i Savis també diguessin la seva, sense anar més lluny, a en Jaume, que també és coralista, no sé si dir-ho d'aquesta manera, i que sap el que costa estar dalt d'un escenari i fer bones veus. En el cas de la coral Renaixença, tot un referent i a més una institució santboiana. Escolta, que forma part del que som, no?, tots plegats.
2: Sí, jo crec que 50 anys d'una entitat ja és molt important, perquè les entitats neixen, creixen i moren, moltes moren, no? I en canvi la Renaixença jo diria que està més viva que mai, i realment el fet de fer el pregó, jo crec que és un reconeixement a aquesta trajectòria i una mena de ser presents en un acte de ciutat com és el pregó amb la plaça plena, i és tenir aquesta presència més enllà dels concerts. Hi ha molta gent que ens ve a sentir els concerts, però molta gent, molts ciutadans i ciutadanes que potser no vindran mai a un concert, i està bé que en un acte com és el pregó vegin que hi ha una entitat com és la Coral Renaixença, per la que han passat centenars de persones al llarg d'aquests 50 anys, que té un pes específic, que ha portat el nom de Sant Boi, com molt bé deia la Montse, anava a dir els quatre continents, els quatre no, però Déu-n'hi-do, no? A molts llocs, i que Jo crec que, a part d'això, ha sigut també una escola de ciutadania. Crec que la coral és també una escola de ciutadania.
0: Correcte.
2: De cohesió social i també d'integració de molta gent que, a través de la coral, se sent de Sant Boi, se sent partícip d'un projecte comú, i jo crec que qui canta, jo crec que la unió que... Hi havia una cançó, que no sé si la Renaixença i el Cicle havia cantat, que deia... cada el qui va i amb amics no ha cantat no sap com lliga la bona amistat.
0: Carai, escolta.
2: I això és veritat, no? Quan cantes amb algú et queda un lligam que no el perds mai. Vull dir que et veus al cap dels anys que siguin i sempre hi ha aquell vincle que fa el cantar junts, el fer aquesta unió que és una coral, no? Que cadascú amb les seves veus i el fer, el crear música junts, mm-hmm. Jo crec que lliga moltíssim.
0: Molt bé. Al final, també una gran família d'amistat, de bescanviar experiències, confidències, en el sentit, doncs, de ser gent que al final us convertiu al llarg dels anys amb molta confiança i molta amistat i companyonia, no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Montserrat, estaves a punt de dir alguna cosa, eh?
1: Sí, dues preguntetes. Montserrat, de quanta gent formeu la Renaixença i a partir de quina edat es poden ja incorporar? Perquè m'imagino que si són petits no canten amb els grans.
3: No. Mira, ara actualment estem cantant quasi bé 94 persones.
0: Carai.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Déu-n'hi-do.
3: Estem preparant el concert de final del 50è aniversari, hem fet una crida a tots els excantaires i la veritat és que han respost moltíssim, vull dir, perquè ara últimament hauríem ser una cinquantena.
2: Sí.
3: I doncs n'hi ha la meitat quasi bé que són tots excantaires. Llavors, per cantar la coral, com a mínim has de tenir 15 anys per cantar la Renaixença. Nosaltres el que tenim és, com que tenim les corals infantils, a la que ja passen als 15 ja passen directament a la Renaixença. Sempre hi ha algun cas que passa abans, o per canvis de veu o per qualsevol cosa, però bueno, això ja és cosa del director. I assagem cada dilluns de 9 a 11 i tothom qui vulgui venir.
0: Ah, 9 a 11 del vespre, tot s'ha de dir.
1: 9 a 11 del vespre. Ja m'imagino, no, perquè molts deuen treballar. No, llavors, per el que he entès, això es pot anar a veure algun assaig?
3: Mira, normalment
0: hi ha assajos oberts, però de tant en tant, Montserrat.
3: Sí, però i si hi ha algú interessat en venir, sempre els diem, doncs mira, vine a dilluns a l'assaig, tu mira, si t'interessa. Pues...
1: Bueno, jo cantar ja ho saps que no és el meu, Montse. Ja em coneixes, Josep, des de petita, saps que no.
0: Josep, tu també tens clar, que és una institució santboiana.
4: Aviam, quan important. Una entitat... et crida perquè facis el pregó d'un acte important, normalment sempre ho fan amb gent important, no ho fan amb qualsevol, no truquen al cunyat, vine a fer-me el pregó.
0: Coneguts,
4: aquí l'Ajuntament, per fi, creu que la coral Renaixença és important, 50 anys,
0: Esclar.
4: I això és una cosa lloable, perquè sereu uns pregoners molt importants, perquè la coral és molt important.
0: Escolta, Montserrat,
4: no dic res més, perquè el Jaume molt bé com a membre també
0: d'una coral
4: ha fet una glosa completa i llavors seria ser molt repetitiu, perquè estic totalment d'acord amb ell. Jo he tingut família cantant a la coral, alguns ja no hi són, no perquè no estiguin a la coral, sinó perquè no estan amb nosaltres, i és veritat que sempre hi ha hagut aquesta mena de germanor, viatges aquí, viatges allà, a Roma, que no ho has dit, l'afegeixo, segurament que n'hi ha d'altres, no? I més que res era això. O sigui, una entitat important que va fer el pregó amb una entitat important.
0: Clar que sí. Escolta'm, a mi se'm passen algunes preguntes, aprofitant la minentesa, i mira que n'hem parlat vegades, aquí, però, no sé, Montserrat, tu que ara parlant dels 50 anys, què creus que no ha canviat gens des dels inicis, i què creus que sí que ha canviat perquè tot evoluciona o pel que sigui? A veure, destaca una dècada, diguéssim.
3: No ha canviat gens el fet de trobar-nos cada vespre a l'assaig allà, com que diu, és com un tub d'escapament del dia que has tingut treballant
0: i amb dilluns que fa que els dilluns siguin una mica més amables.
3: I inicialment fèiem dilluns i fèiem divendres.
0: Molt bé.
3: Però sí,
1: Això, de fet,
0: això no ha canviat mai?
1: No ha canviat mai, vull dir, allà s'hi viu un ambient...
0: Clar. I què ha canviat per tu?
1: Bueno, ha canviat potser una mica el nivell de la gent que entra ara. Té un nivell musical molt més alt que els que vam començar, que la majoria de gent no tenim... Bueno, no hi ha poca gent que llegeixi música, i ara pues, la gent jove està bastant molt més preparada.
0: Clar.
1: I després també... bueno, això, que va venint gent de la coral, que és un dels avantatges de la coral Renaixença, que mantenim una mitjana d'edat relativament jove, perquè un dels problemes dels cors d'aquí a Catalunya, diguéssim, és la mitjana d'edat, que poca gent, o hi ha cors de gent jove i prou, o els cors de, com nosaltres, que tenim des de nanes de 15 anys fins a
0: clar,
1: gent de 80,
0: bueno, tot i 80 tipus de registres de veus, clar.
1: I això
0: escolta'm, perquè un projecte d'aquest gruix arribi a on heu arribat vosaltres, evidentment hi ha d'haver-hi, entre altres coses, compromís, però si hem de destacar també, que no vol dir que en teniu tots de compromís, però si hem de destacar el compromís d'algú, és dels directors que heu tingut al llarg del temps, perquè tu deies molt bé, jo vaig començar, deies, amb una generació que no érem massa músics, diguéssim, i crec que vau haver de, fixa't com ho diré, d'aprendre a aprendre. I si hi havia un mestre, a banda de dirigir, era el mateix director, els directors que heu tingut al llarg dels temps, no? I aquest compromís, esclar, són moltes hores, és molt de temps, és... no un bocinet, no, és una part important de la vida de cadascuna de les persones que hi han estat, no? No sé, com quin record tens dels directors?
1: Bueno,
0: alguns d'ells molt propers a tu, evidentment.
1: Sí.
0: Clar. Bueno, tots són propers, però ja m'entens, eh? Sí, fins i tot de vincles importants.
1: Bueno, primer el Ramon Marcó, que és el que vam tenir d'inici. Bueno, a mi em va ajudar moltíssim. Ell mateix va ser el que em va... anar a estudiar cant, a fer... Vull dir, estudiar música, jo vaig començar a estudiar música ja bastant, amb 20 i pico d'anys, vull dir que vaig començar tard. Després vam tenir ja tots, molts directors que han fet un salt, perquè tenim el Tomàs Grau, que està ara dirigint l'orquestra, bueno, no recordo el nom, el Pau Jorquera, que està dirigint l'Escolania.
0: Correcte.
1: La Laia va ser la d'abans del que tenim ara. Bueno, i després el que tinc proper, que és el Benet,
0: clar, el Benet Puig,
1: el que va substituir amb el Marcó.
0: Gran músic i una persona també amb un compromís brutal, sí, absolutament per tot allò on ell creu que ha d'apostar en aquell moment.
1: Sí, sí. I després ara tenim actualment el Marc Díaz, que també és un director
0: correcte,
1: amb molt de futur.
0: Correcte.
1: Està amb el cor Cerarols, que també estan...
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, jo ja sé que per molta exclusiva que vulguem vendre aquí, que diem, tenim una exclusiva, i és que resulta que la coral seran els pregoners, i això ens satisfà molt. Jo ja sé que per molt que diguem que exclusiva i tal, no ens podeu desvetllar més, no podeu, evidentment no podeu desvetllar com serà el pregó i tal, però només a títol de curiositat, i has d'entendre que nosaltres hem de mirar de treure el màxim possible, ja, això, ja ho saps que els mitjans van així, no? Hi haurà cantada?
1: Mira, només t'haig de dir que des de l'Ajuntament ens han dit que no pot haver cantada.
0: Que no pot haver ara, cantada.
1: Sí, per què?
0: Per temes de tempos, de temps, d'organització.
1: I d'espai.
0: Però tres punts suspensius, no?
1: Sí.
0: Veus? Sí, no forçaré més, no li puc treure res més a la Montserrat, no? Vull dir, molt bé, fantàstic. Sigui com sigui, sí, Montserrat, digues.
5: Sí, una pregunta. Com es... a veure, dins d'un cor hi han diferents tipus de veus. Quins tipus de veus hi han?
1: Bueno, normalment és tenor, baix, contralt i soprano. I soprano, vaja. Llavors, quan tu entres, el director t'escolta i ell et col·loca a on creu convenient que tu pots estar.
5: Pot donar la veu més. És que, clar, jo pensava, dic, no sé si és...
1: Després també hi ha barítons, o hi ha contra les segones, contra les primeres, sobre les primeres...
5: Déu-n'hi-do, eh? Hi ha variants,
1: depèn,
5: eh?
1: Depèn de les peces que es fan, es poden fer 4, 8, 6.
0: Molt bé.
5: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, sí, i com ha evolucionat també tot i això que explicava doncs, la Montse, no? Que van començar gent amb moltes ganes, però que tampoc tenien una formació important, però que això ha anat no tan sols evolucionant sinó millorant, i evidentment les generacions que hi ha ara doncs, són gent ja molt preparada i tal. Per tant, hem d'entendre això que dèiem, que la Coral Renaixença ja és una coral de prestigi, on arreu del Principat se sap que, escolta, que sí, que aficionats, voluntaris, altruisme, el que tu vulguis, però ja amb un nivell important. I això es reconeix, Montserrat, això s'està reconeixent i s'ha reconegut des de fa molt de temps.
3: Sí, sí, sí. I després, referent al que deia ahir de l'Ajuntament, hem de dir que la Coral Renaixença sempre ens hem sentit molt apoyats per l'Ajuntament. Vull dir que no hem tingut mai cap problema, i és un orgull per nosaltres que ens hagin
0: dit...
3: Oi, tant. Fer el pregó.
0: Molt bé, doncs no sé, que felicitar-vos, que desitjar-vos que sigui un pregó d'aquells històrics dels que recordaran. Hi ha pregons que no es recorden, no aquí, arreu,
5: i n'hi ha pregons, n'hi ha que no els vols recordar,
0: i hi ha pregons que queden per sempre, i estem seguríssims que el pregó de la Coral Renaixença serà d'aquells de, escolta, que farà justícia aquests 50 anys. Per tant, felicitats per la feina feta, per aquesta responsabilitat que tindreu, i que vagi molt bé.
3: Em deixaré una mica de propaganda?
0: Faltaria més, per favor, bueno, explico.
3: Més que res, de cara al concert que farem el dia 27 de juny al Massellera, que serà el concert final del 50 aniversari, i que el 31 de maig fem una festa així, que no té res a veure amb el Cant Coral, però és tot de músics d'aquí Sant Boi i d'arreu, fem una mena de festa, festival.
0: Molt bé.
3: Hi haurà música, hi haurà dinar, hi haurà de tot.
5: A on es fa?
0: Doncs,
3: es farà
0: a
3: Can Torrents.
0: Un lloc també molt, molt xulo, i també jo crec que, no? Bueno, no sé com dir-ho, un lloc que fa justícia també a això, sí, a la festa de la Coral. Un lloc molt nostrat. Escolta'm, això, que felicitats, que vagi molt bé. Ja ho anirem recordant, les agendes culturals doncs, del programa. Doncs gràcies a Montse Aguilera, presidenta de la Coral Renaixença. Ja ho sabeu, enguany, la Coral Pregoners de la Festa Major de Sant Boi 2026.
6: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
7: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
8: Ràdio Sant Boi.
9: L'espai de la ciència.

0: Les 9 i 37 minuts ja. Avui a l'Espai de la Ciència ens retrobem amb l'Humbert Ruiz. Jo l'he anomenat com el nostre filòsof de capçalera o de cartera, no sé què he dit, però vaja, amb tota la confiança del món, ja és el nostre filòsof, i quan ve avui serà la segona vegada. Però això ja ho volem anomenar-ho bocinets de filosofia, aquí a la República Santboiana. I la primera vegada que va vindre va encetar una temàtica brutal, com és la mort, perquè al final és una de les temàtiques que, si alguna cosa li preocupa a la humanitat des de que és humanitat, és precisament la mort. I avui volem fer una segona part, a saber si més endavant ho anirem, no ho sé, encarant cap a altres dimensions també molt relacionades amb aquesta. Però vaja, que avui tornem a parlar de la mort. Molt bon dia, Humbert, què tal estàs?
1: Bon dia, Amadeu, pues molt bé, i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Fantàstic. Clar, parlar de la mort, algú pot dir, hosti, aquesta gent són una mica així, mira, acabem de parlar del cinema fantàstic, també el cinema de terror. No, escolta, la mort al final... Tu vas exposar el primer cop que vas vindre, la mort existeix perquè existeix la vida, no?
1: Evidentment.
0: Forma part de la vida.
1: Evidentment.
0: Quan naixem, comencem a morir, no?, que deia aquell.
1: N'hi ha alguns que ja ho diuen, que és el primer pas cap a la mort. Però, bueno, sí, tenim molt de temps pel davant.
0: Sí, home, a veure, clar, tot s'ha de... Tot s'ha de, no sé, d'exposar també en una forma... Ja sé que són temàtiques dures, és clar, és com tota la vida.
1: Bueno, és complicat, i l'home ha buscat moltes maneres de sortejar-la, de donar-li sentit... Bueno, aquí estem, per parlar d'aquestes coses.
0: Doncs va, no sé per on vols començar avui, perquè vas parlar fins i tot de personatges, de filòsofs, de pensaments... Fins i tot varen parlar de les religions, com s'ho prenen, com han utilitzat fins i tot la mort... Per què l'han utilitzat d'aquesta manera? Vas aportar algunes notes de clàssics, també.
1: Clàssics, de contemporanis...
0: Exacte.
1: Jo avui, un dels temes, no?, que era... Ara que comentàvem, no?, perquè això de l'amor, a veure, a vegades inquieta, incomoda, no?, i estem en una societat que intenta no pensar
0: home,
1: gaire.
0: Esclar.
1: No? Ho aparten, però a vegades l'interessant és reflexionar, no? Donar-li un cert sentit, naturalitzar, que és el que dèiem, la vida s'entén perquè hi ha l'amor. Hi ha un tema que a mi ja t'ho vaig deixar caure l'altre dia, que és aquestes ganes de sortejar l'amor. Ja no tant amb interpretacions de mons o de paradisos...
0: Ja t'entenc.
1: Però...
0: Quan intervé la ciència, no?
1: Quan també? Intervé la ciència, però no ben bé... com a ciència com a tal, sinó ciència-negoci, que
0: val,
1: jo et volia plantejar el negoci de la immortalitat.

0: trobat a una tomba romana.
1: Correcte.
0: Que s'ha momificat i han trobat uns fragments de la Ilíada de
1: Homer. Sí.
0: Era un ritus funerari que es va allargar.
1: Que no? Es va allargar, i molt.
0: I molt, molt. Estem parlant romans,
1: sí.
0: Tècniques egípcies, uh-huh. amb tradició grega.
1: Bueno, aquesta no? barreja de civilitzacions que acaben compartint, bascanviant pensaments, etc.
0: Hipòtesis sí. de què pot passar. Uh-huh. I ja et dic, aquesta indústria que aquí hi havia gent que es guanyava molt bé la vida, no?, amb tot això que era la momificació.
1: Oh, clar.
0: Era tot un ritus, sí, però a part hi havia una indústria.
1: Bueno, artilugis que deien, no, vostè ha d'enterrar amb aquest, amb això, perquè això és un talismà o és un no sé què.
0: I tècniques de conservació que en aquell moment eren tecnologia punta.
1: Segur.
0: Actualment, ara ja tenim un altre estri, però en aquell moment era tot una ciència, no? El poder conservar cossos, perquè algun dia teníem que tornar.
1: Segur.
0: I, evidentment, necessitaven un cos. Inclús, no sé si saps, que els hi posaven fotos en els sarcòfags.
1: Bueno,
0: perquè l'ànima pogués reconèixer qui era el seu cos.
1: Clar, com dibuixos, que eren dibuixos, però eren com fotografies, com dient, escolta, que aquest pertany a...
0: Aquest és el meu.
1: Aquest és aquest, sí. No ens equivoquem ara, vull dir...
0: Aquí. I, curiosament, això, aquesta... Que a vegades és per sortejar aquesta por, donar-li un sentit, però veiem que això s'ha mantingut, no? Uh-huh. I actualment és molt curiós com les grans tecnològiques, en un món que la ciència sembla que té que ser omnipresent, no?, i donar resposta a tot, es continua parlant de tècniques d'immortalitat. No? Amb la idea aquesta de et congelem... O
1: sí.
0: et deixem allà...
1: La criolització i tot plegat.
0: Un dels temes, perquè aquí hi hauria...
1: Hi ha moltes maneres de, bueno, no? d'intentar-ho, com a mínim d'intentar-ho.
0: D'intentar-ho. Jo crec que més una vista més economicista que no d'utilitat, però bueno, és una indústria que està present i això és... Et criu... Bueno, congela, no? Et baixen temperatures... et guarden cèl·lules... Bueno,
1: seria molt
0: interessant el poder mirar...
1: Si no et vols gastar tants calés només el cap...
0: Aquí està, sí.
1: Imagina't, no? Perquè, home, perquè el cap i el cervell, vull dir, una mica de dir...
0: Confiant no sé, que l'electricitat es mantingués.
1: Sí.
0: Que ja veuríem allò Déu-n'hi-do, cap a...
1: Déu-n'hi-do. Però, a més, és el que tu dius, cada cop surten més propostes, més, no sé si passades de rosca, però a la ciència-ficció havíem vist allò de... com si, com aquell que té un pen de memòria, et treca just abans de morir la consciència, si és que ho puc fer-ho, i me la guardo en aquest xip,
0: i
1: ja la posarem un altre dia en un ordinador on sigui, no?
0: Això tenim alguns d'aquests tecnòlegs de Silicon Valley que aposten, no, per totes aquestes idees inclús parlen de la superació biològica de l'home, no? Buscar uns éssers transhumans que ens portarien a bueno, que també, jo dic, molt transhuman, o el que dius, no un pen, però el dia que ens quedem sense electricitat
1: diràs, ara què? On ho endollo, això?
0: On m'endollo?
1: Però que al final és allò que diem, Humbert, que sembla tot molt de ciència-ficció, d'acord, sí, quan filem prim i quan veiem en quines tècniques es faria, però que al final s'ha intentat frenar o esborrar la immortalitat, la bellesa, sobretot,
0: la bellesa. Aquí està.
1: Des de fa molts i molts segles, anava a dir, des de fa milions d'anys, no ho sé, però mils anys sí. I això ja ho feien els grans gurús intentant trobar alguna manera de parlar amb el més enllà o mitjançant elements de la natura que no ho sé.
0: Que ens permetessin aquest contacte, no? Uh-huh. O a més, home, ara que dius això, un dels temes que ara comença a sortir i està generant molt de debat són... i introdueixo el tema de la intel·ligència artificial.
1: Correcte.
0: Els grief bots, que es diuen, o són els chatbots de dol.
1: De dol.
0: És aquelles persones... Uh-huh. T'ho venen una mica com una evolució dels llibres de records...
1: Val,
0: d'això, però és descarregar tot el documents, cartes, d'això, amb un sistema d'intel·ligència artificial, i et reprodueix suposadament aquella persona.
1: I amb la veu, eh? Clavant la veu.

0: idees, records... Clar, si tu agafes com una experiència tancada, com un record, això està molt bé, lícit...
1: Però si perds la consciència de que allò és un programa informàtic, compte que aquí poden haver-hi problemes.
0: El problema està que algunes persones ho poden prendre com una continuïtat d'aquella persona, que dius, home, aquí vigilem, no?, perquè no és el mateix parlar, com ara estem fent tu i jo,
1: amb
0: una persona de carn i ossos,
1: totalment,
0: que ens haurem aixecat, tindrem dolor, pensarem què hem de fer després... que amb un sistema tancat, que només fa que repetir o improvisar a partir d'estadístiques o del coneixement.
1: Sí, sí, hi ha una sèrie, ara que dius això, on una noia ha perdut la seva parella, però la té, diguéssim, la seva veu i el seu comportament en una pantalla d'ordinador, i cada dia, quan ella vol, endolla l'ordinador i parla amb ella, i l'ordinador li evidentment interactua, però de manera brutal, eh?
0: Sí, sí.
1: Això no és tant ciència-ficció, això
0: no, no,
1: es
0: això
1: podria
0: ja
1: fer.
0: No, això ja és ciència present.
1: Però, clar, des del punt de vista de la filosofia, pregunto jo, estem jugant amb foc, no té res a veure, però ara pensava, Humbert, també, sense anar més lluny, a l'època del romanticisme, Frankenstein, per exemple, que la mateixa autora ens planteja això de ressuscitar un mort, fins i tot amb peces d'altres morts.
0: Que això és el curiós,
1: sí,
0: ja, eh?
1: Sí.
0: Perquè Mary Shelley el que podia haver fet és agafar un mort...
1: I ja està, i ressuscitar.
0: No,
1: doncs resulta que agafa el milloret de cada casa de morts.
0: El millor de cada casa.
1: Sí. I clar, aquí, com tu bé deies, la Mary Shelley, doncs d'alguna manera ens fa aquesta proposta, ja ho diu en clau gens espiritual, molt científic, tot i que li dona sentiments a aquell monstre.
0: És que és una...
1: Però és una revelació davant de Déu. Sobretot.
0: Realment és... de fet, Frankenstein...
1: És jugar a ser Déu.
0: O sigui, en aquell moment... va provocar molta esgarrifança. Pensa que en aquell moment el que era l'electricitat començava a ser un fenomen més o menys controlat. I una de les coses que van descobrir era, aplicant electricitat a cadàvers d'animals...
1: Movien extremitats, per exemple, per un tema...
0: I aquí es va pensar que s'havia descobert la força vital, no?, que és cert que nosaltres tenim...
1: Sí.
0: El nostre cervell funciona amb impulsos elèctrics, però que hi ha alguna cosa més, no és només electricitat.
1: De ben segur. Molt bé, i ens deies això, la ciència intentant guanyar-li la partida a la mort, com de difícil resulta ser, però es comença també, alguna cosa vas dir l'altre cop, es comença també amb detalls, és a dir, frenem la bellesa a través de la cosmètica, a través de la cirurgia, vull dir, intento
0: lluitar,
1: esborrar les arrugues.
0: No? Això que a vegades és, anem a lluitar contra la mort, anem a vèncer.
1: Això ja és una manera, no?, de voler rebel·lar-se davant del pas del temps, no?
0: Però és curiós, mira, que em vas comentar de poder fer alguna recomanació d'algun llibre.
1: Sí, perquè demà és Sant Jordi, estem
0: demà
1: en vigília
0: i
1: quasi bé tothom que passa per aquí li demanem, va, feu alguna aportació d'alguna proposta.
0: Jo en tinc una. Que de fet és per un doble motiu.
1: Val.
0: Un seria d'ús quotidià, és un llibre que jo crec que en els moments que estem a nivell mundial convé una mica d'estoïcisme, no? De saber encarar les adversitats de la vida una miqueta amb força, no?, i energia, que això serien les Meditacions de Marc Aureli.
1: Carai!
0: És un llibre fonamental.
1: Clar.
0: I el segon motiu seria... Si en aquest món hi ha algú que vol ser emperador, que es llegeixi que escrivia un gran emperador, no? I quin era el seu sentiment front a la vida, no? Un emperador que pensem que en aquells moments es podien considerar com a éssers divins... O semidivins,
1: però
0: aquest senyor tenia molt clar que era mortal, que era home, que tenia que patir. O sigui, ens ensenya tot unes reflexions, no?, del memento mori, que es diu, que és...
1: Sí,
0: pensa que moriràs, no?, i pensa que som vulnerables. Això que ens ho digui un emperador, realment, home, és realment impactant.
1: L'humanitza i d'alguna manera, el fa savi. Jo crec que el fa savi.
0: Tu ho has dit, savi. I si algú té que ser emperador, sisplau, que primer sigui savi.
1: Sí. Malament. Bueno, has escombrat cap a casa, cap a la filosofia.
0: Aquí està.
1: Però que està molt bé, que al final d'això es tracta, no? Jo ja ho sé, ho dèiem abans, és que saps què passa? Que quan una cosa agrada tant com és el debatre amb algú com tu, el temps passa més ràpid.
0: Volant.
1: No, passa volant. I jo ja ho sé que parlar de la mort, ni en dos capítols en tindrem prou.
0: Quasi et diria, ni en tota una vida.
1: Ni en tota tot una vida, ben vist. No n'hi ha prou amb una vida per parlar de la mort. Fixa't quina frase ens ha sortit.
0: Sí, eh?
1: No n'hi ha prou en tota una vida per acabar parlant de la mort.
0: Aquesta la guardarem.
1: Guarda-la, aquesta ha de ser d'aquelles que han de quedar. Sí, eh? Però, Humbert, jo ja ho deia abans, tu aniràs venint i aniràs parlant de coses que al final, fixa-t'hi que hem començat amb el nucli de l'espai aquest que dèiem dels bocinets de filosofia, al final el nucli ha estat una cosa molt potent com és la mort, però d'aquí surten arrels. Deixa'm avançar que, per exemple, per posar un exemple de com anirà la cosa, un dia ens parlaràs, doncs, del suïcidi. Un dia ens parlaràs de la gent dels drets a l'eutanàsia.
0: Que està molt... Ha tornat aquest tema, i amb força...
1: Però jo ho dic perquè tot això, fixeu-se, que acaba sortint de la mateixa arrel. Bueno. I potser, a final de temporada, estarem parlant de coses molt boniques, com és coses de la vida o el que sigui, però tot ha sortit del mateix, Bueno. De la mort,
0: Tot ha sortit del no-res.
1: Del no-res, clar.
0: A partir del no-res...
1: Què hi havia? Res. Doncs del no-res va sortint tot plegat.
0: Em permets fer una recomanació?
1: Home, esclar.
0: Estava dubtant si fer-la o no fer-la.
1: Bueno.
0: Perquè és un llibre que, home, per una banda penses, home, millor no parlar-ne, no?, i que passi sense res, però jo crec que són llibres que s'han de tenir en compte, no? És un llibre que ha sortit ara, bueno, va sortir l'any passat, que es diu República Tecnològica.
1: República Tecnològica.
0: Que, a més, amb el títol que ja feia, no? Sí. Que és del CEO de Palantir, que no sé si et sona aquesta empresa. És una empresa lligada al Pentàgon, temes de gestió de dades...
1: Val.
0: Guerra, Antròpic, una altra tecnològica, bueno, que es va retirar...
1: Protagonista de moltes teories de la conspiració, també.
0: Exactament. Uh-huh. Pues fa un llibre on fa tot un alegato, no?, de com ha de ser el nou estat tecnològic. Uh-huh. Només el títol, per no dir res més, és Poder dur, pensament feble.
1: Carai, Poder dur, pensament feble.
0: Falta una mica d'angúnia, però jo crec que són llibres que s'han de tenir en compte.
1: Molt bé. No, però són aportacions que ens proven molt. Escolta'm, que ens queden encara 100 minuts.
0: Vinga.
1: Per anar una mica a dir, bueno, tancarem aquest capítol que només s'anomenava mort, encara que després surtin altres coses. No ho sé, si haguessis d'anomenar, perquè tu tenies uns fragments, alguns d'ells els vas explicar... te'n vas anar d'Aristòtel a Sant Agustí, de Sant Agustí a Plató, de Plató a Camus, molta gent. Però si tu haguessis de triar com a filòsof algú que tu creus que ho va saber tocar, perquè al final és matèria delicada, que diem, no? Que ho va saber tocar de manera majestuosa i sense fer mal a ningú, i amb saviesa, ja sé que és difícil perquè hi ha molts diferents pensaments.
0: Bueno, mira, el que t'he citat abans, Marc Aureli, aquest seria, però segurament abans, o el que ell havia agafat com a una referència, és Epicur, no? el mestre de l'hedonisme. I hedonisme ben entès, no? La búsqueda del plaer pel plaer.
1: No.
0: És saber disfrutar dels plaers, no estar encadenat als plaers, no? Mm-hmm. És saber-los disfrutar.
1: Clar.
0: Jo crec que és de les millors reflexions. Ell ve a dir una cosa així, entre vàries, no, una que ha tingut més fortuna, que és, no hem de témer a l'amor perquè no hi és. I el dia que estigui, jo ja no hi seré.
1: Clar, sí, no, que sembla conya, però que al final darrere d'això hi ha un racionalisme brutal, no? De dir, escolti, són faves comptades, 2 + 2 = 4.
0: Aquí està.
1: No t'ha de preocupar el que no existeix,
0: i quan existeixi igual quan existeixi, jo ja no hi soc.
1: Qui no existirà seré jo, potser. Per tant, no em preocuparà massa.
0: I diuen que aquest senyor va morir, va tenir una mort molt, molt contundent, no? Va tenir alguna cosa de ronyons, amb molts dolors, però diu que mai va perdre aquesta...
1: Sabesta.
0: I saber afrontar la mort, no? Perquè a vegades ens passa, que podem tenir unes idees i en uns moments crítics les canviem i donem la volta, És a dir, que aquest seria un dels senyors a tenir, Epicur.
1: Sí, sí. Escolta, en quant a contribucions al pensament català, tu cites en algunes de les teves feines i treballs, tu cites, diu Francesc...
0: Torralba.
1: Torralba. No hi ha paraules, és una mirada empàtica.
0: Una altra
1: empàtica.
0: Recomanació fonamental del llibre. És una reflexió...
1: És el que anava a dir-te.
0: ...sobre la pèrdua d'éssers estimats o molt propers.
1: Clar, d'aquí que sigui una mirada empàtica, és el que tu dius, d'entendre els altres, els que ho pateixen, accessible, profundament humana.
0: I un dels grans pensadors catalans actuals, sí. I que aporten aquesta reflexió de l'amor, no? I a més en llengua catalana, que és d'agrair.
1: Clar, perquè l'amor és tan retorçadament fumuda que no només afecta el que la pateix, sinó que afecta el seu entorn, normalment. I de vegades... corregeixem si m'equivoco, Humbert, de vegades afecta més l'entorn que el mateix.
0: Bueno, és que a vegades...
1: Que el mateix
0: patida. Això ho dèiem a l'altre programa, a vegades nosaltres vivim la mort dels altres. La nostra... Mira, ara,
1: m'ha
0: sortit. Hi ha un gran pensador, no? Jo soc un gran fan de Ludwig Wittgenstein, no? Del segle XX,
1: sí.
0: Que ell deia que no podem temer a la mort perquè no la podem viure. O sigui, nosaltres vivim la mort dels altres, però la nostra podem patir... la decadència del cos.
1: Sí, és igual, dolors, no sé què.
0: Però el que és la mort.
1: La mort en si.
0: Biològica.
1: El cop, la fuetejada de la mort. Escolta, i de quin se surt una altra frase? La mort que fa patir més és la dels altres. Perquè, evidentment, la teva ni te n'adones, no?
0: Jo me'n recordo això, cosa de família, que abans els pares... la mort d'un fill a vegades era molt present.
1: Evidentment hi ha morts que això no ho solucionaràs mai més a la vida, el dolor que tindràs.
0: T'ho emportes.
1: Sí que és veritat que en temps antics potser ens ho preníem tot plegat d'una altra manera, i la humanitat i la societat i la cultura s'autoabufetejava davant de la mort, no?
0: Sí, era un tema d'aquest que per no més habitual o més comú la pèrdua d'un fill, evidentment, és de les coses més terribles.
1: Però una mica ens quedem amb això, no? Que, perquè és ben bé així, no? La mort que patim més és la mort dels altres. I necessitarem tota una vida per entendre la mort.
0: I part de l'altre.
1: I part de l'altre, que potser en una altra ocasió poden sortir temes relacionats, doncs, amb... Hi ha vida després de la mort? Això també...
0: Sentència...
1: També en podem parlar, que n'hem parlat d'aquí amb científics que prou bé que tu coneixes i han vingut aquí i ho han explicat, Humbert, desitjar-te un Sant Jordi fantàstic.
0: Igualment, a tots els oients, lo mateix, una gran diada de Sant Jordi, mal que li pese a alguns que ens el volen treure.
1: Sí, ja ho pots dir-ho. Doncs a qui agradi bé i a qui no també, això és una festa nacional de Catalunya.
0: Aquí està.
1: Que de ben segur que ens prova a totes i a tots
0: i tant.
1: En els moments que vivim, com la cultura, no hi ha res. La cultura i els llibres haurien de ser recomanats per la Seguretat Social.
0: La cultura i els llibres ens salven.
1: Sí, senyor, i ens salven fins i tot de la mort.
0: Aquí està.
1: Ves per on.
0: Amadeu.
1: Humbert Ruiz, moltes gràcies, com sempre, per aquests bocinets de filosofia i ben aviat, doncs, amb una nova temàtica aquí a la República Santboiana.
0: A disposar.
1: Fins aleshores, que vagi molt bé. Molta sort.
0: Amadeu, moltes gràcies i bona diada de Sant Jordi.
1: Bona diada.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
0: L'entrevista de la República Santboiana.

0: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí, ho hem explicat ben d'hora, i ara ho hem recordat. L'espai de l'entrevista d'avui hem convidat doncs, a la Maria Àngela Sánchez Maulini, que és mestra, és psicopedagoga, i que ens parlarà dels problemes i el malestar docent des d'aquesta mirada sistèmica, analitzant les diferents variables que estan incidint doncs, en tot plegat. Aquests dies, precisament, darrerament, veiem tota la problemàtica que es mou en el món de l'educació. Però ella també apuntarà més concretament cap a temes socials, familiars, emocionals, etc, amb la voluntat, sobretot, d'entendre que no és un fenomen individual, sinó multifactorial. Avui, doncs, parlem del malestar docent amb algú que en sap i molt de tot plegat. Molt bon dia, Maria Àngela Sánchez, què tal estàs?
1: Molt bon dia, molt bé i molt contenta d'estar aquí, gràcies.
0: Fantàstic, benvinguda a la República Santboiana. Teníem ganes de xerrar amb tu d'aquesta temàtica per molts motius. Primer, perquè és molt interessant. Després, doncs, perquè darrerament l'actualitat ho estem veient, les queixes doncs, també dels docents, tota la problemàtica que hi ha a molts nivells, a molts nivells. I tot i que tu ens vols parlar d'un context que és un fenomen individual però que al final també és multifactorial, com tu anomenes, per nosaltres és molt interessant perquè al final és una investigació que tu fas des de fa molt de temps i que hi estàs posada i que intentes doncs, d'anar tirant endavant i d'anar treballant, jo diria que constantment, no? Per tant, si et sembla... Comencem per explicar una mica per què hi ha un malestar general docent, no només des del punt de vista de l'actualitat que estem veient, que seria més tècnic o que seria més específic en segons què, sinó per què precisament els mestres és un dels oficis on pateixen més baixes per malestar, tristesa, depressió, etc, cansament, etc. Explica'ns una mica el perquè.
1: Sí, com tu molt bé has dit, és multifactorial i hi ha una banda a la que no entraré perquè ja és molt coneguda, que és la part de pressió política, malestar del sistema educatiu, i això hi ha moltes publicacions. No entraré aquí, que tothom ho coneix. Sí que entraré en un tema estructural perquè el mestre està al bell mig d'un ecosistema on, que és la comunitat educativa, i llavors ja, evidentment, el mestre com a mediador d'elements com les famílies, com la convivència escolar, els alumnes, l'aula, les exigències socials i bueno, més elements que serien subelements d'aquests grans gruixos, no? Clar, si tot això funciona i l'ecosistema està equilibrat, llavors és genial, perquè cadascú fa la seva funció, les famílies fan les seves funcions, el sistema, el mestre, l'aula, tot i que seria l'ideal, és l'utopia. Què està passant? Que hi ha un malestar social que es reflecteix amb les famílies, que tenen tota la seva vida emocional, sistèmica, on els alumnes són els portaveus, parlant de forma simbòlica, a l'aula. Hi ha un malestar a les escoles per tot el que hem anomenat abans i, a més, perquè realment la figura del mestre sosté tantes coses que al final ell també es veu sobrepassat. I després la realitat de l'aula, que això és un monotema, és a dir, últimament les aules no només és impartir coneixements, sinó és que és... amb aquest nou decret de la inclusió, en cada aula no és un ecosistema homogeni, és un ecosistema molt heterogeni, el percentatge de nens amb dificultats d'aprenentatge emocionals o psicoafectives està augmentant considerablement. Tot això és el rol que li toca gestionar com si fossin unes regnes del carruatge al mestre.
0: És que jo m'imagino els mestres, perdona, però al mig d'una mena de plaça, per fer-ho metafòricament, on reben els inputs, o fins i tot les bufes, en tres direccions diferents. Una és la pressió política que dèiem, amb totes les regles del joc, de la política educativa, etc, etc, etc. L'altre és, home, a l'estar cada dia amb els alumnes, tu deies molt bé, és al final és un escenari heterogènic perquè estàs parlant de persones i cada persona és un món i cada persona té els seus problemes i cada persona és com és, però a més també de les famílies, i per què no hi afegiríem de la direcció, de companys o etcètera, de
1: convivència,
0: exacte,
1: de... Sí.
0: Per tant, veiem el mestre com algú que quasi com un tenista que va mirant de...
1: Molt bona aquesta metàfora.
0: Amb la raqueta va mirant de no fotre pilotes fora, però sí que anar salvant els drive que li envien, no?
1: Doncs tota la raó. Llavors, clar, hi han jugadors molt professionals.
0: Clar.
1: I encara que siguin, i que això no és infravalorar ningú, és que no cal ser un jugador professional, és a dir, s'ha de ser, la veterania és un grau, i llavors arriba un moment en què sí que és cert que es poden gestionar tots aquests elements d'una forma veterana, i així i tot hi ha un desgast cognitiu, emocional, físic, perquè és una sobreexigència el que està passant, no? Llavors, el que jo comentava abans, el que tu molt bé amb aquesta introducció, que t'agraeixo que has fet tan bé, és estructural i és individual, perquè hi ha una banda a la que jo apunto que si el mestre ara no es cuida de forma personal, interna, amb la seva intel·ligència intrapersonal, no regula el que li està passant amb ell, que també té la seva història familiar, emocional...
0: Per això mateix.
1: Exacte. Doncs el tema és que la investigues. Jo porto molts anys documentant-me i fent perquè m'apassiona l'educació, i és que hem de canviar de paradigma. Com no canviem de paradigma, els mestres...
0: El desgast amb un mestre és molt perillós, penso jo, des del punt de vista de que és d'aquells oficis que, a veure, que molta gent et dirà, escolta, la majoria d'oficis hi ha d'haver-hi vocació, però no ens enganyem. Hi ha oficis que si no hi ha una vocació important és molt difícil d'exercir.
1: Tota la raó.
0: La sanitat, l'educació... Perdona que ens hi posem nosaltres pel mig, els mitjans de comunicació, etc. Aquí ha d'haver-hi motivació. Clar, si hi ha un desgast i tu perds la motivació, corres perill, perquè al final el sistema educatiu, al final el mestre és molt, és un factor molt responsable. Estàs parlant de que estan formant el nostre futur de la societat.
1: Exacte.
0: Compte.
1: Sí.
0: Compte amb això, no?
1: I a vegades crec... No, a vegades no. És que crec,
0: clar,
1: honestament, i en tota una honestedat, que no sé si se sap això, o si se sap, es dissimula molt bé, perquè
0: sí,
1: no estan cuidant els mestres,
0: no? Clar.
1: Llavors, què està passant? Que és que ho has dit fenomenal. La vocació arriba a un moment en què hi ha tant desgast que ens decepcionem. Jo mateixa, quan era molt més jove, em vaig decepcionar, vaig estar a punt de deixar-lo. Vaig estar un temps sense fer de mestra, vaig fer de psicopedagoga, terapeuta, bueno, i altres coses, i vaig tornar. Ara, aquesta tornada és el que em va fer rescatar. Jo adoro ser mestra i ajudar els alumnes i la meva vocació. Ara us asseguro que, i t'asseguro que realment he hagut de fer un plus per poder mantenir i per poder... I per això estic aquí parlant, perquè el meu procés i les meves aportacions passen, clar, per la meva pell.
0: Clar, però ho has viscut. Escolta, anem a pams i molt ràpidament aturem-nos, encara que sigui, perquè malauradament no tenim tampoc tot el temps del món, però aturem-nos encara que sigui un parell de minutets amb cada una d'aquestes potes que subjecten, per dir-ho d'alguna manera, la gran taula de la docència, no? En primer lloc, la política educativa, que doncs al final les reformes educatives el que fan és que si canvien molt sovint i sobretot sense entendre la realitat vertadera de l'educació en el dia a dia, al final tot això es torna molt inestable, no?
1: Sí.
0: Va, primer problema, la política educativa.
1: Bueno, entraré molt poc perquè hi ha molta documentació d'això. Simplement, a vegades, i dic d'una forma molt, molt senzilla, tots aquests canvis que es fan, no dubto que tinguin bona intenció, jo aquí ja no entro ni surto, estan fets, crec, ignorant totes les variables, els elements que formen part de la vida quotidiana del mestre. Uh-huh. O sigui, és impossible ara actualment que un mestre sostingui una aula amb 10 alumnes diagnosticats, amb 8 que no estan diagnosticats i que acabaran diagnosticats, i la resta que no és que no sigui, o sigui, també tenen la seva història i també cal atendre-les, no? Això és inviable. I no entraré en el tema de recursos, o sigui, no vull entrar en temes de vagues ni ara realment les estructures i els sistemes que deriven d'aquí no estan funcionant.
0: No són realistes.
1: No estan funcionant. I els perjudicats
0: són
1: els alumnes.
0: No, però dic, no són realistes en el sentit de que, no, els polítics potser haurien de dir, escolti, jo per tirar endavant una llei de reforma educativa o el que sigui, el primer que necessito és que els mestres m'expliquin què hem de fer.
1: Exacte. I escoltar realment i a qui s'adrecen. Que s'adrecen a nens molt diferents, que cada cop estan canviant més. Llavors, haurien d'escoltar més l'escola, la realitat quotidiana.
0: Tu en alguns dels teus estudis dius que el mestre esdevé una figura clau però alhora vulnerable. El docent, al final, al centre del conflicte. T'ho dic perquè ens anirem aturant, però res, molt poc per tu poder-ho tocar-ho tot. El mestre, això, com a figura clau, però també,
1: figura
0: delicada.
1: Sí, és una figura clau perquè d'ell depenen moltes coses. Per tant, té la responsabilitat d'autocuidar-se, el que dèiem abans, no? La seva intel·ligència intrapersonal, la seva regulació, això és responsabilitat d'ell. Ara, hi han coses que és molt vulnerable perquè tothom el qüestiona, ningú li dona eines, de sobte ens veiem, és que jo no he vist a ningú que discutís amb un metge del que li està dient, o es pot comentar ara,
0: tot i que els seus problemes tenen també de vegades, però t'entenc perfectament.
1: Sí, jo no discutiré mai amb un metge si m'està dient una cosa, puc dir-li no ho entenc, expliqui-m'ho sisplau, això, no? Els mestres ens qüestionen contínuament de tot arreu. Llavors, la nostra autoritat, a veure, ens podem equivocar com tothom, i és que estem vulnerables perquè no ens dona suport gairebé ningú.
0: Al final, aquell tòpic que s'ha dit sempre de que moltes famílies donaven per fet de que qui ha d'educar és el mestre, i dius, no, el primer s'ha d'educar a casa.
1: Clar.
0: Nosaltres educarem de retruc, però sobretot formarem, però necessitem que a casa s'estigui donant aquesta educació. Per tant, la relació amb les famílies, com dèiem abans, també de vegades entra en conflictes, i això el que al final porta és un estrès crònic, un desgast emocional, etc. No?
1: Sí, i les famílies també tenen les seves situacions psicoafectives, no ho dubtem. Ara, és veritat que la disponibilitat, l'apertura, la flexibilitat a entendre, o si més no, preguntar què estem fent, últimament s'està perdent molt.
0: Molt bé. Va, més coses. El que tu anomenes en els teus estudis impacte psicopedagògic, no? Des del punt de vista del benestar, doncs la fatiga emocional per exposició constant a conflictes, allò que dèiem, que el mestre al final està exposat a conflictes, no sé si quasi constant, però molt sovint, sensació de dir, se m'escapa de les mans, no arribo a tot, hem de fer això i ja anem malament de temps, però tampoc arribo a cobrir aquestes necessitats, etc. I al final això porta a la pèrdua del sentit professional, que probablement, Maria Àngela, això és el pitjor que pot passar quan ja no tens un sentit de professional, no?
1: Sí, sí, i ho dic des de la veu de l'experiència, eh? Uh-huh. O sigui, jo realment hi havia, amb el que jo parlo del passat, en el moment en què jo vaig experimentar que estar a l'aula era un pes, vaig dir, aquí no estem funcionant. I això passa. Uh-huh. Passa perquè ens qüestionen, doncs, les jerarquies, ens qüestiona el sistema, ens qüestionen les famílies, els nens també venen amb uns equipatges emocionals, familiars, educatius i de funcionament que són molt diferents, i al final, davant de l'aula, fins que no hi ha un plantejament també intern de dir jo regulo d'aquesta forma, d'aquesta altra, i em planifico molt bé la meva intervenció individual, social, sistèmica, aquest ecosistema extern desregulat ens pot poder.
0: Clar. Després, tot plegat, esdevé amb el que tu també anomenes la, des de la mirada neurocientífica, què és el que passa, com això perjudica a les persones, en general a les persones, no? Posa'ns alguns exemples, perquè tu parles de sobrecàrregues cognitives, parles d'allò que deien de l'estrès, fins i tot reducció de la memòria de treball i la capacitat de decisió, etc, etc. I el bloqueig de la creativitat pedagògica, que això també és una mena de caure, perdona que ho expressi d'aquesta manera, però caure en una mena d'autoavorriment.
1: Clar, és que la creativitat, el mestre és una de les professions que té, és susceptible de tenir més creativitat, o sigui, realment cada alumne dona peu a poder intervenir de mil maneres, i quan estem amb ganes i optimistes i ens trobem en el nostre equilibri, perquè més o menys tot funciona, està tot bastant regulat, o hi ha situacions lògiques de sempre, tot això és fantàstic. Llavors la creativitat funciona, el dinamisme també, la creativitat dels nens es dinamitza i es crea un ecosistema sublim, per mi sublim. Surten elements cognitius de tot tipus de convivència on l'educació és palesa.
0: Home, fixa-t'hi que quan hi ha aquest problema i baixa la creativitat pedagògica, el mestre s'explica pitjor. I si s'explica pitjor, l'alumne rep la informació de manera no tan sols esbiaixada, sinó que fins i tot errònia. I caiem amb aquells tòpics de que avorrides són les matemàtiques. Bueno, depèn del matemàtic i depèn del mestre, no?
1: Si no és erroni, és veritat que hi ha una motivació molt més... Després, realment, la capacitat física o l'energia minva molt, i les ganes de poder dedicar-te...
0: No, quan dic erroni, perdona, jo me refereixo que ja la reps de manera que potser que no t'entra, que no t'incentiva, no?
1: No, i que potser segurament el professional pot estar molt cansat, i que totalment, és a dir, encara que tingui molt bona fe, aquella persona porta tres motxilles al darrere. I llavors explicar amb tres motxilles perquè la família, perquè el sistema, perquè tot això, i a més l'aula no està funcionant, uau, doncs no és fàcil. Per tant, això produeix un desgast, i després doncs augmenta la llista, doncs sí, d'urgència o d'atenció o suport o acompanyament emocional, per descomptat.
0: I esclar, un altre dels punts delicats és la desvalorització del rol docent, és a dir, el poc reconeixement, que de vegades doncs no és tan sols un tema de salaris poc competitius, que també. Sinó és aquesta falta de reconeixement social, que un no se sent bé perquè es pensen que aquesta feina doncs és bufar i fer ampolles, no? Quan és de les més delicades que deu haver-hi, no?
1: Doncs sí.
0: També entrar en comparacions amb d'altres professions i les tensions que generen en els mateixos centres.
1: Exacte. És bastant... jo des d'aquí expresso que tothom donem una volta a com estem tractant els mestres que estan amb els nostres fills, o encara que no siguin els nostres fills, que siguin d'altres, no? Perquè la figura del mestre està moltes hores amb els alumnes, i si no els cuidem, jo ja dic humanament, ja no entro ni en la cuina, que també, no entro ja ni en política, dic, si humanament no fem un canvi d'enfocament, de respecte cap a aquestes figures... jo crec que ens estem equivocant, molt.
0: Va, per anar acabant en quant a això que dèiem d'aquests punts que són les potes de la taula, no? que estem intentant doncs, de que no balli massa, no? Per dir-ho d'alguna manera. Clar, al final penses que els missatges claus que hauria de tindre tothom és, en primer lloc, però tu ho amplio, en primer lloc, el tema polític, els polítics que facin de polítics i que s'assessorin pels que en saben que són els mestres, no?
1: Exacte.
0: Aquí estaríem d'acord.
1: O si no, volen mestres directament...
0: Ja, home, ja m'entens, que vull dir, els que entenen d'això.
1: Exacte, o sigui, documentar-se en mostres reals, i que vinguin i que palpin. Alguna vegada ho han fet, això.
0: Segur, segur.
1: Ara, després el que passa, ho desconec i no està funcionant. Això sí que ho sé.
0: Clar, perquè al final, quan s'entra en política, s'entra en d'altres tipus de, suposo jo, de feedbacks que són ben diferents al que potser...
1: Segur. I parlo des del màxim respecte, perquè jo segur? No conec aquest tema.
0: Sí, sí,
1: ara
0: sí.
1: Sí que sé que m'encantaria poder parlar amb alguna persona que veiés la realitat,
0: no? Perquè després ja el tema de fer pedagogia, imagina't com ho dic jo, fer pedagogia als pares, ja no als alumnes, sinó als pares, és a dir, una mica potser ens hem equivocat o no hem sabut explicar, imagina't que pluralitzo, amb el sentit de la societat, no sé com ho veus tu, però o no ho hem sabut explicar o aquí tenim un problema de comunicació precisament amb els pares, de que entenguin realment quin és el paper del mestre, què fa el mestre i de què va tot això, no?
1: Sí, mira, màxim respecte i màxima admiració a les famílies, perquè jo sé que educar és tot un món i també requereix molt centratge personal. Ara, és cert que les influències socials i tota la informació que està rodant pel món, jo crec que ha esbiaixat la mirada familiar, ha esbiaixat les intervencions i els acompanyaments parentals, i hi ha moltes persones molt perdudes, molt desorientades. A mi m'encantaria que hi hagués més xerrades de criança, d'acompanyament, perquè estic segur que aquesta gent ho fa el millor que en sap. Ara, com jo mateixa quan era mare, no tenia un llibre de receptes i vaig haver de documentar-me moltíssim.
0: Clar.
1: Entenc les mares, entenc els pares i també entenc els mestres. Llavors és que hem de fer una coexistència i entendre's, adonar-nos tots plegats que hem d'anar un camí que són els infants o els adolescents o els que estan estudiant, i que l'objectiu és comú, i que si no canviem aquesta mirada, torno a repetir, és que no anem bé, és que només cal veure com estan els nens, només cal veure com estan molt desajustats, en el sentit de que l'estructura a vegades no els estem sostenint suficientment perquè no es pot, i les famílies també fan moltes hores d'horari laboral.
0: Clar.
1: A vegades arriben a casa esgotats, no poden tampoc donar l'atenció, és que estan massa fan, no? Per tant, és un canvi estructural i un enfocament de mirada diferent i donar i enfatitzar la persona que s'està educant i que està creixent, no?
0: Jo crec que és molt interessant tot el que has explicat i com ho has explicat, Maria Àngela, perquè al final ha estat com ampliar molt i detallar els quatre missatges que sabem des de la llunyania de les reivindicacions que darrerament estan fent els mestres, doncs amb les vagues i amb totes les incidències que hi ha hagut, no? I ho dic perquè ara ja sí, per anar acabant molt ràpidament, estem a 2 minuts dels informatius, molt ràpidament, de vegades quan tenim convidades, convidats, doncs que parlen d'alguna temàtica, si es cau, que dona la casualitat, que hi ha algun tema d'actualitat, de rabiosa actualitat, ens agrada que ens digueu la vostra opinió, perquè és el vostre àmbit. I avui un dels titulars que es publiquen en els diaris ens parlen d'aquest rebuig unànime, la presència de Mossos de País als instituts, no? La comunitat educativa, doncs, que alerta que estigmatitza l'escola pública, no? S'ha fet una prova pilot de desestimar Mossos de Paisà a 13 de destinar, Mossos de Paisà a 13 instituts de secundària per reduir la conflictivitat, però es protesta perquè aquesta mesura no és escaient. Com ho veus tu, tot això de la presència de Mossos de Paisà?
1: Mira, des de la neutralitat màxima.
0: Sisplau.
1: Jo sé que això té un intent de donar suport, perquè realment hi ha una problemàtica molt greu a les escoles.
0: Correcte.
1: I també entenc la figura dels mestres i dels professors que estan allà, on realment, des de la neutralitat, estan entens, o sigui, rebre una persona en un sistema, en un ecosistema que no funciona des de la forma que funciona l'atenció d'aquests agents, no? És un xoc molt brusc, no? Llavors sí que hauria d'haver una línia d'acostament, o hi hauria d'haver-hi, doncs, una entesa, o simplement, si fos necessari, que potser els instituts ho reclamessin. Ara, conviure tots plegats, tal com ho estan enfocant, la veritat és que ho hauria de veure, i hauria de veure com evoluciona.
0: Per tant, tot plegat més complex del que pot semblar.
1: Molt més complex.
0: I caldria seure més estona.
1: Exacte.
0: I reflexionar més. I reflexionar més. Maria Àngela Sánchez, moltes gràcies per l'estona que ens has dedicat, per explicar-te també i per haver tocat de manera tan fàcil, tan entenedora, això, la problemàtica de, en aquest cas, del malestar dels docents. Jo crec que més endavant podríem tornar a parlar d'aquestes temàtiques amb d'altres punts de vista i d'altres coses que poden sorgir, però de moment encantats de la vida en tot el que has explicat i, per tant, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i desitjo que això aporti, que és el que interessa.
0: Esclar que sí, segurament que sí. Que passis un bon dia, gràcies.
1: Igualment per tots, gràcies a vosaltres.
0: Fins aviat.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang? I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
3: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
2: I per què es necessita recollir sang?
3: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva. Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesian Sant Boi.
2: I a quina hora han de venir?
3: Poden venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
2: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.

0: tries. Visita jatriu.cat. Ràdio Sant
1: Boi. Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
3: L'entrevista de la República Santboiana.

0: Les 9 i 33 minuts, us ho dèiem fa un moment, celebrem l'any Gaudí i en aquest cas, a títol Santboià, doncs, home, celebrem també una iniciativa fantàstica i brutal que crec que ens provarà a totes i a tots, i és que l'Ajuntament de Sant Boi i el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu s'han unit per commemorar doncs, aquest any Gaudí amb una programació conjunta d'activitats. Per tal de donar-li valor, que és important donar-li valor precisament al que tenim, al que som i al que volem ser, donar-li valor sobretot també al que es mereix aquest centenari de la mort de l'arquitecte modernista i d'aquesta manera també reforçar els vincles amb el territori, promoure el patrimoni local amb unes propostes molt atractives que inclouen rutes, tallers, exposicions, activitats educatives i familiars, etcètera, etcètera. Però per fer-ho com Déu mana, avui hem convidat, tenim aquí amb nosaltres el responsable de captació de fons i projectes del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, en Francesc Garreta. Molt bon dia, Francesc, benvingut a la República Santboiana.
1: Molt bon dia.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé.
0: Se't veu cara de cofoi, de content, de dir estem celebrant enguany una cosa molt xula.
1: Home, mira, jo no sóc fill de Sant Boi, però ja fa 10 anys que hi treballo, home. I cada dia descobreixo una raó més per estar orgullós de Sant Boi.
0: Veus?
1: No? I, curiosament, el modernisme i Gaudí, que sí. Em sembla que encara tenim molts veïns i veïnes que no en són del tot conscients,
0: sí, senyor.
1: És un motiu d'aquests. Eh?
0: Jo t'he de dir, en honor a la veritat, i no és per fer-me el pinxo, però és que és així. I tu entendràs que aquestes coses passen. Quan jo era jovenet, ja pots veure que d'això fa molts i molts anys, els de Sant Boi ja sabíem, o almenys intuíem, o ens deien la gent gran de Sant Boi, ei, aquí dins, en aquest recinte, hi ha elements gaudinians que venen per la part dels deixebles d'en Gaudí o del mateix Gaudí. I ens explicaven moltes coses, vull dir, que és cert que sent l'any Gaudí això s'ha de treure, s'ha d'explicar bé i tal, però que Sant Boi jo crec que sempre ha estat conscient, de tindre, i evidentment la proximitat amb la colònia Güell, etcètera, no?
1: Efectivament. De fet, com més estudies la persona Gaudí i la seva obra, vas descobrint molts enllaços amb Sant Boi. Un importantíssim, la majoria dels treballadors que fan les seves grans obres, el Parc Güell, etc., són de Sant Boi. És a dir, Sant Boi està present en l'obra de Gaudí perquè hi està la força de treball i el talent de la seva gent, no? Això està més que documentat, aquesta proximitat amb la colònia, però després aquest comentari que fas, no? Aquest recinte tan particular,
0: sí,
1: com és el recinte de l'antic manicomi de Sant Boi, no?
0: Correcte.
1: Aquest nom que li ha donat a la ciutat com un lloc dintre de l'imaginari col·lectiu català, doncs és també un espai que amaga moltes coses, entre elles aquest jardí, que li hem dit jardí invisible.
0: Sí, invisible, ben trobat.
1: Home,
0: ben
1: perquè, trobat. Clar, teníem aquests murs, a mi m'agrada molt, perquè ja a vegades la societat intenta fer murs per tancar, i després la societat troba fronteres, no?
0: Sí.
1: Fa com una... Diu, sempre hi ha algun forat per on colar-se, i la gent de Sant Boi,
0: correcte,
1: aquest mur, l'heu saltat mil vegades, no?
0: Moltes vegades, i per diferents excuses. La pilota ha anat a parar a l'altra banda, o pel que sigui, doncs ens volem córrer una aventura. Això de petitons,
1: eh? Sí. Molta gent que diu, jo anava al teatre, o anava,
0: sí,
1: al cinema, o anava a la piscina dintre el recinte.
0: No t'ho perdis, i fins i tot a jugar a tennis.
1: Imagina't.
0: I hi havia una pista de tennis fantàstica, però és cert, el tema del teatre és cert, sí, i tant que sí.
1: A mi m'encanta perquè hi ha gent fanàtica que diu, hem de construir murs perquè la gent de fora no vingui. I jo dic, escolta, les fronteres són membranes i la vida,
0: correcte,
1: està allà on transiten les idees, no?
0: Correcte.
1: I Gaudí d'això també en sabia molt, perquè Gaudí alguns es pensen que era l'arquitecte dels burgesos, de la gent rica, però Gaudí en totes les seves obres també té una obra social, no? A la Sagrada
0: Família... De ben segur.
1: Quina és la primera peça acabada de la Sagrada Família? Les escoles pels fills dels treballadors,
0: sí,
1: no?
0: Senyor.
1: Per
0: sí,
1: tant,
0: senyor.
1: Nosaltres, com a Sant Joan de Déu, ens encanta parlar d'aquest Gaudí, que és una arquitecta, però sobretot també que és una persona amb una mirada social, amb una mirada humana, no? Que mira també aquell que té menys mentre es treballa també per aquell que té més.
0: Correcte, perquè al final s'aproxima directament, no anava a dir-te molt, no, directament al que és, ell anomena l'obra de Déu, a l'univers, la natura, perquè al final vol imitar la natura, no? I tu ho has dit molt bé, persona senzilla que viu d'una manera senzillíssima, no? Al final ell ho demostra amb tot, no?
1: Clar, i explora a través del treball, a través de l'arquitectura, la possibilitat d'ocupar un lloc en el món, no? Que a mi també, correcte, em sembla que aquesta és una de les coses que diem. Ostres, Sant Boi, alguns diuen, a la perifèria de Barcelona, bueno, o Barcelona al costat de Sant Boi, a veure si m'entens, no?
0: Ben vist, Francesc.
1: O la persona amb malaltia mental, com a la perifèria de... Sí. Bueno, o qui en recorda,
0: clar,
1: que allò que ens uneix és la vulnerabilitat, no? Per tant, a mi em sembla que tenim un any per commemorar a un personatge, però també per reconnectar amb nosaltres mateixos i reivindicar tot allò de valor que li podem aportar als veïns i veïnes.
0: I si s'escau, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, i fer-lo més nostre. Més nostre, de dir, escolta, que el Gaudí també és nostre, no? Que
1: efectivament.
0: No és la Sagrada Família, no és... És moltes coses, no, Gaudí?
1: I aquest modernisme, no, Gaudí, com a ambaixador d'un moviment arquitectònic que també busca una manera que comentaves tu, no? Aquest llenguatge més orgànic, de connexió amb la naturalesa, d'entendre una cosa que ara van dient els experts, no? La salut també té a veure amb els espais on vivim, amb l'urbanisme, amb l'arquitectura.
0: Totalment.
1: I això, una ciutat com Sant Boi, i per això també tant el Parc Sanitari com l'Ajuntament, dèiem, commemorem conjuntament aquest centenari, perquè ens diu també alguna cosa de que les ciutats les hem de fer habitables i les fem les persones que les vivim.
0: Correcte, correcte. Escolta'm, un any, doncs, per redescobrir Gaudí. Ara en parlarem de tot plegat, perquè hi ha una programació molt àmplia de rutes, tallers, exposicions, activitats escolars, propostes familiars i accions participatives. Deixa'm dir, anem a pams, que hi, parlàvem d'un triple objectiu, es deia també una mica amb la informació de tot plegat. El projecte per celebrar l'any Gaudí, doncs, neix amb un triple objectiu. Antoni Gaudí, difondre la figura i el pensament de Gaudí des d'una mirada contemporània, és a dir, ens actualitzem el personatge. Després, el tema del jardí invisible, que tu explicaves molt bé, donar a conèixer espais singulars com aquest jardí invisible al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, un conjunt arquitectònic que les darreres investigacions vinculen, doncs, del tot amb l'entorn creatiu de l'arquitecte. Com dèiem abans, si bé ja se sospitava, doncs ara està molt més clar. I, finalment, el modernisme. Reivindicar el modernisme que va arrelar a Sant Boi a principi del segle XX, en llocs com el Parc de Marianau, i la Torre de la Miranda, aquella torre que deus conèixer tu també, Francesc.
1: Efectivament.
0: Tan gaudinià tot plegant, no? I obres de Ramon Fonseré, que era deixeble del Gaudí, com aquesta torre que dèiem, les manifestacions del modernisme estiuenc, les fàbriques com Can Massellera, una sèrie d'elements que al final han format part sempre de nosaltres i que hi són. I a partir d'aquí, una àmplia programació que, si et sembla, jo ja ho sé que de ben segur no tindríem temps de fer-ho tot, però no sé si, encara que sigui de manera molt resumida, Francesc, podem explicar els principals punts d'interès d'aquesta agenda.
1: Mira, jo crec que potser la primera cosa que hem de fer perquè la gent no se'ns perdi és dir-los que tenim una pàgina web,
0: sí,
1: que és Any Gaudí Sant Boi,
0: sobretot,
1: on allà tenen l'agenda. Només el mes de maig hi ha 11 activitats programades.
0: Imagina,
1: per tant, és ràpid,
0: imagina.
1: Però això són gairebé una activitat cada dos dies, no? I és una oferta variada. Tenim, per aquest primer objectiu que dèiem, de redescobrir Gaudí, algun cicle de conferències, principalment liderades des del Museu de Sant Boi. Després tenim tallers de caràcter més familiar i participatius, com podem trobar ara un taller que serà aquest dia 7 de maig, aquest dijous.
0: Aquest dijous passaran coses.
1: Aquest dijous en passen moltes, les coses de Sant Boi. En aquest cas, el casal de barri de la Ciutat Cooperativa. I després tallers de rutes per anar descobrint el que comentaves tu, el patrimoni en els jardins, però també aquest patrimoni urbà en els carrers, no? Can Massellera, jo trobo que és interessantíssim de dir, una fàbrica que avui és punt de trobada i de reunió dels veïns, dinamitzador de la ciutat, no? Abans ho era des de la producció industrial, ara ho és des de la creació de teixit social i comunitari, no? Aleshores, en aquest sentit, la referència de la pàgina web perquè ells poden trobar...
0: Important, la pàgina web, torna-la a repetir, però nosaltres la penjarem
1: any,
0: a les xarxes.
1: Any Gaudí Sant Boi.
0: Any Gaudí Sant Boi.
1: La majoria de les activitats demanen inscripció, hi ha la passarel·la directa, però és per una qüestió de controlar els aforaments i saber que tothom hi serà i s'hi trobarà benvingut, no? I després també tenim algunes d'aquestes activitats que ens conviden a conèixer, en particular el Jardí Invisible en el recinte del Parc Sanitari, i en aquest cas hi trobeu visites guiades tant al jardí com a una exposició que han fet usuaris i usuàries del recinte per reinterpretar i descobrir què s'hi amaga en aquest conjunt arquitectònic.
0: Recordem, deixem que m'aturi un moment aquí, que aquests fantàstics bancs modernistes de trencadís que més o menys tenim en la memòria les santboianes i santboians de quan visitem el parc sanitari, doncs que haurien estat l'embrió dels bancs del Parc Güell, que no és poca cosa.
1: És que quan la gent pregunta, bueno, i aquest jardí exactament quina relació té amb Gaudí?
0: Clar, clar.
1: Què ha descobert en aquest cas l'arquitecte David Agulló, que ja ha fet la seva tesi doctoral. Ell va impressionar-se en un primer moment, com qualsevol veí veïna que diu això, recorda Gaudí, i després, a partir d'anar explorant, el que

0: Per tant, tenim un tros de la Sagrada Família abans de que la Sagrada Família estigui acabada.
1: Brutal. I, a més, segurament, amb un valor afegit que tu entendràs perfectament, que probablement hi van treballar i van estar treballant doncs, i col·laborant amb aquests projectes de laboratori, gent que tenien problemes de malalties mentals i que això els ajudava també a participar, a fer coses i a obrir la ment, no?
0: I tant, no, si fixa't que aquest és un element importantíssim i que
1: capdalt.
0: Justifica que el Parc Sanitari celebri l'any Gaudí. Amb aquest jardí arriba a l'estat espanyol i a Catalunya la psiquiatria més moderna que es feia a Europa.
1: Més oberta de ment, de tot.
0: En dèiem l'ergoteràpia. Davant d'aquelles mirades que pensaven la persona amb trastorn mental com una persona no útil, alguns psiquiatres comencen a dir, a través de l'ocupació del temps amb sentit, en lloc de deambular... recuperem la dignitat de la persona sent útil, no?
1: Se senten útils, ho és tot per la persona sentir-se útil.
0: I a dintre del recinte
1: i la creativitat, que significa
0: taller de fusteria, taller de
1: forja,
0: paleteria, de forja, etc. I per tant, en l'obra del jardí hi veiem barrejat l'expertesa del professional que treballava amb Gaudí amb la habilitat emergent del pacient que a través de l'ocupació i de la formació aprenia oficis, no? Això em sembla que és
1: extraordinari. Molt bé, doncs, Francesc, més coses a l'agenda. A veure si tenim temps de que puguem explicar el màxim possible d'activitats.
0: Sí, mira, ara penso aquí per pensar aquestes conferències que trobareu en el Museu de Sant Boi, el mateix dia 21. Tenim una conferència entorn de la llum, el color i l'arquitectura del Temple de Sagrada Família, no? Portat aquí a través de la Pilar Aldana, o trobareu també la conferència d'en David Agulló, precisament l'arquitecte que ha fet la tesi doctoral sobre el Jardí Invisible, el dia 14 de maig, també al mateix museu. Aquesta part, diguem, la part més acadèmica, no? Potser una altra gent que diu, bueno, jo el que vull és conèixer de prop i que m'expliquin el patrimoni. Doncs el dia 10 de maig tenim un itinerari guiat pel Parc de Marianao i la Miranda, que ho farà la Maria Lladó, i després el dia 29 de maig, a més a finals de mes, un altre itinerari que són els Camins de Gaudí a través del casc urbà del Jardí Invisible, a través de la Vanessa Martín. Aquest, jo diria, són elements. I després l'altra part, els tallers. Dèiem aquest taller de trencadís aquest dijous a la ciutat cooperativa al Casal de Barri.
1: Hosti, que xulo, això.
0: Molt interessant. I després repetim a Can Castells també un altre taller de trencadís en família el dia 23 de maig.
1: Molt bé, fantàstic, per entendre també el mecanisme i aquesta nova manera de construir i sobretot de convertir una façana o un banc, qualsevol element, per senzill que sigui, amb una obra d'art, no?
0: Bueno, el trencadís recupera material de rebuig per donar-li una vida nova.
1: L'efecte del reciclatge aquí, també.
0: Maca, no? Aleshores, a vegades pensem que hem descobert la sopa d'all.
1: Sí.
0: Diu, no.
1: És l'aprofitament.
0: Fa 100 anys enrere ja hi havia algú que diu, d'aquella peça aparentment trencada em puc emergir una cosa
1: clar
0: nova,
1: sí,
0: no?
1: Clar que sí.
0: Hi ha aquella tècnica japonesa que a la gent li agrada molt, de dir quan es trenca una tassa la reconstrueixen i la lliguen amb or, no?
1: Doncs
0: el trencadís és una opció més modesta, si m'ho permetge d'una altra manera, però que quan la veiem aplicada en qualsevol element arquitectònic ens commou ens arriba, no? Per tant, i una metàfora també del trencadís,
1: no?
0: Quantes històries humanes que aparentment trencades, som capaços de reconstruir quan acompanyem, quan generem vincle, quan generem comunitat, no? I a mi em sembla que tant l'Ajuntament com el Parc de la commemoració de l'any Gaudí també volem que sigui una commemoració per fer comunitat, per fer família, per fer amistat. Jo vinc del món de la salut mental i sempre que tinc ocasió i em deixeu, m'agrada dir, mireu, quan algú et pregunta, però què puc fer jo per la meva salut mental, pel meu benestar emocional? I tots els estudis, tots els experts diuen la mateixa cosa, els vincles, les relacions, la confiança, l'amistat, no? Aleshores, si allò que ens protegeix i ens fa bé és tenir relacions sòlides, de confiança i de complicitat. Allò que ens emmalalteix és la soledat no desitjada. Hem volgut fer un programa d'activitats que ens connecti i ens regali la possibilitat de fer vincle.
1: Escolta, i per més metàfores que deies del trencadís, que

0: trobaríem moltes, però una mica també allò del caos, del que és trencat, de l'explosió, del caos, al final sorgeix la bellesa, no?
1: I davant de la desesperació, l'oportunitat, no?
0: L'oportunitat de reparar, de que cada peça tingui un protagonisme.
1: De reconstruir-nos,
0: sí.
1: Moltes vegades és reinventar-nos,
0: sí,
1: no
0: sí.
1: És tornar enrere, trobar un lloc nou des d'on ocupar l'espai, ocupar el món, i de relacionar-nos amb els altres i amb nosaltres mateixos, no? Que també el jardí, el del parc, però també el de Marianao, els jardins públics, sí, també són espais de reconnexió amb un
0: mateix. No, escolta, i moltes façanes de carrers molt antics i emblemàtics de Sant Boi, on hi pots veure forjats, esgrafiats, que diuen ceràmica de colors, arcs, etcètera, etcètera, no? Que tenen, són testimonis d'una època i, fixa-t'hi bé, d'unes intencions, de la intenció de voler donar també això, de fer prevaldre i de donar testimoni d'un modernisme que bé, que també ho volia cadascú a casa seva.
1: Ara em feies pensar i dir, home, qualsevol veïna de Sant Boi que vulgui dir com puc celebrar jo l'any,
0: sí,
1: Gaudí, ara mateix, dic, pues, escolta, quan diem volem pel carrer, aixequem la mirada.
0: Ara
1: que anem,
0: sí,
1: sempre,
0: senyor,
1: mirant la pantalla,
0: sí,
1: del mòbil,
0: sí,
1: aixequem la mirada i mirem aquestes façanes, veiem aquests espais, clar, que és patrimoni, que és cultura, que és art, a l'abast de tots, està al carrer,
0: sí,
1: és,
0: senyor,
1: gratuït. A vegades dius, no, els museus, les entrades, però si tenim l'art que ens envaeix,
0: sí,
1: i ens envolta, no?
0: Aquí saps què diem, Francesc, moltes vegades, com d'important és badar.
1: Home, m'encanta.
0: Badar. Aquest verb tan nostrat que de vegades diem, bueno, qui bada, el despistat, el... No, badar, perquè si t'atures i et poses a badar per qualsevol cosa, normalment acabes descobrint coses que ni te n'adonaves qui eren.
1: Alguns experts diuen que descansar,
0: sí,
1: no és l'activitat de no fer res, és de fer coses diferents. I badar, potser avui, és la,
0: sí,
1: millor manera de descansar, no?
0: Sí,
1: d'aquest ritme accelerat, de la,
0: sí,
1: producció,
0: sí,
1: del que diran, del like, de l'escroll infinit. Ostres, regalar-nos l'oportunitat d'aturar-nos.
0: Sí, senyor.
1: De fer coses no fent res, no?
0: Això és extraordinari.
1: I badar per la ciutat és una manera de fer... de cuidar-te i de cuidar els altres, eh? Perquè quan veus el que tenim, comparteixes més.
0: Sí, senyor. Escolta'm, va, a veure si alguna activitat més que vulguis assenyalar. Nosaltres al llarg d'aquesta temporada anirem explicant, les diferents activitats en el moment que pertoquen, però per destacar alguna més.
1: Mira, estava pensant, bueno, jo, perquè totes m'agraden molt,
0: sí,
1: i perquè el museu, desconec lo molt sovint que la gent de Sant Boi s'apropa al museu, sé que tenen una programació interessantíssima, però jo diria
0: coses,
1: redescobrim, sí, el museu, perquè venen farcits, especialment aquest mes de maig, i passen, moltes coses. Aleshores, veia aquí una xerrada que no havien comentat, però que busca les similituds entre Cuba i Sant Boi. Saps que Sant Boi també té aquesta mirada sempre des de la regidoria de cooperació,
0: sí,
1: i solidaritat,
0: sí, sí, sí.
1: No, de dir quins links tenim amb altres comunitats de fora. En aquest cas, aquesta xerrada també em sembla que
0: molt
1: és una opció
0: molt
1: interessant.
0: Després hi ha un tema, i perdona, a mi m'agrada que de tant en tant ens anem aturant, perquè crec que hi ha matisos que cal... Allò que dèiem dels oficis i de la tradició, que moltes persones de Sant Boi van participar a la construcció, per exemple, de la cripta de la colònia Güell, doncs a través del que sabien, de la seva experiència, dels seus oficis, i que una mica també conèixer aquests oficis, alguns d'ells desapareguts, també és un valor que cal, doncs, posar al damunt de la taula, no? I més en un any com és l'any Gaudí.
1: Sí, perquè, a veure, comentàvem abans, no? És a dir, l'ocupació amb sentit del propi temps,
0: sí,
1: és un actiu que ens dona un lloc en la comunitat, no? Que Gaudí s'apropés en un territori que en aquella època Sant Boi era molt lluny, eh? Vull dir que diuen que havies d'agafar el carrilet, havies
0: segur,
1: de creuar el riu,
0: però...
1: etcètera, no? I trobar un talent i una activitat i voler-la fer al costat de persones que aparentment, diguem, eren rebuig, no era, pensa que la història dels, la història del doctor Pujades,
0: sí,
1: que arriba aquí
0: sí,
1: a Sant Boi, arriba expulsat de la ciutat de Barcelona. Això hi ha gent que no ho sap,
0: sí,
1: no,
0: però quasi vés-te'n a l'exili,
1: completament, completament, dius. Ella tenia el carrer Canudo, el casc antic de Barcelona,
0: sí, sí.
1: I el governador li diu que ell i els seus malalts han de marxar, i aleshores se'n va exiliat i troba un espai aquí a l'antic convent de monges de Sant Boi i s'instal·la aquí, no? I aleshores creix aquest espai de 7 hectàrees, que és el recinte manicomanial de Sant Joan de Déu, i creen una petita ciutat dins de la ciutat, no? Com una colònia industrial.
0: Sí, jo l'anomeno un oasi, com un oasi. Un oasi de moltes coses, perquè precisament el fet de que alguns d'aquests elements importants estiguin dins del parc sanitari els ha defensat davant de moltes coses que passen sovint, que van desapareixent edificis, que la gent malmeta, que de vegades han hagut problemes de... Doncs potser el fet de que alguns d'aquests elements estiguin precisament dins del parc sanitari ha estat un element de protecció.
1: Efectivament, completament.
0: Era així.
1: I un element, jo diria, de comunió entre una gent, com eren els pacients que els havíem expulsat, i d'una obra que, com que era terreny d'assaig, potser no estava cridada a sobreviure en el temps,
0: clar,
1: no?
0: Imagina't.
1: I, en canvi, aquest jardí era l'espai de gaudi dels pacients. Era un espai de reconstrucció, perquè també, en la hipòtesi de treball, és que aquest jardí era un actiu per la salut dels pacients, perquè fixa't que en aquest recinte emmurallat, el punt més alt que permetia veure l'exterior era precisament el templet que hi ha al capdamunt del conjunt arquitectònic.
0: Sí, senyor,
1: no? Per tant,
0: sí, senyor.
1: També era un espai de gaudi. I un jardí que avui el veureu dessecat, però que estava dins d'un llac, perquè aquest és un jardí que era una cova cascada, no? I també l'aigua com a element de regeneració i de salut.
0: L'aigua en moviment, important aquí, que hi hagi un moviment i que estigui a prop de la gent i que, no?
1: I després té el jardí també una inspiració, diguem, si volem, més mística.
0: Sí.
1: Tenia una cripta dedicada a la Verge de Lourdes, que ho sabeu, que és aquesta verge que s'associa als miracles en l'àmbit de la salut,
0: sí,
1: no?
0: Senyor.
1: I per tant també era una proclama a posar un patrimoni al servei del més vulnerable, no? I a mi això em sembla que és molt interessant. En el món de la salut, l'art ha estat sempre un actiu present, no? Però moltes vegades ha semblat que era algo complementari. I en canvi avui l'Organització Mundial de la Salut li demana a tots els governs del món que explorin una cosa que en diuen les arts en salut. Com incorporar l'art a l'atenció sanitària millora els resultats en la recuperació i en la salut de les persones.
0: I l'efecte creativitat, insisteixo, no només el Gaudí, algú doncs que d'això de la creativitat ningú li havia d'explicar res, perquè segurament és un dels grans genis que tenen la creativitat com a valor, sinó que en la salut mental, com d'important ha estat sempre la creativitat, deixar que la gent s'expressin i aprofitar aquesta creativitat.
1: Clar, perquè a vegades pensa que ens comuniquem principalment, com estem fent ara tu i jo, a través de la paraula, no?
0: Sí.
1: Però que el llenguatge verbal i el llenguatge escrit també té limitacions.
0: Clar,
1: tenim paraules per dir coses, però hi ha experiències de vida que tenen una intensitat, una força, que no hi ha paraules que les puguin contenir, no?
0: Correcte.
1: I, per tant, la pintura, la música, el teatre, l'art, en general, ens permet magnificar la comunicació entre nosaltres i explicar-nos coses, transmetre'ns informació, que amb les paraules ens quedem curts.
0: Brutal, fantàstic. Et sentim parlar, Francesc, i quines ganes que tenim de gaudir, d'en gaudir. I de fer-ho amb la consciència, la responsabilitat i l'estima cap a una geografia que és molt nostra, la geografia gaudiniana dins de Sant Boi. Fixa't que ho anomeno geografia, no? Perquè amb tota la dimensió que comporta això, no? La petjada d'Antoni Gaudí, vaja, a Sant Boi, que enguany, celebrant l'any Gaudí, ho tornem a posar en relleu. Doncs al final es tracta d'això, d'unir forces al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu amb l'Ajuntament de Sant Boi i donar-li el valor que es mereix. Escolta'm, Francesc, badarem més que mai, hem de badar i hem de aprofitar aquest any Gaudí, que crec que val molt i molt la pena. i bueno, i doncs molt agraïts de que hagis invertit el teu temps amb nosaltres.
1: A vosaltres per donar-nos aquest espai. La programació s'allarga fins a final d'any.
0: Sí, senyor.
1: Tenim temps a badar, però aprofitem-la.
0: Sí, senyor.
1: I encantats de que ens vingueu a conèixer tant en el Parc Sanitari, l'Espai del Jardí Invisible, com la resta del patrimoni que tenim al conjunt de la ciutat.
0: De ben segur que ho farem d'aquesta manera i ja t'ho dic, anirem explicant més coses. Moltes gràcies, Francesc Garreta, que vagi molt bé i que tinguis tu també un bon any, Gaudí.
1: Moltes gràcies i visca la República.
0: Gràcies.

La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
8: No te quedes atrás
7: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
8: En Top Música Nueva.
7: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.
9: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
3: L'espai de la ciència.

0: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí. Això que us explicàvem, que avui a l'Espai de la Ciència ens acompanyarà un dels nostres col·laboradors històrics. De fet, pertany a la institució que cada matí ens regala una predicció molt interessant, molt important i molt escoltada. El temps, ens expliquen doncs, el temps que se'ns ve a sobre, el que donarà de si la climatologia i el que passa per damunt dels nostres caps cada matí. Per nosaltres és molt important. Sempre hem dit que estem eternament agraïts d'aquesta feinada i d'aquest compromís amb la ràdio pública i amb aquest programa, amb la República Santboiana. Estic parlant, evidentment, dels amics de Celsius.cat, els meteoròlegs d'aquesta casa, i que sempre ens, de tant en tant els convidem a això perquè ens expliquin coses molt interessants. I, de fet, aquí tenim a l'altre cantó del fil telefònic perquè avui no ha pogut... no ha pogut estar aquí amb nosaltres per temes de feina, però que l'escoltarem immediatament, doncs és en Carlos Lara, ja el coneixeu. Molt bon dia, Carlos, salutacions des de la República Santboiana.
1: Muy buenas, Amadeu.
0: Com estàs? Què tal estàs?
1: Un saludo y una pena no haber podido acudir ahí en directo, que ya sabes que, sí, bueno, que no, nos gusta de vez en cuando, una visita, vernos y comentar un poquito
0: estos temas.
1: Bueno, lo haremos por teléfono, que al final lo importante es poder participar.
0: Sí, i a més que per nosaltres, ja ho saps, és tot un luxe i amb ganes de veure't. Home, sí, clar, sempre tenim ganes de veure els amics, però vaja, ha de ser així, doncs serà així, que no serà menys interessant. Doncs, Carlos, jo ho explicava, la gent, els més fidels al programa, ja ho saben, que de tant en tant doncs, ens agrada de convidar-vos, vaja, us convidaríem cada dia, si fes falta, que de fet cada dia hi sou, però per fer el pronòstic del temps. Però que de tant en tant ens agrada convidar-vos perquè ens expliqueu, doncs, curiositats, noves, fins i tot us demanem que us mulleu una mica i que ens avanceu una mica com anirà doncs, per exemple, l'estiu, etc. I sempre que veniu us proposem una sèrie de temes molt xulos i que tu també ens ajudes una mica a dir, home, convindria parlar d'això i de l'altre. Doncs si no et fa res, posem fil a l'agulla i... Sí, i comencem per un tema, en forma de qüestió, un tema que és molt curiós i que crec que caldria explicar. Normalment, quan no tirem de Celsius perquè no us tenim, què fa la gent? Doncs, bueno, doncs la gent tira sovint d'aplicacions meteorològiques d'aquestes que es fan servir en els mòbils, no? Però, és clar, hi ha una sèrie de dades, una sèrie de coses que la gent de vegades no acaba d'entendre. Per exemple, què significa el tant per cent de pluja que es mostra en aquestes apps? Sabem realment el que signifiquen aquests símbols, aquestes dades? Explica'ns una mica com funciona això, Carlos.
1: Pues eso es una gran cuestión. Difícil de creer, pero yo también hasta hace poco creo que estaba un poco confundido con qué significa ese porcentaje de lluvia. Cuando consultamos pues nuestras aplicaciones del tiempo en el móvil, ya sabes que no somos los más fanáticos de estas apps, porque al final son automáticas y se tiene claro. Información, bueno, pues un poco generalista, pero bueno, para el día a día, pues oye, es una herramienta que funciona medianamente bien y que la gente consulta bastante, pero es eso. Creo que hay una confusión, o al menos una que no se entiende muy bien qué significa ese porcentaje de lluvia. Por ejemplo, pues eso, consultamos nuestro móvil y nos dice que, por decir, y no es así, pero para mañana pues que tendríamos un 70% de probabilidad de lluvia, ¿vale? Yo no sé si realmente la gente significa qué significa esto. Y ahora te voy a poner a ti el compromiso que me digas para ti qué significaría.
0: Sí, el que passa que n'hi han moltes de dades i de vegades diu tant per cent de, suposo jo, no ho sé, suposo que deu ser una mena de comparativa en aquest cas del percentatge de les quantitats doncs, que s'acumulen de pluja en diferents llocs, o en el mateix lloc però en diferents èpoques o en diferents moments.
1: I... Tu te has salido un poco de lo habitual.
0: Ah, que, vale, yo no, creo, no.
1: Yo creo que la mayoría de gente lo que opina o lo que piensa cuando ve este dato es que pues el 70% de alguna manera implica que hay un 70% de que llueva y un 30% de que no. Uh-huh. O sea, igual que cuando nos dice un 50, que a mí esto siempre sí. Me había hecho mucha gracia, ¿no? Un 50% de probabilidad que llueva, eso que sí o que no, ¿no?
0: Clar. No, sí, però suposo, jo et deia que aquest tant per cent suposo que es basa a això, en dir, no només si el vent bufa d'aquí o d'allà, no, sinó que en d'altres moments, en aquestes circumstàncies, ha passat això. Saps allò que diem de les probabilitats? Els científics ho feu servir així. En aquell moment determinat, o en un altre moment, on el vent bufava d'aquesta manera, en aquest mateix lloc, en aquestes mateixes circumstàncies, què va passar?
1: Tu tiras un poco por la estadística, digamos.
0: Sí.
1: ¿No? Por tantas veces no ha pasado esto, pues hoy se puede repetir en un 30 o un 70%.
0: Exacte, potser m'equivoco i de molt.
1: Bueno,
0: no
1: pues ahora te voy a explicar, Amadeu.
0: Vale.
1: Exactamente qué significa.
0: Sí.
1: ¿Vale? Esto viene de los Estados Unidos, como casi todas estas cosas así un poco científicas, y la definición oficial del porcentaje de probabilidades es la probabilidad estadística de que en un punto concreto, para el cual pues hacemos el pronóstico, sí, de alguna manera, sí, reciba precipitación apreciable, que para nosotros es que de alguna manera el pluviómetro marque un registro, no tres gotitas que no nos enteramos.
0: No, está claro.
1: ¿Vale? Y entonces es importante saber, porque aquí viene el kit de la cuestión, cómo se determina el porcentaje. ¿Vale? Se determina multiplicando dos variantes, dos factores.
0: A ver.
1: Que es la certeza de nosotros, de los meteorólogos, de que caerá lluvia en un sitio determinado. Y aquí viene un poco lo importante, ¿cuánta superficie podría recibir esa lluvia? Ahora te voy a poner un ejemplo para que quede muy claro.
0: Vale.
1: Si estamos nosotros como meteorólogos, en este caso el modelo, la aplicación, ¿estás segura al 100% de que lloverá? Vamos a decir, por ejemplo, y voy a coger una ciudad grande para que se entienda mejor. Uh-huh. Vamos a ir a Barcelona.
0: Vale.
1: El modelo me dice que al 100% de seguridad, o sea, va a llover sí o sí, pero solo va a llover en el 30% de la ciudad de Barcelona.
0: Caray.
1: Y te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, en Barcelona pasa muchas veces que solo llueve en la zona más costera, en la zona más litoral.
0: Sí.
1: Y sin embargo, en el Tibidabo a lo mejor no llueve.
0: Sí, això ha passat d'estar en un barri i tu trucar amb algú que t'està esperant, jo que sé, a Sarrià, i tu estàs a l'Eixample, és un exemple, o estàs a la Rambla Catalunya i dir, espera't, que arribo una mica tard al transport públic perquè està plovent. I, però què dius, està plovent? Si aquí no plou. I dius, però
1: pues
0: què estàs dient?
1: Sí. La ADP considera la ciutat completa de Barcelona. Uh-huh. Entonces, què passa? Tenemos un 100% de probabilidad. Estamos muy seguros de que lloverá, pero solo en el 30% de la ciudad, que es la fachada litoral.
0: Vale.
1: Pero claro, como que la APP nos muestra la probabilidad para Barcelona, claro, al multiplicar estos dos factores, el 100% uh-huh. por el 30 nos da un 30.
0: Imagínate.
1: ¿Vale? Entonces, habrá gente que ese 30% considere que es muy poquito, porque considerará que hay un 30% de que llueva y un 70% que no, como te decía anteriormente.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Sin embargo, la gente que viva en la costa le va a llover al 100%, mientras que los que viven cerca del Tibidabo no les va a llover.
0: Imagina.
1: Ni el 30, ni el 50, ni el 100.
0: Imagina.
1: Ese es el tema. Entonces, te pongo otro ejemplo. Si tenemos un 50% de confianza, ¿vale? O sea, está la cosa que sí que no, pero en el 100% de una ciudad, por ejemplo, acá ponemos San Boi, pues para toda la ciudad de San Boi la probabilidad será del 50, porque nos viene de combinar estos dos factores.
0: Claro.
1: ¿Vale? Entonces, cuidado cuando veamos este número, porque a veces nos puede parecer muy alto, pero no implica que a nosotros, encima nuestro, nos vaya a llover.
0: Claro. És que al final és com tot, Carlos. És a dir, per poder tirar d'aquestes dades, has de conèixer els mecanismes que hi ha darrere d'aquestes dades.
1: Es importante, es importante conocerlo, pero ya te digo, hasta hace poco ni yo comprendía muy bien, porque claro, yo decía, bueno, un 50%, a qué se están refiriendo, que claro, puede llover con la misma probabilidad a que no llueva. Digo, pues así siempre aciertan.
0: claro.
1: Ben vist, y es un poco esto. Se combinan los dos factores, la superficie y la seguridad de que llueva o no. Con lo cual, cuando nosotros veamos un porcentaje, hemos de tener presente de que quizás no es el más acertado para nuestra posición. I això és lo determinant.
0: Doncs és molt interessant el que ens has explicat. A veure, més temàtiques que hi havia per avui, i fixa-t'hi que, bueno, tu ja ho saps, que això sempre ho fem aquí, que ens n'anem d'una cosa a l'altra, eh? Vull dir, que d'un extrem a l'altre, però que és per temes de curiositat. Quan veniu vosaltres ens agrada sobretot la curiositat de tot plegat. A veure, per exemple, i tu precisament en alguna ocasió ens has parlat una mica d'això, però per recuperar una mica tot plegat. A veure, nosaltres vosaltres els que en sabeu, quan feu estudis sobre el canvi climàtic, evidentment, necessiteu una informació, necessiteu moltes dades, necessiteu moltes coses per fer previsions i per entendre què passarà amb el canvi climàtic. Això, aquesta disciplina, aquesta ciència, l'anomeneu la paleoclimatologia. Molt bé, jo pregunto, com sabem el clima que va fer o que va haver-hi a la Terra doncs, fa, no sé, cents d'anys, milers d'anys, i com sabem què és el que passarà en un futur? Però anem a pams. Si nadie nos lo cuenta, porque no habían meteorólogos en aquellos tiempos, Carlos, com carai sabem què va passar fa, jo què sé, 200 anys. Sí que és veritat, eh? No, que dic, sí que és veritat que pot haver-hi alguna dada d'un diari, d'una revista o del que sigui, però no tot arreu.
1: Eso es. O sea, hoy en día hemos de tener claro que tenemos multitud de herramientas, infinidad de datos de prácticamente de todo el planeta y conocemos al detalle pues todas las variables meteorológicas y de este modo pues se elaboran las series climáticas que son las que trabajamos y pues así conocemos un poco la evolución del clima a nivel mundial, pero claro, aquí está el limitante. Esto lo sabemos simplemente de los últimos años. Claro. Los últimos no son pocos, precisamente, pero respecto a la historia de la Tierra sí son pocos. Esta información clave para el estudio del cambio climático, como decías, y solo de dispusiésemos de estas lecturas directas, vamos a decir, de los termómetros, ¿no?, del instrumental moderno, pues nuestro conocimiento del clima pasado pues realmente sería muy limitado, ya que, pues, vamos a decir que instrumentos modernos pues tenemos desde mediados del siglo XIX aproximadamente.
0: Fiables, con lo cual, fiables al menos.
1: Claro, sí, o sea, ya con instrumentos que digas, bueno, había 20 grados en tal sitio, ¿no? Esto del siglo XV no teníamos termómetros.
0: Evident.
1: Entonces, claro, para saber el clima de hace, pues como decía, cientos o miles de años, tenemos que recurrir a eso, a la paleoclimatología, que es pues precisamente el estudio del clima pasado. Y el estudio de la climatología de hace muchos años, pues nos permite establecer cómo ha ido variando el clima de forma natural, sobre todo aquí radica la importancia de esto, de forma natural, porque esto es el periodo anterior a, vamos a decir, la influencia humana, el desarrollo industrial, ¿no? Y cómo estábamos cambiando últimamente nosotros pues el clima a escala global. Pero ahora te preguntarás, ¿y dónde vamos, no?, a buscar esos datos.
0: Claro,
1: como decías, nos encontramos, quizás, alguna revista, algún documento histórico.
0: No, aquí no hi ha dades registrades. A no ser, i perdona que segurament m'avanci, però és perquè tu ho expliquis millor, a no ser que tiris de les dades que de manera silenciosa o subliminal t'està donant la mare natura.
1: Ahí vamos. La naturaleza es muy sabia en muchos aspectos y nos deja pues mucha información con su estudio. Y, por ejemplo, pues, y esto casi seguro que la gran mayoría de nuestros oyentes lo ha visto en algún momento u otro, y es el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles.
0: Ah, sí, por ejemplo, sí, ¿vale?
1: Esto se llama dendroclimatología en nuestro caso, porque a nosotros nos interesa no qué edad tenía el árbol, sino qué datos nos puede facilitar. El crecimiento de un árbol, evidentemente, se ve influenciado por el clima que había en la época en que creció.
0: Correcto.
1: Vale, entonces, los patrones que se pueden observar en la anchura y en la densidad de la madera, pues reflejan variaciones en el clima de esa época.
0: Impresionante.
1: Como podemos ir contando anillos, sabemos qué edad tenía el árbol y podemos hacer una estimación del clima. Cuanto más anchos son los anillos, quería decir que era época de abundantes lluvias.
0: Sí, más claro. Claro.
1: ¿Vale? Y esto es muy útil para estudiar el clima que aproximadamente hizo entre 500 y 2.000 años.
0: ¿Vale? ¿Qué dios ahora, sí?
1: Ya nos estamos yendo muy atrás, con lo cual, pues aquí vemos un poco la importancia. O sea, nos estamos yendo prácticamente hasta nuestro año cero, simplemente con el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles.
0: Pero
1: tenemos más.
0: Sí, 15 meses.
1: Pues mira, tenemos testigos de hielo también.
0: Testimonios, ¿vale? de hielo. Brutal.
1: Sí, testigos de hielo son como una perforación, de la cual luego rescatamos un cilindro, ¿vale? Como si fuese, pues eso, una toma de muestras, vamos a decir, pero a mucha profundidad. Evidentemente, y por desgracia, los glaciales en nuestras montañas pues están en clarísimo retroceso, por no decir que ya pues prácticamente están desapareciendo por completo, pero tenemos una fuente de hielo muy importante, que son pues los casquetes polares, ¿vale? Y aquí sí que se acumula hielo durante muchísimos, muchísimos años y siglos, ¿vale?
0: Claro.
1: Y entonces, en ese hielo, pues igual que pasaba con los árboles, también obtenemos información, y es que en el hielo, cuando se forma, se quedan, pues evidentemente, las moléculas de agua, burbujas de aire y materiales como ceniza o polvo, y esto proporciona información también sobre las temperaturas locales, gases de efecto invernadero en esas burbujas de aire. Si encontramos ceniza, pues nos puede dar pistas sobre erupciones volcánicas.
0: Imagínate.
1: ¿Vale? Y con esto sí que nos vamos muy, muy, muy atrás, y este dato quizás te sorprenda, pero se han llegado a obtener información del clima de hace 800.000 años.
0: No me digas. 800.000, pero si aquí no existía ninguna encara.
1: Pues no, imagina,
0: sí,
1: o sea, claro, esto es, realmente es, hay que fosilizar la historia climática prácticamente de la Tierra, y es una información muy importante.
0: Sí,
1: te comento
0: dime.
1: Un par más, que es el polen.
0: A ver, al polen.
1: ¿Vale? Porque las distintas formas de polen, pues también nos implican diferentes tipos de plantas.
0: Caray.
1: ¿Vale? Cuando los granos de polen, fosilizado en este caso en sedimentos, pues nos permiten conocer qué tipo de plantas crecían en el momento en el que ese sedimento se depositó. Y, por ejemplo, pues se pueden encontrar que hoy en día, en zonas que tenemos que son desiertos, pues a lo mejor encontramos polen de plantas que hoy en día pues son de tipo selva.
0: Claro, claro. Brutal.
1: Con lo cual entendemos que evidentemente el clima ha cambiado radicalmente.
0: ¿Entiendes entonces que en aquel momento, en aquel lugar, aquello era más tropical que ahora?
1: Eso es.
0: Por ejemplo. Sí, sí.
1: Con lo cual, pues datando la edad del polen, que hoy en día, pues con métodos que tenemos de datación de fósiles, pues se puede hacer muy fácil, pues sabemos la edad del sedimento, sabemos las plantas que habían, por lo tanto sabemos pues qué clima tenía esa zona en ese momento.
0: Déu-n'hi-do. I deies que encara hi havia algun altre testimoni.
1: Claro, y tú lo has dicho un poquito, y son documentos históricos.
0: Vale.
1: Hay más, hay más, corales, hay otros tipos, pero para no alargarnos, y vamos a ir al que tú has dicho, que me parece bastante curioso y importante, y son documentos históricos. Esto es la paleoclimatología documental, y pues estudiamos el clima pasado utilizando pues registros documentales, información histórica, pues como pueden ser registros históricos que proporcionan datos sobre el clima, y esto pueden ser pues periódicos, cartas, crónicas, representaciones artísticas. Había los pintores,
0: Pues
1: dibujaban, y quizás pues te está pintando, por decirte algo, me lo invento, una ciudad que actualmente pues viva en un clima, por ejemplo, hubo una época, y creo que lo comentamos en el programa, la pequeña edad de hielo, que llegó a congelar el Támesis.
0: ¡Ah, sí! Sí. Vale, pues, imagina.
1: Si en esa época algún artista hubiese dibujado esa estampa, pues sabríamos, con un registro documental, que pues evidentemente el clima era mucho más frío en la época en que el cuadro pues se pintó.
0: Imagina't. També estava pensant, i perdona, però rectifica'm si m'equivoco, jo crec que també en alguna ocasió hem vist, per exemple, en els penya-segats, en un tros de muntanya, hem vist que algunes capes de diguéssim, de la terra o el que sigui, algunes són més fosques, altres menys. A lo millor fa incidència alguna cosa també, no? Que al final
1: también, bueno,
0: la geologia, no? Clar.
1: Exacto, los fósiles directamente nos dan mucha información. Si te vas aquí al Pirineo, encuentras conchas de moluscos y ese tipo de fósiles. Con lo cual, ya entendemos que la situación ha cambiado y mucho. Y otra también, y esta curiosa, y son textos eclesiásticos.
0: Y tú dirás, vale.
1: Pero se hacían hace muchísimos años lo que se conocían como rogativas pro pluvia.
0: Claro,
1: y era cuando pedían que lloviese en épocas de sequía. Todo eso pues queda registrado en los textos que hay en iglesias muy antiguas, y entonces podíamos saber, pues, porque está datado,
0: porque
1: en esa época ocurrió una sequía grave.
0: Impressionant. Clar, al final a mi em fa pensar que la paleoclimatologia és una mica heu de fer de detectius de tot plegat, detectius de la natura, i que és molt xulo perquè al final, si suposo que s'està molt a l'aguait i evidentment saps el que fas, doncs te n'adones de que els arbres, les muntanyes, etc, etc, és com si haguessin escrit un diari personal dient: en tal any vam passar aquesta tempesta o aquesta època de tempestes, en tal any ens van cremar, en tal any, no sé què. És una mica com consultar el diari d'aquestes espècies, no?
1: Tal qual. O sea, la naturaleza pues va dejando su huella con el paso del tiempo, y hay que ir a buscar. Evidentemente, ha de quedar claro que este tipo de información no tiene nada que ver con la que tenemos hoy en día. O sea, la precisión con la que trabajamos hoy, que se hacen estimaciones. En el año 2050 la temperatura se estima que puede subir medio grado. Con esta información no vamos a obtener eso de ninguna manera. Pero, bueno, ante no tener nada, poder disponer de esta información, pues es importante, porque sobre todo
0: la cosa cambia. Sí.
1: Claro, o sea, de no tener nada a tener algo, pues ya es mucho. Y además nos permite, pues eso, un poco ver, sobre todo, y lo decía al principio, ¿no?, la diferencia con la que puede cambiar el clima, porque hablamos mucho del cambio climático, pero hay un cambio climático que es de origen natural.
0: Sí, señor.
1: Y la paleoclimatología pues nos permite ver cómo cambiaban las cosas antes, con qué ritmo.
0: Sí, señor.
1: Y evidentemente con qué ritmo están cambiando ahora.
0: Doncs escolta, molt interessant, tant pel que fa a com llegir les dades de les APPs meteorològiques, que no ens enganyin, que sapiguem com funciona això com a mínim. També molt interessant tot el tema de la paleoclimatologia. Jo crec que són temàtiques tan xules que una ens porta a altres coses, i per tant és quan entren aquí les curiositats i tot el que tu ens expliques. Malauradament no dona per més. Jo sí que et demanaré, encara que sigui en forma de titular, que ens facis un albirament del que se'ns ve en quant a clima en els propers, les properes setmanes, ja no et diré mesos, però vaja, com es pronostica aquesta primavera i entrada d'estiu, Carlos? Així molt ràpid.
1: Bueno, de momento hemos empezado con el tema movidito, vamos, ahora parece que estamos unos días con tiempo así un poco estable, pero la verdad es que estamos viviendo una primavera, vamos a decir, de las de siempre, que por la mañana pues hace frío o fresco según cada uno, los mediodías pues ya sobra si no vas en manga corta, y de momento esta semana pues tiempo tranquilo. El fin de semana parece que aumenta muy ligeramente la inestabilidad, podría estar un poquito más pendientes del tiempo, y más para adelante es muy arriesgado intentar hacer cualquier tipo de pronóstico con esta primavera un poco que está cumpliendo con lo que se exige, ¿no? Tiempo un poquito loco, tiempo cambiante, y de momento pues esa parece la tónica. O sea, no tenemos tampoco ni muy altas temperaturas previstas, bueno, vamos a tener un tiempo cambiante, tiempo primaveral 100%, y de cara al verano, pues esperar que sea un poquito llevable,
0: sí, no,
1: que últimamente...
0: Molt bé, pues, no podem anar molt més enllà, esclar.
1: Bueno, los veranos han sido duros, con lo cual esperemos que se sea un poquito llevable.
0: Escolta'm, Carlos, ho hem de deixar aquí. El que sí que et dic és que et convidarem abans de tancar temporada en ple estiu, com sempre fem, si et va bé. I així podrem parlar de coses també molt interessants aquí de manera presencial amb tu, que ens agrada molt. Agraïts, com sempre, als serveis de la vostra meteorologia, de Celsius, doncs què dir-te al company Daniel i a tu mateix, Carlos, per nosaltres, doncs formeu part de l'equip d'aquest programa. Moltes gràcies, una forta abraçada.
1: A vosaltres, com sempre.
0: I venga, i buen tiempo i buena cara, que dir. Mira, és una manera d'expressar-ho també. Buen tiempo i buena cara.
1: Un placer, y eso, como dices, a ver si antes de verano nos vemos por ahí.
0: Vinga, serà un luxe per nosaltres. Moltes gràcies, Carlos, que vagi bé. Una abraçada.
1: Otra abrazo.
0: Adéu.
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
0: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
6: Ep, això és el Cercle dels Mentiders. El cercle que feu tots vosaltres per escoltar les històries, llegendes i contes que us porto. Jo sóc Albert Estengre.
7: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
6: Una bestiola en aquests boscos que tenim per aquí al voltant, que és molt intel·ligent, molt llarga, molt llesta, ella, li diuen ella, encara que sigui mascle, és la guineu. Jo no sé què passa. Jo no sé què li passa a la guineu, que cada vegada que veu el llop, l'única cosa que vol és, com t'ho diria jo... Bé, ho diré malament, És fotre'l. No sé per què. Jo no ho entenc. Pobre llop. Em dec semblar més el llop jo que no pas una altra cosa. La qüestió és que un dia un llop estava pel bosc afamat, com sempre, sempre va afamat el llop, i el llop va ensumar i va veure, vet aquí que va veure un xai, la seva esposa, l'altra, la mare del xaiet, i esclar, va veure tota la família, un, dos, pare, mare, fill, tres xais, i el llop va pensar que aquest se'ls cruspiria, que se'ls menjaria, i aleshores va pensar, si salto al damunt del pare, la mare i el fill se n'aniran, si salto al damunt del fill serà la manera de que ni el pare ni la mare se'n vagi, i de mica en mica potser me'ls menjaré tots tres, i això va fer el llop. Primer va saltar al damunt del fill, i aquell xaiet petitó que no se'l va menjar perquè esperava a veure si podia enxampar el pare i la mare, aquell xaiet petitó anava fumant un escàndol per tot el bosc, i des de l'altra banda del bosc la guineu, que passava per allà, ho va sentir, es va acostar, i quan va veure que enmig de tot aquell escàndol hi havia el llop, la guineu va dir, no va dir res, però va pensar, calla, a veure si va acostar. Què passa, llop? Què et passa? Què us passa, tots plegats? Diu, és que jo em vull menjar totes aquestes tres bèsties, i de moment he començat pel més petit, i el pare i la mare no paren de cridar, igual que la criatura. Mira. Doncs saps què? Jo t'ajudaré, llop. Jo t'ajudaré. Ja pots comptar. La qüestió és que la guineu li va dir al llop que s'esperés. Que s'esperés un momentet abans de menjar-se'l, de cruspir-se aquella criatura. En el pare i a la mare del xaiet els va dir, voleu recuperar la vostra criatura? El voleu, el vostre fill? Sí, doncs feu tot allò que jo us diré. Mira, llop, el pare i la mare d'aquest xaiet que tens aquí entre les dents em diuen que et canvien una cosa per la criatura que tens, pel seu fill. Ah, sí? I què em donaran? Et donaran un formatge gros, grossíssim, que t'agrada molt més que tota aquesta carn. És veritat, m'agrada més. I quan me'l donaran? Mira, ara van a buscar-lo. Si t'esperes, no te'l mengis, eh? No te'l mengis aquest xaiet. Si t'esperes, tindràs el formatge. Vosaltres, anem a buscar el formatge. I els dos xais varen anar amb la guineu i varen travessar mig bosc i els xais deien: i què hem de fer? I portar-li un formatge en el llop, ja veureu com us tornarà el vostre fillet. Varen travessar el bosc i a l'altra banda del bosc, en allà hi havia un riu i d'allà venien i la guineu va dir: seiem-nos aquí abans de travessar el riu. I es varen asseure en aquella pedra plana que ja donava cap a l'aigua del riu. Espereu-vos, espereu-vos, va dir la guineu. I els xais es varen esperar, però tantes estones varen esperar que li varen dir: que no anem a buscar el formatge. Un moment, que ara ve. El formatge no va venir, no va venir a bullir, de cap de les maneres. Es va fer de nit, va sortir la lluna i aleshores els xais varen insistir i la guineu va dir: tornem, tornem, i el formatge? Calleu, calleu i feu el que jo us diré. Se'n varen entornar i quan varen arribar en el llop, la guineu li va dir: llop, que ja som aquí. Sí, jo he entès el formatge. El llop tenia ben agafat aquella criatura, aquell xaiet, que de tan cansat ja no deia res. És viu el xai? Li va dir la guineu. Sí, mi tol, aquí és viu. I sí, era viu. On és el formatge? Va dir el llop. I la guineu li va contestar: ai, mira, sí que em sap greu. El portàvem, el formatge. Però quan hem travessat el riu, mira, hem fet un salt i el formatge, com que ens hem entrebancat, ha caigut i és enmig del riu. Ves-lo a buscar, és en allà, que t'agradarà molt. I creu-me, era gros i blanc, preciós. I el llop, vaja, ja m'ho pensava. No, menjaré aquesta criatura. Que no, que de veritat, que t'ho dic jo, fia-te'n de mi, que és en allà, enmig del riu. I el llop, arrossegant en aquell xaiet, se'n va anar cap al riu. I quan va mirar el riu, va veure en allà hi va veure el formatge rodó, blanc, en el mig del riu. Home, sí, és grossíssim. El llop va deixar anar el xaiet. El xaiet se'n va anar amb els seus pares i tots tres varen tirar muntanya amunt a veure si trobaven aquell pastor del qual s'havien separat. I vet aquí que el llop va agafar en brenzilla, va fer un salt i va llançar-se cap a l'aigua. Bé, en realitat ell es va llançar cap al formatge. Però és clar, aquell formatge no era tal. Aquell formatge no era altra cosa que el reflex de la lluna al damunt de l'aigua del riu. I quan el llop, amb la boca oberta, va tocar aquell reflex, l'aigua es va esvair, es va moure, vaja, i el que es va esvair va ser aquell formatge, i el llop se'n va anar de cap al fons del riu. I com va treure el cap a fora per nedar, per sortir ben xop, l'única cosa que va sentir va ser les rialles de la guineu, que se n'anava rient, fumant un escàndol i explicant a totes les bèsties del bosc allò que li havia passat al llop. El llop no entén per què fa aquestes coses la guineu. I si us he de ser franc, jo tampoc. Diu que una vegada hi havia un lló allà a la selva, el rei de la selva, amb aquella palambrera que traginen tots els llons, fent uns badalls. Aquell lló badallava primer de gana i després de mandra. I és que aquell lleó n'era una bona estona de mandra. Mare meva, si n'era. Era tan mandra que és que permetia passar gana per no haver de sortir a caçar, que era la seva feina. I és que anar a caçar, anar darrere de les bèsties, cansava. I ell no parava de rumiar i pensar: què puc fer per tenir menjar sense haver de córrer, sense cansar-me? Allò un dia va tenir una idea. Allò va pensar: ja està, ho arreglaré. Faf! Va treure les 5 ungles i la més gruixuda la va fer servir per escriure en una soca d'arbre a un baobab, un arbre d'aquells més grossos, allà el seu missatge. Jo, el lleó, el rei de la selva, estic malalt i com que sóc el rei de la selva, mano i ordeno que tots els animals vinguin a fer-me una visita a casa meva, que cada dia em vingui un de sol. I així se'n va anar en el seu cau. Ell pensava: cada dia vindrà un sol animal, entrarà a casa i jo tancaré la porta amb clau. I esclar, com que no es podrà escapar, no hauré de córrer i me'l poder cruspir. I així va ser, com varen trucar la primera vegada el primer dia, no sé si va ser una girafa, un nyú, un hipopòtam, això, ben gras, ben gros. El lleó va dir: qui hi ha? Sóc jo, l'hipopòtam, que us vinc a fer una visita, majestat. Entra, entra. L'hipopòtam va entrar. El llop va tancar la porta amb clau i aleshores li va dir: què? Com va? Què vols? Oh, que m'han dit que esteu malalt, majestat, que teniu, què us passa? Li va dir l'hipopòtam. Què em passa? Em passa que em fa molta pudor la boca. Es va inventar la malaltia perquè això no existeix. Bé, no existeix, deixem-ho així. I vet aquí que expliquen que allò va obrir la boca i li va dir ensuma. Pom, va obrir aquella boca, aquell rellam de boca. I l'hipopòtam va acostar el seu nas cap a la boca d'allò grossa. L'hipopòtam li ensumava, i quan el nas de l'hipopòtam era al costat de la boca d'allò, el llavor va tancar la boca i se'l va cruspir, se'l va menjar, i amb la panxa plena va dormir tot el dia i pensava: qui vindrà l'endemà? L'endemà n'hi va anar un altre, i l'endemà ha passat un altre d'animal, i cada dia el llop menjava un animal diferent. Però va venir el dia que li va tocar el torn d'anar a veure en el rei de la selva, a la guineu, l'animal amb més pesquis, més intel·ligent de tota la selva i d'aquests boscos que hi ha per aquí també. La guineu va dir: animals, em toquen a mi anar a veure el rei de la selva, de manera que ningú em passi al davant, eh? Però per què hi vols anar, si és allò? Oh, perquè a la casa d'allò hi ha una festassa. Una festa? És clar que hi ha festa. No veieu que cada dia hi ha entrat un animal i no n'ha sortit cap? Això vol dir que s'hi queden, perquè si està molt bé, i jo vull anar en aquella festa. I la guineu, truc, truc, truc, truc, va trucar a la porta d'allò. Qui hi ha? Va dir allò. Sóc jo, la guineu, que us vingui a fer una visita, majestat. Va entrar. El llop va tancar la porta amb clau. La guineu, expliquen que mirava per tot arreu i només veia ossos, cap animal. Es va estranyar. Què teniu, majestat, que esteu malalt? Què us passa? Què em passa, que em fa molta pudor la boca? El llop va obrir la boca i mentre l'obria pensava: aquesta guineu és tan petita que me la menjaré de viu en viu, no caldrà ni que la mati abans. I efectivament, la guineu li va ensumar la boca i allò, amb aquesta mà, aquesta pota que tenia tan grossa, li va donar un cop en el cul a la guineu, i la guineu de dret va anar a dintre de la boca d'allò. I quan la guineu ja era dintre de la boca d'allò, allò la va haver d'escopir, perquè la guineu a dintre de la boca d'allò va endevinar-ho tot i no volia que allò se la cruspís. I aleshores la guineu a dintre de la boca d'allò va fer un pet tan gros i tan potent que allò, en notar aquella pudor i aquell mal gust a la boca, la va escopir i li va dir que se n'anés. Vés-te'n, que fas pudor de pet. Esclar. I d'ençà de llavors, diuen que els lleons varen haver de sortir i corrents, corrents, corrents, cansant-se, s'alimentaven i caçaven enfadats tots els animals que trobaven, menys les guineus. Que encara els lleons pensen que les guineus tenen gust de pet. I per això no les cacen.
8: Mentider.
9: Mentidera, tu.
10: Mentidera.
9: Mentidera.
8: Sí, què? Que no t'agrada?
11: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
9: Els que expliquem històries...
8: Ja en tenim un.
9: De què?
8: D'aquests cercles.
9: Mentides, mentides i més mentides.
12: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders, farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors, adeu-siau.
13: Ràdio Sant Boi.
14: Més de 45 anys amb tu.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
0: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
15: La recepta de la setmana, amb el Pere de Calvitus i l'Anna Bosch.

0: 13 minuts a pràcticament passen de les 10 del matí. En aquest cas tenim l'espai de la recepta, avui signada per l'Anna Bosch. Molt bon dia, Anna, què tal estàs?
1: Hola, molt bon dia.
0: Escolta'm una cosa, avui el protagonista de tot plegat és el senyor Salmó.
1: Doncs sí, mira, ara feia molts dies que no parlàvem d'aquest senyor.
0: El senyor Salmó.
1: I he pensat que també està bé de tant en tant doncs, buscar una recepta que incorpori el salmó.
0: Doncs fantàstic. Jo no, home, jo ja ho sé que el salmó és per tot l'any, però fa una mica més de bon temps, no? El salmó,
1: mira,
0: el color, la frescor, la frescor...
1: Bueno, perquè potser penses més de menjar-te'l sense cuinar, potser, no? I aleshores, a tot hora... està bé, a tot temps, i cuinat potser sí que una mica... Bueno, depèn. Jo penso que és per... segons el gust.
0: Segons el gust.
1: Sí,
0: Però abans que res, deixa'm recordar que... i perquè és molt interessant...

0: Anem a cuinar-la.
1: Sisplau.
0: Doncs avui tenim el salmó amb crema de porros i llagostins, amb una decoració d'ous de salmó fumat i un cruixent de porro.
1: Carai, carai.
0: Molt bo, molt bo.
1: Cruixent de porro.
0: Sí.
1: Això ja és extraordinari,
0: bueno,
1: i
0: és
1: això ja ens diu que aquí passaran coses.
0: Un detallet que bueno, guarneix més el plat i que doncs, també s'ha de saber una mica com fer-lo.
1: Molt bé.
0: Val? Perquè té una mica el seu intríngulis.
1: Doncs t'escoltarem atentament.
0: Vinga, doncs anem a comprar per 4 persones els ingredients que necessitem. Necessitarem 4 talls de llom, de salmó, perdó.
1: De salmó, sí.
0: Sí, 8 llagostins frescos o congelats, com vulgueu.
1: Molt bé.
0: 200 mil·lilitres de nata del 18% de matèria grassa.
1: Carai.
0: 150 mil·lilitres de brou de verdures.
1: No, dic carai per aquesta precisió numèrica.
0: Sí, perquè hi ha el 18, hi ha el 33 o 35, i un és molt més greixosa que l'altre, i
1: molt
0: aquí
1: no,
0: ens interessa la menys greixosa.
1: Entesos.
0: Dèiem, 150 mil·lilitres de brou de verdures, 4 porros sencers, mantega, brandi, sal i pebre, oli d'oliva verge extra i aquests ous de salmó que venen als supermercats amb uns potets, que era el que he dit que serviria per acabar de fer el plat. Vinga, anem de cara a la preparació.
1: Val.
0: En primer lloc, si tenim els llagostins congelats, els hem de descongelar. D'acord? I els hem de posar sempre amb aigua fins que aconseguim que es descongelin.
1: Important.
0: I llavors hi tallarem les barbes, que diem.
1: Sí,
0: els hem de polir una mica, aquests llagostins.
1: Que passin per la peruqueria.
0: Això mateix.
1: No, sí, tant.
0: En una paella posem mitja cullerada d'oli d'oliva, fregim aquests llagostins i els reservem. Netejarem bé els porros. Recordem que solen portar molta terra, i llavors el que hem de fer és tallar les fulles verdes en juliana i les reservem. En juliana vol dir com amb uns tallets, com si fossin uns tronquets llargs.
1: Sí,
0: val?
1: Sí.
0: Per altra banda, la part més blanca la tallarem a rodelles ben fines i també la reservarem. O sigui que tindrem de cada porro una part amb
1: molt bé.
0: Tallada juliana, que és la part verda, i una altra part a rodelles, que és la part blanca. En una paella de mida mitjana posarem una mica d'oli d'oliva i sofregim la juliana de fulles verdes fins que quedin ben cruixents i reservem. A la mateixa paella hi posem una mica de mantega i sofregim les rodelles blanques, que són les més fines d'aquests porros, fins que estiguin daurades, sobretot vigilant que no se'ns cremin. Flamejarem amb una mica de brandi i quan aquest brandi s'hagi reduït bé incorporarem la nata fins que lligui i anirem remenant a foc molt baix fins que aquesta crema la tinguem ja a punt. Salpebrarem, posarem sal i pebre. Incorporarem a la paella el brou de verdures i deixarem coure a foc lent durant 15 o 20 minuts. Si veiéssim que se'ns espesseix massa, podem afegir-hi una mica més de brou. Llavors, un cop acabat això, que hem d'agafar aquesta salseta, la triturarem tota, la passarem per al colador xinès i ja tindrem aquí la crema de porros a punt. Bé, seguim. Amb una altra paella hi posarem una cullerada d'oli d'oliva i sofregirem els talls de salmó per totes dues bandes. És important que tinguem la paella tapada fins que estiguin daurats. S'estima que el temps de fregir són uns 3 minuts per cada costat. I començarem sofregint per la banda de la pell i després la resta del tall.
1: Molt bé.
0: Quan estigui tot fet, ja tenim tot preparat per muntar el plat.
1: Molt bé. Jo estic guardant silenci, fixa-t'hi,
0: sí, sí,
1: molt atentament, perquè me n'adono que ho fas molt fàcil, però que és un procés força detallista.
0: Sí.
1: Pel que estic veient.
0: Sí, però bueno, és que la cuina
1: tot
0: és molt detallista, Saps?
1: Sí, no, segur, cuina, segur.
0: Bueno, no sé. Per fer aquest cruixent de porros, abans he dit que podia ser doncs, fregint una mica aquests bastonets, aquest porro tallat a la juliana i passat per la paella. Però també hi ha una altra fórmula, que és que un cop tinguem aquests bastonets tallats,

0: posem amb aigua a bullir i tirem una miqueta de sucre, i quan l'aigua bulli hi tirem el porro i el deixem durant 5 minuts. Després d'aquests 5 minuts ho colem i ho deixem davant de, o sigui, sobre d'un plat amb paper de cuina perquè elimini aquest excés d'humitat. És una altra manera de fer-ho.
1: Sí, senyora.
0: Llavors, evidentment, què hem de fer per muntar el plat? Doncs hem de posar a la base del plat aquesta crema de porros, hem de posar-hi el llom de salmó fumat, hem de posar-hi el llagostí, guarnim amb aquests ous de salmó i també decorem amb aquests bastonets de porros.
1: De porros, eh? Sí. A mi m'ha agradat molt, això, el detall del porro, m'agrada en el sentit de que és que és una verdura molt seva,
0: sí,
1: però molt agraïda.
0: Molt, molt. I dona, el sabor és molt agradable.
1: És que allò que dius, quan acompanya, es nota.
0: Sí, sí. Té la seva personalitat,
1: sí, sí,
0: el porro.
1: Sí, sí. No, que sembla que estiguem fent broma o ironia,
0: no,
1: per allò del...
0: No,
1: perquè, a veure, és per molt, exemple,
0: quan
1: mengem
0: una bichissoise,
1: sí, ara,
0: està
1: ara
0: boníssima.
1: Sí, senyora.
0: I allà té una presència el porro molt important, no?
1: Sí, sí.
0: O, no sé, ara no se m'acut altres... Però a vegades,
1: no, no,
0: per exemple, pots fer... Sí, es poden fer... com pastissos d'aquestos, com amb rodella de porro, i posar-los al forn, i llavors també tens un resultat bo.
1: És que és d'aquells elements que jo dic, Anna, tenen personalitat.
0: Sí, sí.
1: A veure, no vull comparar amb, jo què sé, la ceba, el rave, el que sigui, perquè la ceba pràcticament, avui en dia, jo diria que no falta enlloc, pràcticament ja.
0: No.
1: Però que el porro és d'aquelles verdures amb personalitat que dius... Hosti, i deixa empremta allà on
0: està. I de vegades potser si hi ha gent que no li agrada massa la ceba, doncs potser... substituir-la potser per una mica de porro.
1: Correcte.
0: Doncs potser també pot...
1: Sí, perquè hi ha molta gent que compta, que la ceba tampoc els agrada massa, però sí, és veritat.
0: Bé, que us volia dir algunes coses més respecte del porro, ¿vale? Que el temps de cocció del porro sempre variarà en funció de si el fem al forn, si el fem a la papillot, si el fem a la paella, al vapor, al microones. Penseu que en funció de cada fórmula de cocció té un temps diferent, ¿vale?
1: Molt bé.
0: Dir-vos també que el salmó és un peix molt sa i molt ric en omega 3 i té moltes proteïnes i vitamines i minerals, d'acord?
1: Fantàstic.
0: Recordeu que amb aquest aspecte de l'omega 3 és molt recomanat, i també com la sardina, no?, que és un peix blau, doncs també té molt d'omega 3. Noruega és un important productor de salmó de cria i salvatge i representa més del 50% de la producció mundial de salmó. I que ara mateix els mercats que comercialitzen majoritàriament salmons cultivats en granges són Noruega, Escòcia i Xile.
1: Acrei.
0: Ja sabem, perquè em sembla que alguns doncs, ho vam estudiar ja fa molts anys a l'escola, que els salmons neixen amb aigües dolces, però que migren cap a l'oceà. I després tornen a les aigües dolces en el mateix riu on van néixer, que això és impressionant, no?, que sàpiguen discriminar el riu on van néixer, i van allà depositar-hi els ous.
1: Molt bé.
0: No se sap com s'orienten, però diu que pot ser que tinguin un olfacte hipersensible que reconeguin la química que configura el riu. Això per mi és sembla mentida que un animal, un peix, pugui
1: sí que és
0: discernir
1: veritat
0: tot això.
1: Sí.
0: Neden contracorrent
1: correcte,
0: i hi ha una velocitat mitjana de 6,5 quilòmetres diaris.
1: Imagina't.
0: I poden superar uns salts en cascades de fins a 2 metres d'alçada.
1: Sí. Bé, capaços d'adaptar-se a allò. Si dius un peix resilient, és aquest.
0: És aquest. Jo crec que sí. Bueno, no conec molt totes les espècies, però aquest realment té uns trets diferenciadors respecte d'altres.
1: Aigua salada, aigua dolça, hivern, estiu, fred, calor,
0: digue-li. I compte, encara hi ha una altra cosa també molt sorprenent, que és que un cop entren en aquest riu on van néixer per reproduir-se, molts salmons deixen de menjar completament amb aquest trajecte.
1: Carai.
0: Viuen de les reserves de greix que tenen acumulades i moren després de la posta.
1: Sí, senyora.
0: Moren després de la posta.
1: Això és quasi bé romàntic.
0: Doncs mira,
1: no?
0: Sí. És un cicle vital que acaba, romàntic.
1: Com aquell que diu, jo sé fins on he d'arribar i sé quan he de plegar.
0: Sí.
1: Una mica per donar pas als altres. No sé, una cosa una mica... Déu-n'hi-do amb el salmó.
0: Molt. I de les escates del salmó, sapiguem que se'n pot deduir l'edat i també el nombre de postes. Com a màxim, fan 3 postes.
1: Molt bé.
0: Vale? I això, mira, penso que pot haver contribuït a conèixer una mica
1: més
0: el cicle vital d'aquest salmó, que el veiem tot sovint al mercat.
1: Sí, senyora.
0: I que hem de mirar sempre que tingui el color aquest rosa el més brillant possible.
1: Important això, a més un color molt característic, per això dèiem el senyor salmó.
0: El senyor
1: Salmó.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do, sempre tot el que ens expliques ens ajuda molt a entendre què hi ha més enllà dels fogons, t'ho he de dir, perquè ens agrada molt, i saps que sempre jo et faig alguna pregunta d'aquelles de fora de... Però vaja, tot això en què ho regarem...
0: El maridatge que penso que pot ser escaient és un vi blanc àcid i afruitat,
1: molt bé.
0: Com un Sauvignon blanc, o també podria ser un Albariño, depèn dels gustos.
1: I tant.
0: Però bueno, n'hi ha un de Maset, que és un Criança, que penso que pot lligar-hi molt bé.
1: Molt bé. Mira, diverses coses. Un, que sempre et faig aquella pregunta que va més enllà dels fogons i que amb el Pere també li fem, ja ho saps, amb el Pere Calvitus, com amb l'Anna Bosch, aquelles preguntes que dius, res, i és que no necessitem ni que ho justifiqueu. No necessitem... vull dir, allò, a vegades t'he preguntat, davantal o bata? Cassola o de fang?
0: Sí,
1: una mica ho anem fent així perquè ens agrada que sigui d'aquesta manera. Escolta'm, el tema, ja no m'hi poso amb d'altres coses com seria els olis, els vinagres, que ja sabem que hi ha una col·lecció brutal, sabem que amb la sal també passa, però... Quants tipus de sal creus que com a mínim s'han de tindre en una cuina? Sabem que hi ha sal més granulada, més grossa, sal, etc.
0: A part de la sal normal, val, a vegades també es pot utilitzar la sal rosa de l'Himàlaia.
1: Correcte.
0: Que està molt bé. I després hi ha la sal aquesta amb escates, que ara no me'n recordo del nom.
1: Sí.
0: Maldon. La sal Maldon. Sí. Que hi ha la normal... i la que té un sabor fumat.
1: Per tant, que som xafarders i sempre us preguntem per les vostres cuines, quants tipus de sal hi té l'Anna en els plastatges?
0: Doncs aquestes quatre.
1: Aquestes quatre, que no és poca cosa. 4 tipus de sal. Bé, nosaltres ens anem muntant el nostre escenari i ens anem imaginant com treballeu en els vostres fogons. Per cert, Anna, si no t'importa, avui sí que tu, que sempre ens expliques coses molt xules sobre els vins, sobre els caves, etc. Avui vull compartir amb tu, volem compartir amb tu una notícia que és de portada, diguéssim, en alguns diaris. Jové i Camps deixa la denominació d'origen cava i s'incorpora a Corpinat.
0: Ho
1: dic perquè, a veure, expliquem que Corpinat...
0: No em sorprèn,
1: És una marca col·lectiva de la Unió Europea creada per l'Associació de Viticultors i Elaboradors, doncs, a Corpinat.
0: Sí.
1: Això ja va ser el 2018. Recordem, doncs, que paral·lelament doncs, van fer créixer doncs, aquesta denominació. És una marca que plega cellers productors de vins escumosos de qualitat i que va néixer per distingir els escumosos elaborats per mètode tradicional, sobretot el cor, i evidentment el cor del Penedès. Els fundadors diuen que el que volen és diferenciar-se dels productors de massa i promoure la viticultura sostenible, oi?
0: Uh-huh.
1: I ho dic perquè aquí no fem mai esment a marques, i perquè no ve el cas, però que...
0: Però en aquest Corpinat n'agrupa moltes i de molt conegudes.
1: És el que anava a dir-te. És el que anava a dir-te. No, aquí normalment, doncs, qualsevol mitjà, home, no fa publicitat per fer-la, però sí que és veritat, doncs, que quan es cau, sí, no? I, per exemple, fixa-t'hi que això es va crear el 2018, ja ho saps, però que els fundadors de tot plegat són en Llopart, en Nadal, el Recarello, Torelló, Sabater i Coca, Gramona, i a més, doncs ara s'hi afegirà a Jove i Camps, evidentment no com a fundador, però sí com a, sí, sí, com a membre. La seu és a Vilafranca, la presidència en aquests moments la porta en Pere Llopart, de, uh-huh, del Cava Llopart. Uh-huh. Home, i el que sí que és veritat, i això ho sabem, i tu mateix ho dius, que, home, aquests fundadors precisament són gent de molta tradició i gent de molta qualitat. No sé què en penses, ho dic perquè no, avui veure, que venies tu venia el cas a explicar
0: això. Em sorprèn, uh-huh, però alhora entenc la decisió, d'acord? Uh-huh. O sigui, em sorprèn potser perquè ells tindran els seus motius, no s'hi van afegir de bon inici, no?, amb el Corpinat, però algú deuen haver considerat de que els hagi fet prendre aquesta decisió, uh-huh, perquè tot aquest col·lectiu el que realment aposta és per la qualitat,
1: vale?
0: I per una manera concreta de treballar les vinyes, uh-huh, de ser ecològic.
1: Sí, senyora, sí, senyora.
0: Bueno, clar, llavors suposo que és una manera de diferenciar el producte respecte a la resta, no? Uh-huh. I amb això doncs volen tenir aquesta etiqueta diferenciadora.
1: Sí, bueno, com molt bé explica l'Anna, entre altres coses, que exigeixen, doncs, collita manual, viticultura ecològica, utilització de varietats històriques a la regió, sí, doncs, del Penedès, etc, etc, criances en ampolla superior a 18 mesos, contractes de llarga durada i preu mínim garantit, etc, etc,
0: I moltes vegades el que fan també és una mica reprendre el cultiu de vinyes molt velles que s'havien abandonat i que se'n donen compte de que el producte, uh-huh, és de molta qualitat.
1: Sí, senyora. Bé, res, que era un titular dels que, sí, t'esperàvem amb ganes per compartir-lo amb tu aquí a l'espai, doncs, de la recepta. Anna Bosch, moltes gràcies, com sempre, pel teu compromís, i que moltes gràcies, i que properament, doncs, hi tornarem.
0: Molt bé.
1: Rock and roll! Rock and roll, no?
0: Sí, tant.
1: Avui hem anat a directes, no?
0: Sí.
1: Com aquell que tira un penal. Rock and roll? Doncs va, rock and roll, Anna, que vagi molt bé, gràcies!
0: Adéu!

0: la República Santboiana.
1: Amb l'Amadeu Alemany.
2: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
3: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang?
4: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
5: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
6: I per què es necessita recollir sang?
7: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
8: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesian Sant Boi.
9: I a quina hora han de venir?
10: Poden venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
11: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
0: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: Rivero a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Al Dies de Ràdio obrim l'Espai Salut. Aquest Espai Salut dels dilluns, un espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui parlarem de salut mental i ho farem amb un centre de psicologia de Sant Boi, el centre IPAI, Institut Psicològic d'Atenció Integral. I parlarem amb la directora del centre, és psicòloga sanitària, és la Ainhoa Brantoas. Què tal, doctora? Molt bon dia i benvinguda al Dies de Ràdio.
1: Gràcies.
0: Hem de dir que l'Institut Psicològic d'Atenció Integral té dues seus, una al carrer Riera Basté 2224, local A, al fons de les galeries, i l'altra el té al carrer 3 d'Abril 42. La salut mental i el benestar emocional és un concepte ampli relacionat amb la manera com ens sentim, pensem o actuem en el nostre dia a dia. Es pot definir com un estat d'equilibri i benestar en què una persona és conscient de les seves capacitats i pot desenvolupar les seves habilitats cognitives i emocionals, viure en societat i satisfer adequadament les demandes de la vida quotidiana. És, per tant, molt més que no patir una malaltia de salut mental. Ens ajuda a afrontar els reptes, els alts i baixos diaris i les situacions quotidianes d'estrès sense enfonsar-nos a tenir relacions satisfactòries o a treballar de manera eficient. Així, la salut mental és la base per al benestar i el funcionament efectiu de les persones i de les comunitats i esdevé un aspecte indissociable del concepte de salut. No es pot tenir un bon estat de salut sense una bona salut mental. Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, una de cada quatre persones experimentarà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. Actualment ja s'identifica la salut mental i el benestar emocional com una de les prioritats per la salut al nostre territori. Doncs, com dèiem, avui ens acompanya la directora del Centre IPAU, Institut Psicològic d'Atenció Integral, és psicòloga general sanitària, és l'Ainhoa Brantoas. Ainhoa, salut mental i benestar emocional. Que important, no?, aquests dos conceptes. Tot el que direm avui, evidentment, és important, però que important és aquests dos conceptes.
1: Sí, realment sí. I tenim la sort que recentment pues està posant més el focus, no?, sobretot arrel de la pandèmia, a cuidar la salut mental i el benestar emocional i fer-ho, no?, sobretot d'una manera preventiva, no?, perquè fins fa un temps la salut mental es veia com una patologia greu, no?, i la gent acudia al psicòleg o al psiquiatre quan ja estava en una situació molt crítica, i la realitat és que posar el focus en un mode preventiu ens ajuda, no?, a veure que tots podem tenir un moment d'estrès, no?, i podem trobar les estratègies per fer front a aquest moment d'estrès sense arribar a que acabi esdevenint una patologia.
0: Per tant, de manera preventiva vol dir que abans de tenir alguna sintomatologia relacionada amb algun desajustament emocional, potser caldria, no?, anar a un especialista.
1: Sí, sobretot si tu tens dubtes, no necessites resoldre coses o saps que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar bé, no cal esperar a que això acabi, no?, sent una sintomatologia que t'envaeixi molt o, com bé deies, no et permeti fer la teva vida.
0: Doncs avui parlem extensament i parlarem extensament durant l'Espai Salut del Dies de Ràdio de salut mental amb l'Institut Psicològic d'Atenció Integral, que hem dit que té dos centres, al carrer Riera Baster 22-24, local A, al fons de les Galeries, i també un altre centre al carrer 3 d'abril 42. De seguida parlarem doncs, de com t'inicies aquesta aventura, sobretot amb aquests dos centres a Sant Boi de Llobregat. Però, en primer lloc, volem situar la temàtica d'avui, que és la salut mental. Hem explicat salut mental i benestar emocional, però ara m'agradaria també parlar d'aquest estat d'equilibri i benestar. No? Clar, complicat, no? Perquè això de buscar els equilibris a la vida no ho tenim molt per la mà. Ho volem, ho desitgem tothom, però és complicat, no?, arribar a un equilibri.
1: És complicat, perquè a més, moltes vegades la societat amb la que vivim, no?, que va molt ràpida i que requereix molt d'estar molt present en moltes coses, no ens ajuda a trobar aquest equilibri, no? Però és important no deixar-ho passar. Al final, al dia a dia, moltes persones el que es troben és córrer, m'aixeco, vaig a la feina, torno, no?, nens, etcètera, etcètera, no? I parar un moment a pensar és el que ens pot fer... buscar aquest punt d'equilibri, dir què necessito jo, no?
0: Clar, per definició, què podríem dir que és l'equilibri quan parlem de salut mental? Que és la gran pregunta, no? Suposo.
1: Mira, partim de la idea que el concepte de benestar emocional és un concepte que costa de definir perquè és relatiu, no? Clar, és a dir, meu benestar emocional pot ser diferent del teu.
0: El meu, segur. Sí,
1: exacte,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: La percepció de què és estar bé. Llavors, si ho lliguem amb això, la percepció de quin és l'equilibri pues, serà diferent per les altres persones, no? Per cadascú. Jo crec que l'important també és partir de la meva base, del que jo conec que és estar bé, no? I veure quan hi ha certes coses que no em permeten acabar d'estar bé, no? Aquest inici dels símptomes és el que hem de començar a veure com de manera preventiva,
0: sí,
1: no? Perquè no se'ns desequilibri molt, perquè un cop es desequilibra molt, no? És quan ja costa molt més tornar a fer front al dia a dia.
0: Molt bé, després et preguntaré com podem saber si precisament estem entrant en aquest desequilibri, si hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar i potser l'estem deixant passar o potser no tenim temps d'aturar-nos a pensar o a parar que estem entrant en aquest desequilibri. Segons l'Organització Mundial de la Salut, ho deia jo a la introducció, una de cada quatre persones experimentarà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. No som conscients encara que això ens pot passar a qualsevol, oi que no?
1: No ho som. Ho veiem com una cosa que li ha passat als de fora, a un amic, no? a un familiar, però també perquè jo crec que ens falta ser conscients de què és la salut mental, no? De no veure-la com la patologia greu, sinó que tots estem avui en dia exposats a patir un moment d'ansietat, una depressió, no? I realment està molt més a prop del que la gent es pensa, no? Jo crec que és important dir aquestes xifres, aquests números, perquè a vegades quan estàs en un grup de gent i dius aquests números, la gent diu, ostres, si comptem en aquest grup vol dir que els que hi som aquí hi ha un tant per cent que els patirem o els hem patit.
0: A més, jo crec que és un tant per cent important, perquè de quatre persones una patirà doncs, algun desajustament emocional o podrà patir alguna malaltia mental. Jo crec que és elevat, això, un de cada quatre.
1: Sí, ho és. Clar, ho veiem també, si ho comparem amb la salut física, no? amb la malaltia mèdica, pues, si diguéssim, no?, quanta gent d'aquí pot patir un refredat, no ens alertaríem tant. Evidentment, no puc minimitzar la salut mental, no? Però hem de veure que tots estem exposats tant a malaltia física com a malaltia de salut mental, no? I és important no deixar passar aquest cuidar-se, igual que a vegades ho fem, no?, amb la salut física.
0: D'acord. Imaginem-nos dues persones amb una vida molt similar, amb unes aficions similars, amb un dia a dia molt similar, perquè una d'aquestes persones patirà doncs, algun desajustament emocional o patirà una malaltia mental i l'altra no.
1: Doncs hi ha molts factors, no? Per començar, hi ha certa predisposició genètica amb algunes persones a patir certes malalties de salut mental, però també l'aprenentatge que ha fet al llarg de la vida i la capacitat d'afrontament que té a situacions estressants pot fer que una persona o que dues persones amb situacions similars, una la pugui resoldre i l'altra potser pues, pugui desencadenar pues, una ansietat, un estrès, no? O altres patologies. Al final... també el moment vital amb el que està la persona és molt important, no? Quina situació està, quin suport social té, no? Com de vinculat està la seva comunitat, tot això fa que són factors preventius, protectors, no? De la salut mental.
0: I filem més prim Patir una malaltia mental o tenir algun desajustament emocional o mental al llarg de la nostra vida és hereditari? És a dir, si pensem, no? Doncs mira, el meu pare, la meva mare, el meu avi, algun tiet meu, algun germà, tot això s'hereta? És a dir, si hi ha algun membre de la nostra família que potser ho ha patit, potser nosaltres tenim, no sé, està mal dit, però més números de patir, doncs, algun d'aquests desajustaments?
1: Està comprovat que amb certs trastorns hi ha certa predisposició genètica. Mm-hmm. Això no vol dir que perquè el meu pare ho hagi tingut, jo sí o sí ho haig de tenir, però sí que hi ha estudis, no, que demostren, pues, que hi ha famílies, no, que la patologia està més present. Tot i així, això no vol dir que ningú estigui exempt, no, de patir un trastorn de salut mental. Llavors, per altra banda, també diria que no cal entrar en una alerta, no, de dir perquè algun familiar ho tingui no vol dir que jo ho hagi de tenir. Jo sempre dic que ens hem de comparar una mica amb nosaltres mateixos, no? I amb les meves tendències, no? I si jo sóc una persona que tinc una tendència molt ansiosa de sempre, doncs és més possible que davant d'un factor estressant, no? Pugui tenir un trastorn d'ansietat, no? Per què? Pues perquè jo ja sempre sóc una persona nerviosa, no? Que pateixo una miqueta d'aquí. Llavors, jo sempre dic, en comptes de comparar-nos amb els altres, mirem-nos a nosaltres mateixos.
0: Bé, ansiosa, no? Has dit persona ansiosa, persona nerviosa. Com ho definim, això? Perquè potser ara tot això, doncs, ho diem molt i a vegades frivolitzem, no? Estic depre, dic, ai, és que tinc ansietat i potser no hem estat diagnosticats o diagnosticades amb un temps, doncs, que sí, que estem més ansiosos. Com ho podríem definir, però mèdicament?
1: Clar, partim de que l'estrès en si és una resposta, o sigui, és una resposta del nostre organisme natural, vale? Moltes vegades tenim l'estrès i després de la mà de l'estrès l'ansietat, no? Com molt patologitzat, però la realitat és que una situació estressant és el que fa activar el meu organisme per fer front, no? Davant de... creuem el carrer i ve un cotxe molt ràpid, aquesta situació estressant és la que fa que jo pugui enretirar-me i que aquest cotxe no m'atropelli, per exemple, no? El problema el tenim quan estem exposats a un estrès perllongat, vale? Llavors, una persona exposada a un estrès perllongat pot ser que desenvolupi un problema d'ansietat o no, no? L'ansietat en si... clar, és una patologia, o sigui, es pot diagnosticar com a patologia, però també com a sintomatologia, no? Per dir-ho així, hi ha persones que, sense tenir un diagnòstic d'ansietat com a tal, no? Perquè potser no acabes de complir criteris, mantenen una tendència ansiosa durant tot el seu dia a dia, no? Llavors, al final, estic d'acord amb que un dels problemes que estem tenint és que moltes vegades la gent pues, s'apropia d'alguns, no? Jo tinc ansietat. Bueno, estàs nerviosa, no? I estar nerviós és natural en certes situacions, però no tens ansietat, no? I això també fa que es minimitzin les persones que sí que pateixen ansietat, no? I que en un estat molt extrem és molt incapacitant, no? No et permet fer el teu dia a dia, no et permet exposar-te a situacions socials, no? Va acompanyada de molta sintomatologia també fisiològica, no? Doncs que aquestes persones sentin, no? Que es minimitza tot el patiment que tenen.
0: Clar, el terme ansietat com el podríem definir? Perquè segurament doncs si diem una llista de trastorns o de salut mental, alguna de les malalties, una de les primeres a llegir l'altre dia, doncs que hi ha molta gent ja sí diagnosticada i la primera dels diagnòstics seria ansietat, com ho podem definir?
1: L'ansietat és un estat d'alerta, vale? Que pot ser una alerta generalitzada o focalitzada en algunes situacions, però que normalment ja és desproporcionada al fet, no? El fet pel que m'estic estressant o pel que m'estic exposant a aquesta ansietat. És a dir, quan jo estic exposada a l'estrès durant molt de temps, no? Arriba un moment que el meu cos activa com un sistema d'alarma, sí, no? Davant de situacions que moltes vegades no són perilloses, no? Perquè d'alguna manera s'ha desregularitzat, no? I el meu cos detecta com un perill allò que no és un perill, no? Llavors, al final, l'ansietat és un trastorn de salut mental. És dels més prevalents, no? I és el que ara realment està causant, bueno, un dels motius pel que més es consulta, i és el que dèiem, no? Afecta a moltes àrees, és a dir, a nivell sintomatologia, el que trobem són persones, no? Que senten que és molt incapacitant, no? Que et pot deixar realment molt bloquejat, no pots fer en el dia a dia, però també arriba un moment, pues, que afecta la teva atenció, no? Perquè si jo sempre dic, si tinc el 90% dels meus recursos del cervell, no? Exposats a sobreviure aquesta ansietat, com puc seguir amb el 10% al meu dia a dia?
0: És impossible.
1: Clar, és molt complicat, no? Llavors és molt difícil veure's exposat a tot això.
0: Doncs avui a l'Espai Salut del Dies de Ràdio estem parlant de la salut mental i ho estem fent amb el Centre de Psicologia de Sant Boi, que es diu IPAI, Institut Psicològic d'Atenció Integral, que té dos centres, un al carrer Riera Basté 22-24, és el local A, al fons de les galeries, i el segon centre és al carrer 3 d'abril 42. Una vegada doncs hem emmarcat la temàtica, després continuarem evidentment sobre tots aquests arguments parlant avui extensament de la salut mental. Parlem de tu personalment, la nostra convidada, que és la directora d'aquests centres i psicòloga general sanitària, que és l'Ainhoa Brantues. Ainhoa, expliquem la història dels centres de Sant Boi.
1: Doncs en un context post-pandèmia, no? Nosaltres veníem de treballar amb altres espais i llocs junts i vam valorar que necessitàvem fer un projecte, no?, que treballés sota els nostres valors per treballar la salut mental. És veritat que era un context complicat, no?, perquè estàvem entre confinaments i confinaments, però mica en mica pues, vam anar creixent, vam anar fent poble, no?, i la primera seu la vam fer al carrer 3 d'abril amb un espai de dit, i mica en mica doncs, hem anat incorporant companys, no?, i ampliant una miqueta els serveis.
0: Clar, dius tu, era un context complicat, però jo no sé si vau ser avançats al vostre temps, perquè després es va demostrar que necessàries sou aquests professionals, els psicòlegs i més tard, si és necessari, els psiquiatres també, perquè jo sempre dic aquí al programa, especialment en aquest espai, que si alguna cosa bona alguna s'haurà tingut la pandèmia de la Covid-19 és que potser ens vam adonar i ens vam atrevir, és la paraula, a verbalitzar que no estàvem bé emocionalment. I una de les coses o un dels moments importants de la vida d'aquests darrers anys ha estat la pandèmia de la Covid-19.
1: Sí, ens va permetre normalitzar, no? I poder dir obertament que no estàvem bé el que tu dius. Molta gent era d'això de dir, pues, porto dos mesos tancat a casa i mai m'esperava que el sortir m'impliqués això. Gent que no es podia treure la mascareta per la por a veure's exposat, gent que no podia sortir al carrer, no? Llavors era un context complicat a nivell de poder tirar el projecte endavant, però és veritat que era molt necessari.
0: O potser hi ha gent que abans de la pandèmia ja no estava bé i la pandèmia els va fer donar aquest aturament, no?, del nostre dia a dia, de la nostra quotidianitat, ens va donar temps a dir, doncs, no estic bé.
1: Sí, jo sempre dic que ja ens trobem com dos perfils, no? La gent que va portar molt malament el no poder sortir, perquè al final pues, hi havia molta gent molt limitada d'espais a casa seva, no? Famílies que em deien, és que el passadís em queda petit perquè el meu fill corri, per exemple, no? I després gent que a l'aturada li va anar bé i la dificultat la va tenir quan va haver d'assumir tornar al ritme, no? I va poder ser conscient del que li implicava aquell ritme, no?
0: Amb quina premissa els vostres centres, el centre IPAI, quina és la primera premissa que teniu al vostre centre, el que voleu per sobre de totes les coses?
1: Clar, nosaltres el que busquem és que la gent se senti a gust, còmoda i que sigui un espai on puguis confiar el teu benestar, no? Moltes vegades el psicòleg també està molt mitificat encara, no? La gent s'imagina, arriba i et diu, ah, jo m'esperava un divan, no? Els nens esperen algun bata blanca que vagi a fer de metge, no? I llavors fer aquesta primera parada i donar-nos a conèixer, no? I dir, vale, no, som persones com vosaltres, acudim al psicòleg també i el que volem és poder acompanyar-te en els objectius que tu proposis, no? I en els que nosaltres podem veure que puguin ser beneficiosos, no? Per cada persona.
0: Doncs anem cap als horaris, perquè potser hi ha alguna persona que ara ens escolta els està doncs, agradant tot el que estem posant avui sobre la taula i vol assistir als vostres centres amb quins horaris?
1: Mira, amb atenció de cara al públic, no? Perquè és veritat que a vegades tenim altres horaris, però és de 9 a 1 i de 4 a 8. Això vol dir que és l'hora en el que el centre 3 d'abril hi ha algú per rebre't, perquè moltes vegades et pots trobar que si no el psicòleg que està tenint no podrà sortir a atendre, no? I al centre de Riera Basté estem sempre oberts a les tardes, de 4 a 8. això no vol dir, no, que moltes vegades trobem la porta oberta en altres moments, no? Però sempre diem que és l'horari on hi haurà algú a la porta on et podrà ajudar i acompanyar a iniciar el procés.
0: Molt bé, i després d'aquest temps hem dit que vau reformular doncs els centres justament amb la pandèmia de la Covid-19, això ja han passat uns anys, sí. Quina és la valoració que feu d'aquest temps amb els centres oberts?
1: Realment molt positiva. De fet, l'últim, el darrer centre està sí. obert des del maig de 2025, és recent, perquè mica en mica necessitàvem més espais una miqueta més polivalents, més grans, i l'equip s'anava ampliant, no? I sobretot per poder oferir pues, horaris a la gent, no? Perquè és veritat que poder combinar tot això amb el món laboral, la majoria de gent pues, habitualment necessita un horari de tarda, no? I estem molt contents de la progressió que anem fent i de com ens anem donant a conèixer el poble i de com podem anar acompanyant a les persones. Mm.
0: Quin tipus de sintomatologia teniu als centres IPAI? No sé si hi ha un tipus d'angoixa tipus o un tipus de pregunta primera que us fan, de dubte, de no estic segura, no acabo d'estar bé.
1: Depèn una miqueta del perfil. Nosaltres atenem a persones en totes les etapes de la seva vida, no? Llavors jo et diria que en l'etapa adulta la principal motiu de demanda és l'ansietat, un estrès laboral o el que dèiem, no? Gent que no li pot posar un nom o que moltes vegades no tenim per què posar nom o diagnòstic, però que no acaba d'estar bé, no? També molts temes adaptatius a canvis familiars, canvis laborals, no? Una jubilació i el repte que em suposa, ara pues, m'han fet fora de la feina o, no? O la meva família o més separat de la meva parella, no? Coses que són adaptatives però que suposen un repte personal gran, jo crec que és el principal motiu de consulta dels adults. En la infància i l'adolescència trobem molts pares que necessiten suport en temes de dificultats emocionals o en trastorns del neurodesenvolupament i el repte que suposa, no, com a família també poder assumir certs diagnòstics i poder acompanyar-los.
0: Entenem de quines edats a quines edats quan parlem d'infants i adolescents?
1: Mira, nosaltres entenem des de naixement pràcticament, normalment una miqueta més endavant perquè no? Des que es comença a veure que hi ha alguna dificultat fins als 6 anys, que és el que fem al servei d'atenció primerenca, vale? I després els adolescents doncs, normalment fins als 16-18 també. No posem un límit amb l'edat perquè el que fem és valorar cada cas, no? Llavors en funció de cada cas i de la demanda que tingui valorem si és millor quin perfil de psicòleg pensem que el pugui acompanyar millor. Al final també l'edat és molt relativa, no? Hi ha nois de 15 anys que són supermadurs, no? Com si fos un adult, i després hi ha nois una miqueta més grans que potser necessiten un acompanyament més exhaustiu.
0: Clar, diem atenció integral, ho definim? Que és exactament quan parlem d'atenció integral?
1: Pues precisament el que nosaltres buscàvem era un centre on poder acollir totes les demandes. Evidentment, la salut mental és molt àmplia i acollir totes les demandes no sempre és possible. Pues a vegades necessitem derivar o necessitem treballar en conjunt pues, amb un professional de la psiquiatria, amb un professional de la logopèdia, de la fisioteràpia, no, d'altres professionals, i ho fem amb professionals, treballem amb altres professionals externs, però la idea era aquesta, poder acollir una mica totes les demandes i fer-ho des d'una metodologia integradora. És a dir, treballar amb tècniques basades en l'evidència científica, no?, que ens permetin adaptar-nos una miqueta a la necessitat de cada cas, no? Perquè no tots els casos necessiten el mateix, no? I no tothom ve amb una demanda que es pugui abordar de la mateixa manera.
0: Hi ha sobrediagnòstics? D'això també es parla molt, no? No diem tipus de trastorns, tothom tenim un al cap, però hi ha sobrediagnòstics? Doncs segurament estarà diagnosticat, o inclús professionals que diagnostiquen, hi ha sobrediagnòstics o no? O creus que per la teva experiència, parla per tu, no? Hi ha els diagnòstics que han d'haver?
1: Clar, jo crec que una miqueta depèn també de les etapes i de la situació. No sé fins quin punt podria... A veure, sempre ens podem trobar que hi hagi un sobrediagnòstic o que és veritat el que dèiem, no? Que hi ha alguna persona que ja s'ha dit, s'ha posat una etiqueta, no? Sí. Jo tinc ansietat. I a vegades ho preguntes, no? Ei, vale, això qui ho ha diagnosticat? No, jo crec, vale, parlem-ne, no? Perquè o tothom m'ho diu ja, però que tothom m'ho digui no vol dir que ho siguis, no? Però també és veritat que cada cop tenim més el punt de mira en la salut mental, també estem diagnosticant, per exemple, trastorns del neurodesenvolupament. No és que ara n'hi hagin molts més, és que durant molt de temps no es diagnosticaven, no es posaven al punt de mira i, per tant, no, si seguies el ritme bé i si no el podies seguir quedaves una miqueta fora del sistema, no?
0: Per dir-ho així, és un nen mogut.
1: Clar,
0: o és un nen que no es mou gaire, potser hi havia alguna cosa i passava per alt, no?
1: Exacte, i ara això s'està posant més en el punt de mira. Clar, evidentment sempre hem d'anar amb compte, no?, a l'hora de poder fer una valoració que impliqui un possible diagnòstic.
0: Doncs avui estem parlant de salut mental, ho fem gràcies als centres IPAI, i en dos, un al carrer Riera Basté 22-24, local A, al fons de les galeries, i l'altre està al carrer 3 d'Abril 42, és l'Institut Psicològic d'Atenció Integral. I una vegada hem definit això del que és l'atenció integral, vosaltres us definiu com un centre de proximitat, de calidesa, de confiança, per tenir o perquè sobretot hi hagi un vincle terapèutic amb l'equip mèdic. Això és fonamental. Això és fonamental, diria jo, sempre. Sí. En el dia a dia de qualsevol persona. Però clar, quan parlem d'aquests temes, segurament molt més, no?
1: Sí. Al final nosaltres el que volem és que IPAI, en la mesura del possible, sigui una miqueta com casa teva, no? Perquè al final vas explicar coses que moltes vegades només explicaries en un entorn molt proper, en l'entorn de casa teva, no? I llavors intentem que des de que s'entra per la porta, no?, des de la figura que t'està rebent, que és un administratiu, però que també intentem, no?, pues que sigui coneixedor, que sigui proper, no?, i que pugui atendre, perquè moltes vegades el psicòleg no estarà a la porta, però ve algú amb una demanda i es pot obrir allà mateix, no?, amb el que necessita. I llavors, a partir d'aquí, doncs, sempre aquest espai, una miqueta de calidesa, que podem adaptar una miqueta a les necessitats de cada persona en la mesura del possible, que et faci sentir bé, estar a gust, no?
0: Formació contínua constant de tot l'equip d'IPAI. Clar, això és fonamental, no? Heu d'estar al dia de tot el tipus de teràpies, de tota la innovació que hi ha, la recerca també que hi ha en salut mental, heu d'estar molt al dia.
1: Sí, bueno, jo crec que és a nivell... A la professió del psicòleg i en la professió de la majoria dels professionals de la salut va molt integrat al que sempre ens hem d'anar formant, no? I llavors, clar, cada psicòleg una miqueta també en funció del perfil que atén, de les necessitats, no?, que va abordant, tira una formació o d'una altra. Però és imprescindible, no? La formació sempre... Jo sempre dic, els professionals de la salut no deixarem mai de formar-nos.
0: I tant. Salut mental versus salut física. Si no estem bé d'una manera, no podem estar bé d'altra. És tot un conjunt, oi?
1: És tot un conjunt. Són dos pilars inseparables del benestar i que s'influeixen de manera directa, no? No els podem separar. Jo crec que durant molt de temps potser s'ha posat més el focus amb la salut física,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Perquè també és molt més fàcil de detectar i no cal justificar-la, no? Trenques una cama, està trencada i tothom ho veu, no? Tens una diabetes i una analítica ho demostra, no? Però cada cop més s'està posant el focus en la salut mental. I estan molt relacionats, no? Al final, fer exercici físic millora l'estat d'ànim, és una de les recomanacions que fem, no?, quan anem al psicòleg, millora l'estat d'ànim, redueix l'aïllament, no? Vull dir, i alhora aquest exercici físic, no?, genera tota una sèrie de neurotransmissors que ens ajuden a abordar el dia a dia. Vull dir, no les podem separar, no? Això passa molt quan algú vol, amb salut mental, quan algú vol fer un canvi no puntual i no vol mirar el context, no? Si no ho mirem tot des de fora, aquest canvi no es consolidarà.
0: Clar. Salut mental versus salut física, doncs ens ha quedat clar. Quins tipus de serveis oferiu? Clar, la pandèmia també va fer que molts d'aquests serveis es reconvertissin en online, no? Doncs a través d'una pantalla, que va ajudar en el seu moment moltíssim, i hi ha centres que ho han continuat fent, precisament per les necessitats d'avui dia, no? Vosaltres també compagineu presencial online?
1: Sí, nosaltres compaginem presencial online i de fet hi ha persones que fan tot el seu procés únicament online, únicament presencial, o hi ha persones que combinen, no?, en funció també de les necessitats. Al final, l'online ens permet, pues, una conciliació de temps, no?, que també que està allà, evitar desplaçaments, però també et diria que hi ha molta gent, i jo crec que és algo bonic, no?, que demana la presencialitat, que demana el vincle, que demana, no?, sentir-se aquest acollit, no? Llavors és veritat que nosaltres ara mateix fem un volum molt més alt de demandes presencials que online, però oferim els dos serveis.
0: Com treballeu? Quina és la metodologia? Imaginem que ara mateix ens està escoltant alguna persona i pensa que no està bé, no sap exactament què li passa ni posar-li nom al que té, però no es troba bé emocionalment. demana cita, que per cert, com s'ha de demanar cita al centre EPAI?
1: Mira, es pot demanar tant via web, sí, com per telèfon, com per WhatsApp, és a dir, ho facilitem al màxim possible. Davant del dubte, necessito informació, un WhatsApp, i a partir d'aquí, doncs, comença tot el procés.
0: Molt bé, a través de la pàgina web d'EPAI trobarem totes les maneres de contacte.
1: Exacte, està el correu, telèfons, mm-hmm, tant fixa com mòbil per fer un WhatsApp, vull dir, a partir d'aquí es pot contactar com sigui millor, com sigui més còmode.
0: D'acord, ja tenim cita, venim, com ens atendreu, què passarà a partir d'aquell moment?
1: Mira, previ a això, nosaltres sempre amb el primer contacte el que fem és que normalment els nostres administratius recullen la demanda, que són qui s'ho troben, no? Fan alguna pregunta per nosaltres també poder veure en qui anem encaminats i els truco. Mm. Els truco perquè abans d'agafar cita nosaltres valorem i pensem que és el més important de buscar en la mesura del possible facilitar el vincle amb el psicòleg, no? Llavors, el que fem és valorar amb aquesta trucada quin psicòleg pensem que pot, no, acompanyar-lo millor, no? Perquè moltes vegades el motiu de demanda és un, però quan tu explores veus que hi ha altres sintomatologies i altres coses, que hi ha una persona de l'equip que sol abordar més, que no, que sol treballar més. Llavors, a partir d'aquí, això també ens permet que el psicòleg, un cop ja vingui el pacient, sap pel que ve, no? Ja s'ha pogut preparar una miqueta la sessió. I comença tot el procés, no? La primera sessió és molt de coneixença, i això ja ho avisem, no? De moltes preguntes, de veure en quin punt estem, i a partir d'aquí marquem una miqueta uns objectius, no? En funció del motiu de consulta veiem què és el que necessita treballar la persona i marquem una periodicitat per anar treballant, que s'adapta una miqueta també a la realitat de cada persona, no? Sempre ho diem. Nosaltres fem una recomanació, però entenem que també és un servei, s'ha de poder assumir i ha de ser el que cada persona necessita, amb la qual cosa hi ha persones que vindran més freqüentment i hi ha persones que no tant.
0: Per tant, és a la mida, lògicament, hi ha de ser així, com exacte, qualsevol altre tipus d'ingredient de la nostra salut mental o física, ha de ser personalitzada, no? L'atenció personalitzada per aquell pacient realment que ho necessiti i com ho necessiti, no?
1: Exacte. Sí, sí. Moltes vegades també passa, no?, que tu com a professional veus uns objectius, però el pacient o la família necessita uns altres, no? Pues hem de trobar també l'equilibri entre el que la família necessita i també fer-los veure que potser darrere d'això que necessites hi ha alguna altra cosa que és important treballar i no deixar passar.
0: Com dèiem abans, segurament ara som més conscients, no?, de la importància de la salut mental. Us ho esteu trobant, eh?
1: Sí. Sí, tot i que queda un llarg camí, encara. Vull dir, som més conscients, però hi ha molta gent que encara ve i veus que està molt mitificat, que ve amb moltes pors, no?
0: L'estigma, hem de lluitar encara amb l'estigma, sí, en salut mental, molt.
1: Sí, sí, sí, encara queda molta lluita. I de fet moltes vegades és la resistència d'un mateix, molta gent és com, crec que el meu problema no és tan important per venir. Bueno, jo sempre dic, no comparem els problemes amb els de l'altra gent, i la importància del problema recau en quan a tu t'està afectant. Clar. És a dir, pots semblar un problema que és molt petit, a ulls de qui sigui, però si a tu en el teu dia a dia t'afecta i no et deixa ser,

0: vital, no? Perquè al final la voràgine del dia a dia fa que molts adults no escoltin aquestes necessitats, que moltes vegades fins i tot la gent que ens envolta propera les veu, no? I nosaltres no les veiem, i al final l'estrès és un dels principals desencadenants de problemes de salut mental. Evidentment n'hi ha altres, però moltes vegades juga un gran paper. Llavors, que donin importància a les principals problemes de salut mental, a les seves necessitats, no? I que consultin, és a dir, moltes vegades hi ha gent que arriba, consulta i es resolen dubtes, no? No cal, vull dir, a vegades sí que hi ha processos terapèutics, no?, que requereixen treballar molts aspectes, però també hi ha vegades que famílies o persones ens truquen, i tal, doncs si nosaltres veiem que hi ha un altre servei, que hi ha alguna altra cosa, alguna recomanació, fins i tot actius comunitaris, no?, que moltes vegades val la pena recordar i recomanar, que també són molt terapèutics en si, no? No fan teràpia, però donen una xarxa que donen molt de suport a les persones, no? Llavors jo diria que amb adults, això, prendre consciència, escoltar-te, no?, i fer també activitats pues, que per tu siguin saludables, no?, que t'aportin benestar. Amb els infants i amb els adolescents, és molt important com a família es passa temps de qualitat amb ells, no? Escoltar-los amb empatia i poder acompanyar-los des del respecte i posar límits, no? Moltes vegades el que dèiem, la voràgine de l'adult fa que no tingui temps per escoltar o per estar present, no? Estic, però estic amb això i amb 50 pensaments més que haig de tirar endavant, no? Clar, també és important tenir en compte que els infants no mostren els problemes de salut mental com ho fem amb els adults, no? Llavors, moltes vegades, darrere d'una dificultat conductual o d'una dificultat emocional hi ha altres dificultats en els infants, no? Es mostra de manera diferent. Per tant, amb ells és important veure, detectar canvis, no? De dir, ha baixat el rendiment escolar, està molt més irascible, ha fet un retrocés, no?, amb una fita evolutiva que tenia ja aconseguida, ara sembla que hem anat enrere, no? Què està passant aquí darrere? I llavors també amb els infants i els adolescents, i jo crec que amb els adults també, però el tema que ara està molt en d'esto i que és molt important és el tema de les pantalles, no? Perquè al final estan havent molts casos de dificultats amb les pantalles, no? Infants que retires una pantalla i no ho poden sostenir, però moltes vegades quan els adults veiem què fa, no?, molta estona que estan mirant el telèfon i no saben ni el que estan mirant, no? Llavors, una recomanació per tots també seria això, tema de pantalles, poder prendre consciència de quanta estona estem davant de la pantalla i realment fins quin punt és útil. I potser amb més peques, amb l'etapa 0-6, i s'ha de donar molta importància al tema de l'estimulació. És a dir, no?, si en tota, estar present en qualsevol etapa de la vida és important, però amb un bebè, amb un nen de la primera infància és important, no?, pues poder estimular-lo, poder generar situacions, no?, que li permetin desenvolupar-se cognitivament, socialment, no? I aquí és on trobem que moltes famílies tenen molts dubtes i sempre diem preguntem, no?, perquè a vegades sembla una pregunta tonta i aquesta pregunta tonta no ho és tant, no?, i me la quedo i resulta que fent un petit canvi i hi ha certes coses que milloren.
1: Quins són els professionals que formen part d'IPAI?
0: Pues mira, ara mateix som un equip de 7 psicòlegs i 2 persones que es dediquen a l'administració. Som un únic equip, que moltes vegades ens ho pregunten, no? Estem ubicats en 2 ubicacions per un tema d'espai físic i de necessitat, però treballem com un sol i de manera coordinada. Tots els psicòlegs són psicòlegs generals sanitaris amb formació més específica en cadascú, una mica amb el perfil amb el que atén. I després també comptem amb alumnes de màster, amb alumnes de màster d'infantojuvenil i del màster de psicologia general sanitària que es venen a formar, i amb el suport extern d'un equip d'intervenció assistida amb gossos que ens venen a ajudar a fer alguns grups i algunes sessions individuals.
1: Que bé. Els trastorns mentals tenen un important impacte, ho dèiem a l'inici de l'entrevista, en la qualitat de vida de les persones que els hi afecten, en tots els àmbits, familiar, laboral, educatiu, social, etc, etc. És a dir, que potser en un dels àmbits no ens afecta gaire o podem, deixa'm dir, dissimular. Ho podem portar una miqueta millor, però en l'altre àmbit, en el que sigui, d'aquests que he dit, doncs no sé si el 100, però el 80% sí que ens afecta. Això pot ser, que no en tots els àmbits de la nostra vida ens afecti aquest no estic bé.
0: Sí, en general jo diria que no ens afecti en la mateixa intensitat o de la mateixa manera, no? Perquè hi ha certes coses que es veuen més amb certs entorns.

0: entorns, no? L'entorn també moltes vegades acompanya i conté, és a dir, no? fa també d'un ambient, regula, ajuda a regular-se. Llavors, no tot es mostra de la mateixa manera. També hem de ser molt conscients que la salut mental, precisament, moltes vegades no és algú que es pot veure, no? I això moltes vegades confon, no? És a dir, o sigui, jo el veig molt bé, ja, bueno, perquè ha d'anar a la feina i ha de tirar endavant i no pot estar no es pot permetre d'alguna manera, o no es permet permetre's, sí, mostrar-se tal com està, però això no vol dir que després, quan arribi a casa, no, hagi de sostenir tot aquest malestar que no ha pogut mostrar en altres entorns.
1: Que important és demanar ajuda, no és de covards, no és de dèbils, al contrari, oi?
0: Totalment. Demanar, és el que dèiem, no? Demanar ajuda i amb qualsevol petita cosa poder buscar el suport, no? Des de l'entorn més proper, és a dir, des de tirar de parella, família, no? De dir, no estic bé, fins a buscar l'ajuda professional, o que aquests del nostre voltant, no, ens impulsin una miqueta a buscar aquesta ajuda professional. Per això que dèiem també abans, de desmitificar la salut mental, no? Al final, pues, quan tens un refredat que s'avança, vas al metge perquè et doni un cop de mà, no? Perquè et digui què has de fer. Doncs per què no el mateix, no? Quan veig que no estic sabent posar límits, quan veig que els diumenges a la tarda al sofà de casa meva tinc una angoixa que no sé sostenir. Pues consultem.
1: Diumenge perquè l'endemà és dilluns, sí.
0: Sol ser diumenge perquè...
1: I tot torna a la normalitat, entre cometes, no? La nostra vida quotidiana.
0: Sí,
1: clar,
0: sí.
1: És així, que és veritat, això dels diumenges.
0: Els diumenges al sofà, i la gent moltes vegades no entén, diu, però per què? Si no m'ha passat res, dius, clar, perquè el teu cos està...
1: Pensant en què passarà demà, no? A partir de demà, és així. Doncs avui parlem de salut mental i ho fem, doncs, des de Sant Boi, des de la nostra ciutat, amb el Centre de Psicologia IPAI, Institut Psicològic d'Atenció Integral, dos centres, un al carrer Riera Basté 22-24, local 4, al fons de les galeries, i l'altre centre al carrer 3 d'abril 42.

0: Arribem pràcticament, encara no, però pràcticament al final de l'espai Salut d'avui dilluns, al Dies de Ràdio. És aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui parlem de salut mental i fent-ho des d'un centre de Sant Boi, el Centre de Psicologia IPAI, Institut Psicològic d'Atenció Integral. I està amb nosaltres la directora d'aquest centre, psicòloga general sanitària, que és l'Ainhoa Brantoas. Ainhoa, vinga, recomanacions. No estem bé. No ens acabem d'atrevir ni a dir-ho ni a tan sols pensar-ho, que a vegades és això, anem tirant i no ens aturem a pensar. Què hem de fer? Quin és el teu consell a la persona que es troba d'aquesta manera i ens està escoltant ara?
1: Mira, jo els diria que si comencem a detectar això, moltes vegades una recomanació que fem és, igual que agendem tots, totes les coses a una agenda voral, no?, que va a tope, agendem un moment per pensar. Posem-nos mitja horeta de dir, ei, de 7 a 7 i mitja vaig intentar tenir un espai per pensar en com estic, no? Perquè moltes vegades això ja et fa connectar i dir, algú no va bé. També xerrem molt amb les persones del voltant, busquem suport, no? I si arriba un moment que realment sento que necessito un suport professional, doncs busquem ajuda, no? Tenim la sort de que hi ha molta xarxa, i aquí a Sant Boi hi ha molta xarxa, llavors busquem un recurs que ens pugui iniciar el procés, no? Que ens pugui impulsar a entrar en una roda de dir, vale, què necessito?
0: Això per quan no estem bé nosaltres, però ara segurament més difícil encara. Sabem que hi ha una persona que conviu a nosaltres, un amic, una amiga, un company de feina, sabem que no està bé. Potser ell o ella no s'acaba d'adonar. Com el podem ajudar?
1: Clar, moltes vegades el que necessiten les persones quan no acaben d'estar bé és que hi hagi algú present disposat a escoltar. No? L'ésser humà moltes vegades no tolerem el malestar de l'altre, ho passem malament perquè és una persona que és propera, no? I llavors intentem, no?, arrossegar, vés aquí, vés allà. Primer escoltem, estiguem presents, no? I realment veiem què és el que necessita aquesta persona. Mica en mica, a base d'escoltar, també ell escoltarà millor les nostres recomanacions. I evidentment hem de també poder detectar, no?, de si és una cosa adaptativa, que necessitarà ajuda però no és urgent, d'una urgència, no? Que llavors sí que cal activar recursos més a nivell de salut per poder, no?, que aquella urgència no acabi malament o en una altra situació. Però jo crec que la recomanació més important és escoltar i poder estar disposat a tolerar el malestar de l'altre. No li has de donar una resposta. La persona, quan t'explica el problema, o quan jo explico el problema a una amiga, no espero que aquesta amiga me'l resolgui, no? Espero que m'ajudi a que em contingui les meves emocions, perquè només el fet de treure, clar, no?, ja fa que es visqui d'una altra manera.
0: I a vegades només estar al costat, escoltant, sense dir res, i evitar dir, digue-ho tu, però evitar dir, anima't.
1: Sí.
0: Si ho tens tot, com és que estàs així, digue-ho tu.
1: Sí, perquè moltes vegades això és el que fa que la gent no...
0: Que ho diem de bona fe, no? Segurament ho diem de bona fe, segur, però...
1: Oh, i tant, perquè no tenim els recursos, no? Llavors, com que aquest espai, el silenci, no el portem bé, no? I el malestar no el portem bé, el que fem és, anima't, no és res, no et preocupis, ja veuràs que això, quan trobis una altra feina s'aclararà, quan tinguis un altre fill, bueno, no? Llavors, la persona el que necessita és que se l'escolti, no? I entendre, doncs, el que deia abans, no?, que no necessita aquest comentari directe, que quan la gent ens ve i ens ho diu, sempre diem, la majoria de persones que fan aquests comentaris ho fan de bona fe, sí, perquè no tenen altres recursos per fer-ho, però escoltar és jo crec que la clau, escoltar en presència, perquè avui en dia, no?, costa escoltar al 100%, és la clau de que les coses funcionin.
0: Doncs avui hem parlat de salut mental, ho hem fet amb la directora del Centre IPAI, Institut Psicològic d'Atenció Integral de Sant Boi, és directora psicòloga general sanitària, l'Ainhoa Brantoas. Dos centres, carrer 3 d'Abril 42 i Riera Basté 22-24, local 4, al Forç de les Galeries. Moltíssimes gràcies, Ainhoa, i que vagi molt bé. Fins la propera.
1: Gràcies a tu per rebre'ns. Fins la propera.

0: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
1: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
0: Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi al Dies de Ràdio i tot seguit parlarem amb voluntaris i aprenents del Voluntariat per la Llengua del Servei Local de Català de Sant Boi des del Centre de Normalització Lingüística Baix Llobregat Sud, que recordeu formen part les ciutats del Prat, Viladecans, Gavà, Sant Boi i Castelldefels. Per tant, comencem per les presentacions. Avui tenim doncs un estudi de miagrima de Ràdio Sant Boi ple de gom a gom i això ens agrada moltíssim. Comencem saludant a la responsable del Servei Local de Català de Sant Boi, la Núria Vidal. Núria, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: La tècnica de normalització lingüística del Servei Local de Català, la Cristina Dòria. Cristina, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Saludem també a les aprenents, Montse Pedregosa, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
0: La Paquita Sánchez, benvinguda.
5: Bon dia, bon dia.
0: I també saludem els voluntaris, Miquel Boluda, benvingut.
6: Bon dia.
0: I el Josep Botia, què tal? Benvingut també.
7: Bon dia, Mònica.
0: Doncs som-hi, ens hi posem, perquè avui dèiem ara fora de micròfon que avui seria doncs com una d'aquestes trobades que feu entre voluntaris i aprenents. Avui es tracta d'estar una estoneta parlant en català. Per tant, doncs avui podeu sumar aquest còmput d'hores setmanals que feu, doncs l'estoneta que estarem ara. Comencem des del Servei de Normalització Lingüística de Sant Boi, al Baix Llobregat Sud, des de el Voluntariat per la Llengua amb doncs la seva responsable, que és la Núria Vidal. Núria, podem fer una miqueta de història, i és un programa que de fet des d'aquest programa, des de Ràdio Sant Boi, en parlem des del primer dia. És un programa que va impulsar el Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que està gestionant territorialment pel Consorci de la Normalització Lingüística, que es va iniciar l'any 2003, i des d'aquell moment han format part més de 185.000 parelles lingüístiques. Ha tingut la col·laboració de més de 10.000 entitats i establiments. Hi han hagut moltíssimes parelles lingüístiques, més de 7.500, i han col·laborat més de 225 entitats i establiments. Això, doncs, en tot el voluntariat per la llengua. Sí. Esteu satisfetes,
2: sí, sí,
0: de l'impacte que ha tingut?
2: Sí, sí. Aquestes dades que has donat és de tot Catalunya, sí. Va començar, com has dit, el 2003. Aquí Sant Boi va començar de seguida, el 2005,
0: sí,
2: va començar.
0: Sí.
2: Vam començar en col·laboració amb el que antigament era Òmnium, que era el grup d'acció cultural Loreig,
0: sí,
2: que després es va integrar dins d'Òmnium. Per tant, portem doncs 21 anys aquí a Sant Boi amb el programa, i des de sempre hem vingut a la ràdio a explicar-vos com funcionava, fer tertúlies com les d'avui, i la veritat és que sí que n'estem molt, molt contents, molt satisfets.
0: Que parlem avui amb voluntaris, amb aprenents, però també són molt importants les entitats i els establiments, sí, que des de fa molt de temps també estan donant suport a aquest programa, el Voluntariat per la Llengua, Núria.
2: Sí, sí, és clar. Entitats aquí a Sant Boi en tenim unes quantes que també acullen aprenents, i d'establiments, després us ho explicarà la Cristina, en teníem força, uns 50 potser, però és que aquest any ens han sumat 90 i escaig de cop.
0: Ui, que bé!
2: I per tant tenim una xarxa d'establiments comercials a tot Sant Boi disposada a atendre la clientela en català.
0: Fantàstic. Sí, sí. Doncs avui que estem parlant d'aquest programa, el Voluntariat per la Llengua, des del Servei Local de Català de Sant Boi, Centre de Normalització Lingüística Baix Llobregat Sud, i ara parlem amb la tècnica de normalització lingüística, que és la Cristina Dòria, que ens acompanya, i estaria bé doncs començar a explicar. Quan diem Voluntariat per la Llengua, exactament de què estem parlant? Som-hi, ens apropem al micròfon ara. Doncs vinga, som-hi.
3: Doncs bé, el Voluntariat per la Llengua es basa pràcticament en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari que parla el català fluidament i un aprenent que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. Bàsicament seria això, i per apuntar-se sí que has de tenir més de 18 anys.
0: Bé, aquest és el plantejament, i ara farem ja una pregunta ràpida als voluntaris i aprenents que avui ens acompanyen. En primer lloc, els aprenents, a la Montse i a la Paquita. Què us va motivar participar al Voluntariat per la Llengua? Comencem per la Montse.
4: Bueno, jo, perquè volia aprendre una mica més fluido el català, perquè lo parlo una mica malament.
0: No és veritat, però endavant, continua.
4: Pues només és per això, i com mai havia tingut temps i ara tinc una mica de temps, pues vaig decidir.
0: I després de participar al voluntariat, has notat que la fluidesa és molt millor?
4: Sí, perquè jo quan tenia que parlar amb un grup de gent, o amb algú, sí. Com parlava malament no volia parlar, i ara sí parlo, ara me dona el mateix que m'equivoqui o no m'equivoqui, dona el mateix.
0: Molt bé, doncs molt bona decisió. Paquita, què és el que et va motivar a formar part del voluntariat per la llengua?
5: Pues per mi parlar en català només.
0: Tu ja l'entenies, sí, parlaves sí, una miqueta i vas dir, doncs em decideixo parlar més, vull tenir més fluïdesa.
5: Exacte, voldria pues, parlar amb tot el món que parlés català, pues, parlar jo també amb ells.
0: Una molt bona decisió també. I notes que aquesta fluïdesa
5: va millor? Sí. Va molt bé les tertúlies i va molt bé, o sigui, el voluntariat.
0: Les dues coses. I ara parlem amb els voluntaris, amb el Miquel i el Josep. Miquel, què et va motivar tu formar part del voluntariat per la llengua?
6: La meva motivació va ser el meu fill de 4 anys, que a l'escola l'engrescaven a continuar parlant en català per aportar fluïdesa als seus companys, i això em va engrescar a sortir del bucle d'estar enfadat i trist per les notícies, comentaris respecte a la situació vulnerable del català i el risc de que es deixi de parlar. I em va engrescar a fer alguna cosa per apropar el català al carrer.
0: Que bé, i des d'aquell moment parles sempre ja en català?
6: Sí? M'esforço per no canviar el català quan Clar. Tinc una persona al davant que m'entén i parla en castellà, perquè l'important és que ens entenguem.
0: Fantàstic, i cap problema, oi que no?
6: Cap problema.
0: Josep, tu de quina manera et vas plantejar, doncs, vull ser voluntari per la llengua?
7: Jo és que fa ja molts anys que estic en el món aquest de... Jo vaig començar, soc mestre, sí. Bueno, mestre jubilat ara.
0: Mestre sí, sempre, oi? De mestre no et jubiles mai, oi que no?
7: Exacte. I ja he viscut fa molts anys, quan va començar el procés d'immersió a les escoles, sí. Jo estava a l'escola d'Enviure, que van començar el primer any, va ser sense immersió, en castellà i tal. I vaig viure tot el procés de, i l'esforç que va costar començar amb els pares, perquè els pares van tenir reticència a fer-ho. Sembla que no, ara no seria així, però bueno, en aquell moment sí. Bueno, després vaig continuar en el món de l'ensenyament. Em vaig treballar a serveis educatius, de donar serveis a les escoles, i bueno, això del... Quan m'he jubilat, pues, he continuat amb la idea aquesta de que potenciar el català, que la gent parli el català, i bueno, donada la situació que tenim, que ara suposo que comentarem.
0: Sí.
7: I bueno, això, jo estic aquí ja fa 2 o 3 anys que tinc parelles lingüístiques, i ara el curs passat ja vaig començar amb un grup de tertúlia, que és un segon pas per la gent que vol continuar amb el tema, sobretot els aprenents, com l'ha dit la Montse, no? Que ella potser amb la seva parella lingüística parla més, no? Però això de trobar-se en grup i començar a parlar en grup quan hi ha molta gent, doncs ja és un primer pas molt important.
0: I el Miquel i el Josep, què us ha aportat en la vostra vida diària a ser, formar part del voluntariat, és a dir, ser voluntaris? Perquè hem parlat amb les aprenents, que està claríssim, no? Guanyar fluïdesa, guanyar seguretat quan parles català, però a vosaltres què us ha aportat? Miquel.
6: A mi m'ha aportat trobar persones molt diferents amb el mateix interès, parlar català. Conèixer la realitat d'altres persones i veure com es sent tan diferents. Al final ens passen les mateixes coses i ens afecten les mateixes coses. Sento admiració per l'aprenent Saida, que parla àrab, berber, castellà i ara català, i té 3 fills i pot amb tot. Sento admiració per la Montse, l'altra aprenent, que per circumstàncies de la vida, essent catalana, va deixar de parlar i pensar en català, i ara hi ha tornat. Admiro el seu esforç i compromís en fer realitat que el català sigui una llengua parlada al carrer. I a nivell personal, com sóc molt xerraire i fer de voluntari, em dona l'oportunitat d'escoltar les persones que tinc davant i m'agrada de molt l'experiència de l'escolta perquè m'ajuda a créixer com a persona.
0: I el Josep?
7: Jo no puc dir no, és molt semblant la relació que estableixes amb la gent sempre t'enriqueix, no? Aleshores, i si veus que aportes el teu granet de sorra a que el català doncs, es pugui tirar endavant, encara que hi ha moments d'un pessimisme, no? De la situació que tenim amb la nostra llengua, no? Però bueno, això, la relació personal que s'estableix, els vincles que estableixes amb la gent i el que sempre t'aporta la gent és, en una relació sempre ja és enriquidora.
0: Amb la Cristina Dòria, que és la tècnica de normalització lingüística del Servei Local de Català, podíem repassar una miqueta les xifres, no? Parlem de quantes parelles lingüístiques, per exemple, tenim hores d'ara, i també parlem de les tertúlies, perquè ho han esmentat tots els nostres convidats, i estaria bé també explicar exactament què és. Comencem per les xifres, quantes parelles?
3: Aquest últim any a Sant Boi...
0: Ens apropem al micròfon, si no, ara.
3: Aquest últim any a Sant Boi s'han creat un total de 80 parelles lingüístiques, i de tertúlies se n'han fet 3. Ara mateix n'hi ha 2 d'actives, una a la Biblioteca Maria Aurelia Campmany i l'altra al centre de l'Olivera, que és on fem els cursos.
0: Fantàstic. Diem els perfils d'una persona voluntària i una persona aprenent. Com ha de ser una persona voluntària que vulgui participar al Voluntariat per la Llengua i que ara potser ens escolta i diu doncs m'engresca la iniciativa i vull participar-hi?
3: Vale. Un voluntari simplement ha de saber parlar català fluidament, no ha de ser un professor, simplement doncs, és una persona que s'ofereix a donar part del seu temps a una altra persona que necessita agafar més fluïdesa.
0: D'acord.
3: Bàsicament seria això.
0: I un perfil d'aprenent que vulgui participar al voluntariat per la llengua com a aprenent?
3: Un aprenent seria aquella persona que té coneixements bàsics de català, o sigui, pot portar una conversa senzilla, però que necessita agafar més fluïdesa, això que deien ells. Bàsicament seria això, però no demanem molta més cosa, la veritat és que simplement això.
0: Doncs avui estem parlant del Voluntariat per la Llengua, de les parelles lingüístiques que tenim a Sant Boi de Llobregat, i dèiem que igual d'important és la feina dels voluntaris i aprenents com de les entitats i establiments que s'afegeixen, que fem aquí una crida per si es vol afegir alguna entitat o associació més o algun establiment comercial més o alguna empresa, però ja podem donar també xifres, això que deia abans la Núria, no? Perquè sí, és molt important les entitats, associacions i establiments comercials que s'han afegit.
3: Sí, sí, sí, perquè fins ara en teníem com 60-65 establiments adherits i ara en els últims mesos hem rebut 90 adhesions més com a resultat d'una campanya al comerç del Departament de Política Lingüística. I llavors ara estem a tope de feina repartint diplomes, adhesius i tot això.
0: Quin compromís ha de prendre un establiment o una associació que vulgui estar al Voluntariat per la Llengua, Cristina?
3: O sigui, el compromís és d'atendre els clients en català almenys durant 2 anys, a la mesura que sigui possible, evidentment. I després al cap de 2 anys sí que s'ha de renovar aquest compromís i així també fem el seguiment i si necessiten qualsevol cosa, doncs, perquè també oferim assessorament lingüístic per si tenen algun dubte amb la retolació i tot això.
0: Això tant establiments comercials, empreses o associacions, entitats,
3: sí,
0: entitats, això és igual. Sí. Visualment què veurem? Quin tipus de rètol veurem en aquell establiment o en aquella associació? Ho dic per identificar que ha estat adherit al Voluntariat per la Llengua i que no canviaran d'idioma quan alguna persona potser s'expressi en dificultat o directament no en parli.
3: Sí, els podem distingir perquè hi tenen un adhesiu del voluntariat en el vidre que posa establiment col·laborador amb el BXL quan parles fas màgia o alguna cosa així.
0: Sí.
3: I d'aquesta manera doncs, tu t'assegures que en aquest establiment t'entendran en català. Sobretot pot interessar també a la gent que està estudiant català, que sap que és un espai on pot practicar-lo.
0: Aquesta campanya del voluntariat per la llengua, especialment aquesta darrera que dius, quan parles fas màgia, que em sembla perfecta, meravellosa, és molt bonica aquesta frase, Núria,
2: sí.
0: Ja la vam explicar en el seu moment,
2: sí.
0: Quan parles fas màgia, i és veritat,
2: és veritat.
0: Quan parlem fem màgia, i si parlem en català, i més parlant del voluntariat per la llengua, doncs és clau, no això?
2: Sí, de fet és el que deien ells, no? La màgia que s'estableix amb les relacions entre persones, i la màgia que es genera, doncs ja incrementant l'ús del català, sí, sí.
0: Fem una crida i farem després una roda, però comencem per la Cristina. Fem una crida, doncs, a aquelles persones que potser dubten, no tenen clar ser voluntaris, ser aprenents, com els animaríem, Cristina?
3: Jo els animaria dient que és una oportunitat ideal per millorar la fluïdesa, si és en el cas d'un aprenent, ampliar el vocabulari i més enllà també de l'aprenentatge que puguis fer del català o de la fluïdesa que puguis adquirir, també es tracta com de passar bones estones compartint experiències, i jo diria que s'atrevissin a apuntar-s'hi, perquè és una experiència molt maca tant per a l'aprenent com per al voluntari.
0: Doncs ara explicarem casos d'aquests aprenents i voluntaris, com queden, quan queden, algun de què parlen, i ens ho explicaran ells i elles mateixes, per fer-nos una idea d'en què consisteix a la pràctica el voluntariat per la llengua. Comencem, per exemple, per les aprenents, la Montse i la Paquita. Vinga, som-hi, Montse. Qui és o qui són les teves parelles? Perquè a vegades no només són parella, a vegades sou trios, eh?
4: Sí.
0: Sou tres persones, eh? Sí, no? Lingüísticament parlant. Lingüísticament parlant. Lingüísticament. Montse, digues.
4: Jo soc amb el Miquel,
0: sí.
4: Però ve també la Saida.
0: Molt bé.
4: Perquè primer anava la Saida, però a mi me feia una mica de vergonya i vaig dir si podia anar amb ells. Perquè
0: bé.
4: Així estava una mica arropada.
0: Molt bé, per
2: sí,
0: tant, sou tres.
2: Les parelles estan sí. Molt bé, però funcionen també molt els grups de tres, precisament pel que diu ella. Perquè si et trobes amb una altra persona que no coneixes i has de parlar català, doncs potser al principi costa una miqueta de trencar la barrera.
0: Sí,
2: i amb dos que hi ha dues sí. Persones com tu, doncs sembla que et sents més acompanyat.
4: Sí, perquè
2: i funcionen molt bé.
4: La Saida ja la
2: coneixies.
4: Llavors ja me va resultar millor, però però cap problema, perquè jo el primer dia que vaig veure en Miquel és com si l'hubiera conegut tota la vida.
0: Molt bé, quan quedeu?
4: La màgia.
0: Sí, la màgia, veus? La màgia.
4: El dilluns.
0: Els dilluns a on quedeu?
4: A l'Olivera.
0: Molt bé, i allà feu les vostres xerradetes
4: sí.
0: de quant de temps, de quanta estona?
4: Una hora.
0: Una hora, molt bé.
4: Sí.
0: I la Paquita?
5: Hola, vaig començar amb un senyor que es diu Ernest, molt maco, és d'aquí de Sant Boi i va començar fa 21 anys.
0: El voluntariat per la llengua.
5: L'home, sí.
0: Sí, sí, sí.
5: I, bueno, molt bé. La primera, per exemple, trobada, vam estar 3 hores.
0: 3 hores?
5: Sí. Però el més maco era que parlaven a lo millor, pues, no sé, pues, a ell li agraden molt les cotxes i jo tenia una relació també amb els cotxes i bueno, pues què passava? Que tenia ell amics i jo, bueno, amics comuns
0: i no ho sabíeu?
5: No. Molt bé. Maco. Però bueno, de conversa qualsevol, tant d'història com qualsevol cosa.
0: Molt bé, quan quedeu?
5: Els dijous.
0: Sí, a on?
5: Tarda.
0: A l'Olivera també?
5: Bueno, ara a l'Olivera perquè els dijous tinc classe
0: sí.
5: I llavors quedem allà dalt, però sí, al costat, en una cafeteria.
0: Fantàstic, doncs aquesta és l'experiència de les aprenents, de la Montse i la Paquita. I el Miquel i el Josep? Miquel, ja una miqueta ho han explicat, les companyes,
6: sí,
0: no?
6: Sí. Quedem al Casal Olivera,
0: sí.
6: Ens posem a la sala d'estudi en grup per no molestar ningú i allà la fem petar.
0: I parleu de quins temes?
6: Parlem de tot, perquè som tots tres molt xerraires i els temes surten sols. També s'ha de dir que el servei ens dona una guia
0: sí.
6: Per anar tractant temes. Però la veritat és que no tenim problema perquè surten sols i parlem de situacions personals, dels fills, de la parella, de les nostres preocupacions.
0: I el Josep?
7: Bueno, jo vaig començar fa 2 anys ja amb un trio també, que va,
0: sí.
7: Molt, va molt bé
0: sí.
7: Perquè, bueno, dona més joc
2: sí.
7: relació interpersonal entre dues persones que no es coneixen sempre és més, no? Més difícil. Mm. I el trio va molt bé, era una parella colombiana. Mm-hmm. I va molt bé, en principi eren, em sembla que eren 5 hores, no? Les que s'havien de fer, o 10 hores, 10 a la parella, sí. Van durar 2 anys teníem relació, i encara tenim, vull dir, ens parlem per WhatsApp i tal. Mm. Com va i no sé què.
0: I ara mateix?
7: I ara estic amb el grup de l'Olivera,
0: sí.
7: De la tertúlia,
0: sí.
7: Jo ja l'any passat van tenir allà a la biblioteca, sí. Rubio Balaguer, i allò no va quallar perquè era el matí, aleshores fallava molta gent i tal, no va tenir, però bueno, aquest any fabulós, molt bé, la gent molt maca participa. Mm. El que fem és així com tu dius que parles de lo que surt espontàniament, el grup ja has d'anar una mica més dirigit i més plantejar idees i com fer-ho i tal, perquè si no s'esgota la cosa. Aleshores el que fem és fan torns, bueno, el primer dia ja tens ple en les presentacions. Mm-hmm. I cadascú passa allà d'on ve, què vol i tal. Després hem parlat de coses més actuals, i el que vaig veure és que sí, la necessitat de que la gent que és molt més reservada,
0: sí.
7: es veiés obligada, perquè si no hi ha el típic que li costa més i queda, no, aleshores forçar-lo. I van fer la idea de fer una ronda, de que cada setmana es preparés un tema, es posa el tema que s'ha preparat i els altres fan preguntes.
0: Molt bé, així tothom té l'oportunitat de parlar.
7: Sí, clar,
0: està molt bé.
7: No, això ja vaig veure l'any passat, que hi havia gent que no... el nivell d'expressió o de dificultat d'expressar-se era més gran i es quedava molt enrere, no? Aleshores, d'aquesta manera, doncs, es força que la gent parli. I, bueno, ara en portem 3 o 4 sessions i cadascú ha anat parlant del tema
5: han
7: que li
5: ha interessat. Han sigut molt macos, sí. Ja han sigut molt macos perquè ha sigut, per exemple, hi ha una persona que era de Colòmbia.
7: De Colòmbia, sí.
5: I llavors va explicar... I una explicació tan bonica de tot, una mica de política, però molt poc natura, de tot, i va expressar unes opinions tan macos de lo que era el seu país, que a mi m'ha agradat molt, sí. I parlava molt bé, molt bé. I, bueno, i després nosaltres fem preguntes o demanant a lo millor unes altres coses.
0: Mm-hmm. Doncs avui estem parlant del voluntariat per la llengua del servei local de català des de el Centre de Normalització Lingüística Baix Llobregat Sud. Tornem amb la Cristina Dòria, que és tècnica de normalització lingüística, i insistim a de quina manera, si algú que ens escolta i vol formar part d'aquest voluntariat per la llengua, vol ser aprenent voluntari, o és una entitat o és un establiment comercial, com ho pot fer per sumar-s'hi?
2: Per correu...
3: Sí, perdó, ara m'ha quedat en blanc. Sí, pot apuntar-se a través de la nostra web, que és el bxl.cat, o també venir presencialment al centre de l'Olivera, que és on fem els cursos.
0: Molt bé, diem el número de telèfon, que és el 93 652 95 85. Núria, que és una manera potser més ràpida, sí. Per tenir alguna informació de manera immediata, i després ja queda amb vosaltres, no, Núria?
2: Sí, tant i tant. Us poden acostar personalment, trucant per telèfon, des del web del Voluntariat per la Llengua també. Tenim un correu electrònic del voluntariat, que ara mateix no recordo, no sé si el tens, Cristina.
3: Jo tinc la web, que és la bxl.cat.
0: Fantàstic.
3: El correu electrònic ara mateix no,
2: ara mateix no el tenim present, però és igual, trucant al 93 652 95 85, doncs ja
7: sí,
2: es
7: Google.
2: Poden...
7: El Google,
2: sí, exacte.
0: Molt bé, fem una ronda per si alguna persona que ens escolta i dubta, té vergonya, no sap si participar o si no, de quina manera l'animaríeu? Comencem per la Montse.
4: Jo, mira, jo que feia molta vergonya, ara, mira, si estic bé i m'agrada, que estic amb el Miquel, amb el Josep al grup, i a la COPE amb la Mercè.
0: Molt bé, doncs déu-n'hi-do.
4: Sí,
0: sí, que sí. Això és una mostra de que sí o sí anirà molt bé, i animes a que la gent s'inscrigui,
4: sí,
0: oi?
4: Sí, sí.
0: Molt bé, Josep. Com els animem?
7: El voluntariat, a la persona voluntària, bueno, si sempre ha tingut aquesta inquietud d'aportar, no? Sobre algun tema que sigui, pues el tema del català pot precisament doncs, desfogar-se la seva, els seus desitjos de col·laborar i de recolzar això. I als aprenents, a veure, no solament aprendran català, sinó que tindran relacions amb altra gent que l'enriquiran i que, bueno, la por de llançar-se serà un moment, però que després ja tiraran endavant i els hi anirà molt bé.
0: Sí, a Paquita.
5: Bueno, pues que trenquin tot i baixin i res. Segur que li agradarà, perquè n'hi ha molta gent molt maca que té moltes ganes d'aprendre i moltes ganes d'ensenyar. I bueno, res, animar-se.
0: Miquel.
6: Que es llenci i demani que li
0: parli... El micròfon, si no, no escolten.
6: Que es llenci i demani que li parli en català i pregunti el que no entén. I els catalanoparlants ens demanaria, i m'incloeixo, que no canviem el castellà quan la persona que tenim davant ens entén. La llengua s'ha fet per comunicar-se i crear ponts de diàleg. Quan parlem en català, no faltem al respecte a ningú. Estem convidant a parlar en català i a respectar-nos a nosaltres mateixos i a la nostra llengua.
0: I la Cristina, de quina manera doncs, també animaríem a la gent que ens escolta doncs, que aquesta vergonya potser, aquestes excuses que a vegades es donen per no acabar d'atrevir-se a parlar en català, sigui aprenent o voluntari, com els animaria?
3: Doncs jo sincerament he vist que tant els aprenents com els voluntaris han quedat molt contents de l'experiència. De fet, quasi tothom vol repetir, a no ser que els surti alguna feina o altres coses que no puguin fer-ho, però me n'he adonat que tant el voluntari com l'aprenent guanyen molt amb tot això. I jo crec que tant el voluntari com l'aprenent el primer dia sempre tenen com aquella vergonya, no?, de parlar perquè no es coneixen. Per tant, no és només la vergonya de l'aprenent que no sap parlar català, o sigui que li costa, sinó que també del voluntari perquè no és una persona amb qui la conegui i no ha parlat mai. Per tant, doncs jo els diria això.
0: Abans parlàvem del compromís d'entitats o establiments. El compromís de voluntaris i aprenents, quin és?
3: El compromís és de quedar durant 10 setmanes, una hora a la setmana. Després, quan acaben aquestes 10 sessions, si volen repetir, ho poden fer fins a 30 trobades en total. Un cop fan les 30 trobades, després la parella sí que es tanca i si algun dels participants vol, se'n crea una de nova.
0: D'acord, doncs aquest és el plantejament d'inici i de continuació del voluntariat per la llengua a la nostra ciutat. Núria, pràcticament per finalitzar, impressions del voluntariat per la llengua, valoració general i també animar, no?, aquesta gent que potser encara doncs, no ho té clar.
2: Sí, sí.
0: Com ho fem?
2: Bàsicament el que ha dit la Cristina, que les persones que volen aprendre a parlar català, doncs que s'hi apuntin, si ja el parlen una mica per practicar-lo, perquè sens dubte els ajudarà molt, però també valorem molt el paper dels voluntaris que fan possible això. Jo des d'aquí, si em permets, voldria fer un agraïment en nom del Consorci i del Servei Local de Català, tant als voluntaris que tenim que hi dediquen moltes hores, com també als aprenents per l'interès que tenen de voler practicar la llengua.
0: D'acord.
2: I per acabar, si em permeten, ja hem trobat
0: les dades
2: de contacte.
0: Sí.
2: Doncs l'adreça de correu electrònic que et deia és bxl.samboy@cpnl.cat.
0: Fantàstic, hi ha un número de telèfon també, 93 652 95 85.
2: Sí, i també tenim un mòbil, que és el 634 722 723, o sigui que, i si no, venint a l'Olivera.
0: Maneres de comunicar amb el voluntariat per la llengua quasi són infinites, no hi ha excusa.
2: Exacte, és
0: no hi ha excusa.
2: Sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies, de veritat, ha sigut també molt enriquidor. Jo crec que hem fet una fotografia perfecta del que és el dia a dia del voluntariat de la llengua a la nostra ciutat. Així que moltíssimes gràcies als voluntaris, al Miquel Boluda i al Josep Botia. Gràcies per venir i explicar el vostre dia a dia com a voluntaris per la llengua. Gràcies.
6: Gràcies a tu.
7: A tu.
0: Gràcies també a les aprenents Montse Pedregosa i Paquita Sánchez. Gràcies per venir i per la vostra implicació també al Voluntariat per la Llengua.
5: Gràcies també a vosaltres.
0: I gràcies també a la tècnica de normalització lingüística del Servei Local de Català, Cristina Dòria, per apropar-nos al voluntariat aquí a la ràdio. Gràcies.
3: A tu.
0: I també a la responsable del Servei Local de Català de Sant Boi, la Núria Vidal. Gràcies fins la propera.
8: Sí, gràcies sempre a tu, perquè sempre ens obres les portes perquè vinguem a explicar les nostres cosetes.
0: Gràcies i fins la propera. Bon dia. I recordeu aquesta frase tan bonica, eh? Quan parles fas màgia.
8: Exactament.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
9: Ràdio Sant Boi.
0: La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 2:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a la 1 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la Muntanya, EBARM. Premi a la Combativitat, Alquimia Essence. Metes Volants, Avant Grup. Premi per equips, Autovivo Grup, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat Navàs Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
1: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
0: Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio serà el proper 24 de maig a partir de les 9 del matí al Parc de la Muntanyeta, quan tindrà lloc la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia. Avui ens visiten la presidenta de l'Associació Espanyola de l'Esclerodèrmia i delegada de Catalunya, que és la Beatriz García. Bea, què tal? Molt bon dia, benvinguda novament al Dies de Ràdio.
2: Hola, Mónica, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos nuevamente a tu programa.
0: La vocal de l'Associació Espanyola de l'Esclerodèrmia, la Mercè Piñero, també benvinguda novament. Bon dia.
3: Bon dia, Mónica.
0: I una voluntària de la delegació de Catalunya, ens han dit, molt activa, la Pilar Soler. Pilar, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Mónica.
0: Doncs moltíssimes gràcies per venir. Hem de parlar d'aquesta 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia, no sense abans recordar què és exactament aquesta iniciativa, una iniciativa que fonamentalment servirà per recaptar fons per la investigació d'aquesta malaltia autoimmune, rara i crònica. Bea.
2: Pues, como bien dices, Mónica, efectivamente una de las... de los objetivos que pretendemos con esta marcha nórdica solidaria por la esclerodermia es la recaudación de fondos que se destinan íntegramente a la investigación en esclerodermia, que es tan necesaria, y por otro lado visibilizar la enfermedad, que se conozca, que también hay mucha falta de conocimiento, y, cómo no, potenciar el ejercicio, la práctica del ejercicio, tanto entre las personas afectadas por la enfermedad como entre la población en general, ¿no? La importancia que tiene la práctica del ejercicio.
0: Doncs ara ho expliquem. L'esclerodèrmia és una malaltia crònica, autoimmuna, inclosa dins de les malalties reumàtiques. Té una baixa prevalència i és per això que forma part de les anomenades malalties rares. Afecta 3 de cada 10.000 habitants si no han canviat les coses. És més freqüent en dones, en una proporció de 4-1, i l'edat més freqüent d'aparició és entre la tercera i la cinquena dècada de la vida, encara que pot aparèixer a qualsevol edat. Això és molt resumit, molt resumit, molt resumit, perquè hi ha moltíssimes variables, oi, Bea? Hi ha moltes casuístiques, hi ha moltes maneres diferents de patir una esclerodèrmia, oi?
2: Así es, Mónica. La esclerodèrmia es una enfermedad muy diversa, como bien dices, heterogénea. Cada persona puede debutar o tener unos síntomas diferentes. De hecho, distinguimos la esclerodermia en dos formas fundamentales. Una que afecta a nivel de la piel, que es la esclerodermia localizada o morfea, y otra, la esclerodermia sistémica, que esta puede afectar, pues, afecta a la piel y también puede afectar a órganos internos. Y dependiendo a qué órganos y a qué afecte, pues depende la evolución y cómo afecte a la calidad de vida de la persona que la padece.
0: Mercè, com estàs?
3: Bé, sí. Bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres un cop més.
0: De salut?
3: També, bé. Sí, estabilitzada, que és el més important. La paraula més bona que ens poden dir és estàs estable.
0: Exacte, sempre diu el mateix, ens alegra moltíssim aquesta paraula, estabilitat. Exacte. I la nostra convidada d'avui, que és la primera vegada que ens visita, Pilar, com estàs?
4: Bueno, pues bé, dintre de tot, pues anar tirant dia a dia, uns dies millor, uns dies pitjor, per estirar endavant i moure't molt, fer molt exercici, de tot.
0: I la Bea com està?
2: Pues bien, ¿qué te vamos a decir? Nosotras el bien siempre va por delante. Luego empiezas a rascar un poquito, ¿no? Y que si pues tengo mal el intestino, si hay incontinencia, si tengo dolor en las manos, pero de primero te vamos a decir siempre que muy bien.
0: Molt bé, ens alegra moltíssim que estigueu bé i que, sobretot, que us ho prengueu d'aquesta manera, que segurament la positivitat, com ets de caràcter, no?, o com afrontes aquesta malaltia i qualsevol altra, és una manera també que la malaltia, doncs, farà més o farà menys per tu, no?
2: Indudablemente, l'actitud és molt important en todo y frente a la enfermedad, por supuesto que también.
0: Hem presentat a la Bea com a presidenta de l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia i delegada de Catalunya, i és molt recent això de ser presidenta, encara que ja formaves part i a la Junta Directiva de la Federació Espanyola, eres vicepresidenta, doncs ara des de Sant Boi de Llobregat, és a dir, perquè sou veïnes de Sant Boi de Llobregat, des d'aquí mateix es coordina tot el dia a dia d'aquestes associacions a nivell espanyol i a nivell de Catalunya.
2: Pues así es, Mónica. Pues muy reciente, como bien dices, el pasado 18 de abril celebramos nuestra Asamblea General de Socios y ahí pues hubo ese cambio de junta y bueno, pues fui nombrada presidenta, un cargo que asumo con muchísima responsabilidad y con la intención, pues la que hemos puesto todos, ¿no? Los que hemos pasado por este, o han pasado antes por este cargo, y los miembros de la Junta Directiva y los voluntarios, que es mejorar el día a día y la calidad de vida de las personas que vivimos con esta enfermedad.
0: Doncs avui parlem i avancem aquesta activitat, 24 de maig a partir de les 9 del matí i al Parc de la Muntanyeta, la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia. Mercè, potser algú pot pensar, home, doncs si no es troben bé, si tenen aquesta malaltia, si els hi costa fer segons quines coses, com és que fan marxa nòrdica? Ara expliquem els beneficis de la marxa nòrdica i l'esport.
3: Bé, de fet, l'important és moure't. Com et moguis depèn de com a tu, el que tu t'agradi més, no? Però és important que no deixem de moure'ns, perquè tots els problemes que podem tenir articulars, fins i tot el cansament, tot i que sembli una mica contradictori, quan tu fas exercicis generes una sèrie d'hormones que es diuen endorfines que t'acaben donant com més energia i més positivisme. Això no vol dir que hagis de fer una cursa, no vas a guanyar ningú. Has de moure't una miqueta al teu nivell, que pots fer 100 metres, fas 100 metres, que en pots fer 1.000, doncs fas el quilòmetre sencer, que t'atreveixes a pujar a Sant
0: Ramon
3: aquí, sí. Doncs puges a Sant Ramon, si ho pots fer en una hora ho fas en una hora, si ho pots fer necessites 2 hores fas servir 2 hores. La qüestió és no parar, perquè l'exercici s'està comprovant cada cop més, i fins i tot els metges estan veient que és beneficiós tant per la salut física com per la salut emocional.
0: Pilar, quins beneficis té en el dia a dia de l'esclerodèrmia l'exercici físic? En aquesta ocasió avui parlem de marxa nòrdica, però en general l'exercici.
4: Bueno, en el meu cas, jo soc una persona molt activa. Jo mai he estat sentada en un sofà ni en un llit. Jo aixecar-me i dir, oh, jo no em moc del llit avui, no, mai. Fa 14 anys que la tinc i sempre estic a punt per tot. Hi ha dies que puc més, hi ha dies que no pots, però el moure't, el que diu la Mercè i la Bea, fer gimnàsia, fer ioga, fer pilates, tot el que sigui el moviment i a la teva manera. Si tu arribes a mig pilate, pues mig pilate. Si tu arribes a aixecar un braç de la dreta i no l'esquerra, pues el de la dreta i punto. Però mai dir no puc, no puc, perquè com menys diguis no puc, menys et mous.
0: Bé, serà el dia 24 de maig, diumenge, a partir de les 9 del matí, al Parc de la Muntanyeta, aquesta 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia. Com neix aquesta marxa? Per quina principal motivació?
2: Pues la principal motivación cuando empezamos, pues visibilizar, como te comentaba antes, darle visibilidad a lo que es la esclerodermia, que es muy necesario, y por supuesto, pues recaudar fondos para la investigación, que lamentablemente no se investiga todo lo que se debería investigar, y parte de la promoción de que se investigue parte de la asociación de este trabajo que hacemos de recaudación de fondos que invertimos íntegramente. Y bueno, nos enorgullece decir que todo el trabajo que hacemos, tanto de esta campaña de marcha nórdica, como la venta de papeletas para de lotería de Navidad, como las mesas informativas con los artículos que hacen las voluntarias, ¿no? Pues todo esto hemos podido dar

0: Aquesta sisena edició de la marxa nòrdica per l'esclerodèrmia, dic d'alguna manera, perquè pot ser de manera activa com de manera, doncs, per exemple, comprant la samarreta. El formulari d'inscripció el teniu a Entradium, és molt senzill, sí. I allà mateix, jo i Mercè, podem sí. O comprar la samarreta només, o comprar-la i venir activament, o si volem col·laborar d'alguna altra manera econòmicament, també es pot fer.
1: Sí, a Entradium el que tenim són les inscripcions a la marxa, que tant pot ser a la teva, al teu aire, que en diem, és a dir, tu compres, pagues la inscripció de 12 euros, t'enviem o et fem arribar la samarreta i tu camines quan vols, on vols i amb qui vols. Després també tenim el dorsal zero, que és per a aquelles persones que ens volen ajudar. També és una inscripció de 12 euros i també amb la samarreta. I finalment tenim aquest any les marxes presencials. Bé, la presencial a Sant Boi ja fa 6 anys que la fem, però aquest any tenim presencials a forces llocs. Tenim presencials a Còrdoba i a Laguna del Duero, que es fan aquest diumenge dia 17, i tenim presencials a l'Ènova, a València, tenim presencial a Cizur Mayor, a Navarra, tenim presencial a Madrid, a Tres Cantos, i tenim la presencial de Sant Boi aquí el dia 24 a les 9 del matí. I estem molt contents d'aquesta acollida. O sigui, molts anys ens preguntaven tothom, i no la feu presencial enlloc més? Bé, doncs aquest any hem tingut la possibilitat, tenim gent de la voluntaris i gent de la junta directiva a tots aquests llocs que han tingut moltes ganes i molta il·lusió per organitzar-les amb el suport dels seus ajuntaments, dels ajuntaments de Còrdoba, de Laguna del Duero, de Cizur Mayor, de l'Ènova i de Tres Cantos, i òbviament l'ajut que tenim cada any de l'Ajuntament de Sant Boi. I això ens fa moltíssima il·lusió veure que hi ha gent i ajuntaments, no?, que ens recolzen en aquesta idea i ens ajuden i acompanyen.
0: Que bé. Doncs s'ha fet molt gran aquesta marxa nòrdica, Bea.
2: Sí, así es, y nos sentimos súper orgullosas, ¿no? De que algo que nació pues hace 6 años y que instauramos aquí en Sant Boi, ¿no? Siempre con esa ayuda, ese acompañamiento y ese apoyo por parte del ayuntamiento, pues ahora se replica en otros sitios, ¿no? Y podemos conseguir hacernos mucho más visibles, que es lo que queremos.
0: Doncs centrem l'atenció en el dia 24 a partir de les 9 del matí al Parc de la Muntanyeta. De quina manera es participarà en aquesta marxa nòrdica? Quan diem presencial, marxa nòrdica per l'esclerodèrmia, presencial. És 24 de maig, són les 9 del matí, què fem?
2: Pues llegamos al Parque de la Montañeta, vamos a registrar las inscripciones, ¿no? Las inscripciones que se han hecho a través de Entradium, como antes hemos comentado. Habrá el registro, se da el dorsal, un dorsal que nos va a servir luego para un sorteo que haremos al final, ¿vale? Vamos a poder coger los palos de marcha nórdica porque tendremos instructores que nos van a guiar al principio, ¿no? Nos van a explicar un poquito en qué consiste la marcha nórdica y cómo hay que ejecutarla. Y a partir de ahí comenzaremos a dar ese recorrido por el Parc de la Muntanyeta acompañados de estos instructores guiándonos a cada paso y bueno, al finalizar pues haremos este sorteo, ¿no?, con los dorsales y bueno, pues será un momento de compartir, ¿no?, aparte de visibilizar, de compartir, de pasar una mañana del domingo entre amigos, en familia. Y vuelvo a repetir, dando visibilidad y apoyo a la esclerodermia.
0: Esteu satisfetes de la participació en les 5 edicions anteriors aquí a Sant Boi de la marxa nòrdica per l'esclerodermia, Bea?
2: Pues sí, nos hemos sentido muy acompañados, muy apoyados por personas afectadas, por familiares, por amigos, por el ayuntamiento, por supuesto, ¿no?, con nuestra alcaldesa, con nuestra regidora de salud, apoyándonos, todo el apoyo que tenemos desde el Departamento de Salud Comunitaria, ¿no?, en la organización de todo este evento, que no es poca cosa, o sea, que nos sentimos desde el principio, cuando empezamos a organizarlo desde la participación ciudadana el día en cuestión, nos sentimos muy apoyados, y esperamos que este año, pues, haya un poquito más.
0: Exacte, esperem que sí. De moment, com va el ritme?

0: d'inscripcions, Mercè. Ja sabem que tothom anem a última hora, eh?
1: Sí.
0: Queden uns dies, estem a dia 15, és el 24, esperem que aquests últims dies la gent s'acabi d'animar, no?
1: Sí, aquest any anem una mica endarrerits. No sembla que ens hagi enganxat el brau i anem una miqueta endarrerits. Tenim una cinquantena d'inscripcions segures perquè ja estan fetes, però esperem que vingui moltíssima més gent. De fet, cada any hem sigut al voltant del centenar de persones, i esperem que aquest any no sigui menys, i si pot ser algun més, doncs seríem molt contentes.
0: Pilar, com animaríem a la gent que ens escolta que no es quedi a casa un diumenge al matí, que sigui solidari, que tingui una vida saludable perquè practicaria esport i a més doncs estaria acompanyat de gent meravellosa com vosaltres? Pilar.
2: Doncs que s'apuntin, que vinguin, i d'alguna manera hi ha molta gent que participa perquè no pot venir, compren la samarreta, però bueno, que estiguin endavant i que es moguin i que tinguin endavant.
0: El Dia Mundial d'aquesta Malaltia es commemora el 29 de juny, que per cert us tornaré a convidar, Bea, perquè com cada any fem, sí, doncs ens assentem més minuts i parlem extensament d'aquesta malaltia i de les vostres associacions, la Delegació Catalana i l'Associació Espanyola. Aquest any amb algun punt de mira, 29 de juny 2026?
3: Pues este año nuestro congreso, que será el tercer congreso nacional de esclerodermia para pacientes, lo vamos a celebrar en la ciudad de Córdoba. Uh-huh. En Córdoba no habíamos llegado todavía a la comunidad, a Andalucía, y bueno, pues estamos contentos de acercarnos, ¿no? La misión de la asociación es acercarnos a donde haya una persona afectada para poder informarla, y bueno, pues este tercer congreso se hará allí para darle visibilidad, y aquí en Barcelona, justo el día 29, el día de celebración del Día Mundial de la Esclerodermia, habrá una jornada en el Hospital de la Vall d'Hebron. Así que, bueno, pues hablamos en ese momento y damos más datos, porque será pues eso, un buen momento para tener información de la enfermedad, pues si hay alguna persona que nos está escuchando y tanto si es afectada, familiar o tiene interés en conocer, pues será un buen momento para hacerlo.
0: Perquè tal com hem dit, és una malaltia crònica autoimmune inclosa dins de les malalties reumàtiques. Afecta, he dit abans, 3 de cada 10.000 habitants. Encara és aquesta la prevalença aproximada?
3: Pues Mónica, hasta ahora el dato que tenemos es este, no ha variado. Una de las cosas por las que trabajamos desde la asociación es para poder llegar a tener un registro real de pacientes con esclerodermia, algo que nos haría decir este dato con certeza, pero a día de hoy lamentablemente todavía no contamos con ello.
0: Segurament per aquesta infinitat, a vegades, dic infinitat, de sintomatologia, a vegades aquesta peregrinatge, no?, per especialistes, per metges, no s'acaba de saber exactament. Quan finalment arriba el diagnòstic, segurament la persona, especialment la dona, perquè hem dit que és de 4 a 1, 4 dones, un home, està ja més que malalta, esgotada, no?, de tant visitar especialistes, Bea.
3: Pues normalmente pasa esto, tenemos, como bien dices, que hacer un peregrinaje enorme, buscando, ¿no?, saber a qué se debe pues ese dolor, ese cansancio, esa inflamación de manos, de cara. Y la verdad que al principio, cuando recibes el diagnóstico, en un primer momento puedes sentir alivio.
0: Alleujament, porque dius, ya sé que tengo, ¿no?
3: Ya sé que tengo, me van a dar una medicación, un tratamiento, me voy a curar. Pero lamentablemente esto es efímero, porque enseguida, ¿no?, te han dicho esclerodermia, algo que tú no has escuchado hablar nunca. Eso va acompañado de enfermedad crónica, sin cura, y bueno, pues aparece un miedo, una incertidumbre infinita. Y además algo con lo que tenemos que lidiar en el día a día, algo muy importante, que la incomprensión del entorno, ¿no? Porque a veces hay, bueno, pues la enfermedad se deja ver, ¿no?, con el deterioro pues de las manos o a nivel del rostro, ¿no?, la modificación que hay, ese cambio que hay, pero otras muchas veces no se ve. Y tener que justificar el cansancio, el dolor, pues es sentirse muy solo en un principio, ¿no? Sentirse muy solo. Luego incluso cansado del tener que justificarse constantemente, ¿no? estoy cansado y cansado de qué. Y esto la verdad que es un problema, porque se convive día a día con el dolor y con el cansancio, y eso lamentablemente no se ve y no se reconoce.
0: Mercè.
1: Doncs sí.
0: És... Encara avui en dia.
1: Sí, i el que durarà... Bueno, creiem, des de la nostra perspectiva, creiem que estem més a prop de que se'ns conegui, perquè notem, no?, que els metges entenen més les necessitats que tenim i els beneficis que pot portar una associació de pacients en el seguiment de la malaltia, no?, en l'acompanyament del pacient. Llavors, com que els metges ens coneixen més, sembla, no?, que hi hagi com més que la societat també ens conegui més. Gràcies al teu programa de ràdio, altres programes que ens conviden a participar, doncs hi ha més gent que ens sent, i per tant, bueno, anem avançant poquet a poquet cap al coneixement de la malaltia. Ens encantaria tenir la idea brillant de tirar-nos el cubell de gel pel cap o alguna cosa d'aquestes, no?, com en el seu moment van fer amb l'esclerosi múltiple o els de la ELA. No és el nostre cas, no, encara no hem trobat aquell tic, però tenim gent que ens acompanya i amb això doncs ens encoratja a seguir treballant, no? Per exemple, aquest dia 6 de juny a Madrid, a Leganés, hi ha un festival de música que a part de la recaptació es cedeix a quatre associacions, entre elles la nostra. Bueno, és un festival de música amb gent potent, que també és una manera de sortir de l'àmbit mèdic i de que es conegui a la malaltia, a l'associació i a la malaltia des d'un altre punt de vista, no?
0: Doncs ja sabeu, serà el 24 de maig a partir de les 9 del matí des del Parc de la Muntanyeta, que tindrà lloc aquesta 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia. Bea, com acabem? Què és el que t'agradaria dir? Animar tothom a participar. Vinga, què
3: pues,
0: fem?
3: Pues, efectivamente, me encantaría, ¿no?, animar a que nos acompañaran el día 24 al Parc de la Muntanyeta, que lucieran las camisetas que se han diseñado un año más, bonitas y llamativas, para hacernos visibles y con ese gesto de solidaridad pues brindarnos un rayito de esperanza.
0: Un rayito de esperanza, com aquests rayitos de sol, has vist? És que està tot, tot coordinat. Perquè el vostre símbol, i que portem avui les quatre, és el del girassol. Torna-ho a explicar, que és molt bonic, Bea.
3: Pues siempre lucimos, ¿eh? Como bien dices, Mónica, y tú lo luces siempre cuando estás a nuestro lado, un girasol. ¿Por qué? Porque las personas con esclerodermia, la gran mayoría de nosotras, tenemos el fenómeno de Raynaud, que de hecho, digamos que es el primer síntoma que da la voz de alerta de que puede haber una esclerodermia. ¿Y qué es el fenómeno de Raynaud? Pues las manos, ante el frío o el estrés, se vuelven de color blancas, rojas, lilas, y como es ante, ¿no?, como es por el frío, pues buscamos el calor, siempre buscamos el calor para que no aparezca este Raynaud, como hacen los girasoles, ¿no?, buscando siempre el sol.
0: Que bé. Doncs que surti el sol, que sortirà segur el dia 24 de maig a partir de les 9 del matí al Parc de la Muntanyeta. Tindrà lloc la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia. I avui ho hem parlat amb una voluntària de la delegació de Catalunya molt activa, la Pilar Soler. Gràcies, Pilar, per venir avui al Dies de Ràdio. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies també a la vocal de l'Associació Espanyola de l'Esclerodèrmia, la Mercè Piñero. Fins la propera, Mercè.
1: Fins aviat, Mònica.
0: I a la presidenta de l'Associació Espanyola de l'Esclerodèrmia, delegada de Catalunya, la Beatriz García. Beatriz, ens retrobem al voltant del 29 de juny, que és el dia quan es commemora la visibilitat de l'esclerodèrmia. Que vagi molt bé aquesta marxa.
3: Moltíssimes gràcies, Mònica. Muchísimas gracias de corazón.
4: Días de Radio. Amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
4: De la ciutat cooperativa.
8: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
7: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Escolteu, ja sabeu que ens hem demanat ajuda des del Banc de Sang?
1: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
2: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
2: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
3: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
0: I a quina hora hem de venir?
2: Poden venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
3: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Informatius locals, edició migdia. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del migdia, on us destaquem la jornada Cert o Fake, el fi de Festa Major d'enguany o un incendi a una planta de reciclatge a Calcàntir. Avui és dimecres, 20 de maig del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. En unes dates on, tot i cada activitats culturals, ja gairebé hem exaurit la Festa Major d'enguany a l'Hort Vila.
2: Una Festa Major que va començar amb el pregó d'inici de festes que vam viure aquí, a Ràdio Sant Boi, a càrrec de la presidenta de la Coral Renaixença, la Montserrat Aguilera, on també va fer parlaments l'alcaldessa de Sant Boi, la Lluïsa Moret, als micròfons de Ràdio Sant Boi.
1: Lluïsa, què li demanes a aquesta Festa Major, la Festa Major d'enguany?
3: Doncs, com sempre, que sigui un gran moment de cohesió, de convivència, de gaudi de tots els samboians i les samboianes, que tots i totes trobin el seu racó, la seva oferta predilecta i que puguin gaudir de la cultura, com deia abans, de la convivència, de la vida en comunitat. Perquè dintre de lo que és la vida de la ciutat, un dels fets més importants són les festes majors, que permet doncs, a les ciutadans i ciutadanes trobar-se, retrobar-se i gaudir, òbviament, de tota la vitalitat, de totes les aportacions del talent local, de les entitats i de tota l'oferta que tenim preparada.
1: Ara la Montserrat Aguilera ens parlava de fer cultura. De fer cultura que és tan important en un moment en el que estem vivint tan polaritzat, tan difícil en molts moments a nivell polític. Què d'important és aquests dies de Festa Major reivindicar i trobar-nos tots per seguir protegint la cultura catalana?
3: Doncs jo crec que està clar que la cultura sempre és la pedra angular, la columna vertebral de la convivència i sobretot de posar en valor els valors democràtics, els valors que ens uneixen, que defensen drets i garanteixen doncs, serveis i sistemes de serveis públics. Jo crec que aquesta reivindicació sempre està vigent i sempre serà doncs, una de les nostres prioritats, perquè la cultura també és, doncs, és una expressió de democràcia, és una expressió de respecte, respecte a tota la diversitat, a tota la pluralitat, a tota la riquesa que té la nostra ciutat. I a les administracions públiques, els poders públics, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Boi, ha de defensar, ha de prioritzar i ha d'apostar clarament, com fem sempre, per aquesta cultura, per totes les expressions culturals. I en aquest cas jo també destacaria doncs, les expressions culturals de les nostres entitats, com per exemple les protagonistes i els protagonistes de la pregó d'enguany, que és la Coral Renaixença.
1: Es faig l'última, ara que tenim aquesta oloreta del correfoc de fons de les espurnes que ja estan cremant, què esperes més d'aquesta Festa Major? Tenim grans concerts, Miqui Núñez, Alí, Seguretat Social, no sé quin és el teu preferit i quin esperes amb més ganes.
3: Jo la veritat és que, doncs, com ja sabeu, a mi m'agrada tot, no? Jo el que vull és que surti bé, que no plogui. Segon, que doncs, tothom pugui disfrutar d'allò que li agradi. Que tot vagi bé, que sigui una Festa Major inclusiva, accessible, segura i sobretot doncs, que tothom disfruti i que puguem doncs, tenir un balanç positiu i que després, quan acabi aquesta Festa Major, tots ens emportem un record meravellós a casa nostra.
1: A l'agenda aquest divendres en directe a Ràdio Sant Boi tindrem la jornada Cert o Fake, que impulsa el Departament de Projectes Europeus.
2: Serà aquest divendres 22 de maig i l'acte començarà amb un monòleg humorístic del còmic santboià Marc Martínez sobre les dificultats per identificar fakes en línia.
4: A mi una cosa que em preocupa bastant és la desinformació que ara en la nostra joventut està passant ara mateix de coses que han passat fa 50 anys només. Òbviament penso que qualsevol persona pot tenir la seva opinió, però sí que penso que aquestes opinions no estan ben fundamentades a l'hora d'anar a votar. Poden haver-hi molts canvis que no passarien si aquestes persones doncs, estiguessin informades.
2: En el moment central serà el podcast en directe Influencers de la Verificació, moderat per la Comissió Europea, i aquesta casa també amb Ruth Pérez, cap comunicació verificat, Càrrega Leote, divulgadora feminista, i amb Liem Jiménez, creadora de contingut antiracista i feminista.
1: La jornada acabarà amb intervencions institucionals i una petita festa per conversar amb les ponents. Tot plegat serà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Cal Niño i totes les entrades es troben exaurides. Jornada, com ho recordem, que podreu veure en directe a Ràdio Sant Boi. Analitzem els objectius de la jornada amb l'Emilio Morillas, que és regidor de Projectes Europeus a l'Ajuntament de Sant Boi. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Amb un programa ple d'eines per informar-nos en línia, quin és el principal repte que tenim ara a les xarxes socials?
5: A veure, jo crec que el principal repte que tenim a la xarxa social és que estem a l'era de l'escroll infinit, és a dir, la ciutadania rep milers d'impactes diaris i sobretot no sap, ja tenen dificultats per distingir la veritat de la mentida. I això és un problema perquè no només genera confusió, sinó que a més afraveix la confiança en les institucions i posa en risc la salut de la nostra democràcia i els valors europeus que els protegeixen. Llavors, davant aquest repte, i sobretot amb una alineació estratègica que té la Comissió Europea d'impulsar la European Democracy Shield, és a dir, l'escut de la democràcia europea, per protegir els processos democràtics i defensar els nostres valors fundacionals europeus, llavors des de l'Ajuntament fem un pas endavant i proposem i la celebració d'aquest acte de la CERCOFEI protegint la democràcia de la desinformació.
6: Ens parlaves de l'escroll infinit, que crec que és una cosa de la qual tots i totes ens podem sentir una miqueta identificats. Creus que ara els i les joves s'estan informant malament a les xarxes? No sé si és per el contingut que els arriba, la manera d'informar-se, però creus que s'estan informant malament?
5: No, jo crec que no s'estan informant malament, sinó que s'informen d'una manera que potser no estan adaptats a ells. M'explico. Perquè avui en dia ens arriba molta informació de molts mitjans de comunicació i també de pseudomedios, que és la paraula que es va difondre fa uns anys i sobretot que s'estan veient encara més, que a qualsevol rumor i tal fan notícia. I clar, arriba un moment on els joves que tenim, diguem-ne, una atenció de 30 segons, sobretot en aquest Twitter, per exemple, en aquestes xarxes en el qual és llegir el titular i tal, clar, si no anem en compte, sobretot, i pensar i reflexionar sobre la certesa de les informacions, clar, ens arriba d'aquests pseudomedios i al final el que fem és creure'ns que un ovni ha passat per mitjà de Sant Boi i clar, arriba un moment que el que hem de fer és una reflexió i sobretot de reflexionar sobretot d'establir eines al jovent de parar un moment abans de continuar llegir la notícia i sobretot detectar que hi ha coses que no són certes i que sobretot la informació que vingui de les institucions, ja siguis la local, autonòmica, nacionals o europees, són informació amb rigor, amb certesa, amb dades objectives, no aquelles informacions que arriben per part d'algunes ideologies que s'inventen les dades o fan una mala interpretació intencionada per tal de que la gent compri els seus discursos. Llavors, per tant, és important que sobretot els mitjans de comunicació ja ho estan fent, cada cop més s'estan adaptant a la realitat, que és ara mateix que els joves s'informen a través de les xarxes socials, sobretot, o fins i tot ara mateix a través de TikTok, i per tant aquí és on ens hem d'adaptar als nous mitjans, com va passar fa anys que van passar la ràdio a la televisió, però encara la ràdio continua vigent. Llavors també és important informar-se a través de la ràdio, dels diaris, de la televisió, però també hem d'adaptar-nos a les nous mitjans de comunicació que el jovent s'informa.
6: És una acció d'ajuntament, però ens parlaves d'una estructura europea, pràcticament, no? d'una acció conjunta. Quin és el feedback que us arriba? Què pensen dels joves, de la democràcia i els valors europeus? Quina és la sensació?
5: La sensació que tenim, he de dir que aquest acte s'organitza també gràcies a la Diputació de Barcelona i a la representació del Parlament Europeu a Barcelona, i la reflexió conjunta que tenim és que com a europeus cada cop més estem més forts, és a dir, sempre hi ha un dit que diuen que davant d'una crisi sorgeixen oportunitats, i aquí últimament a Europa hem tingut diverses crisis, ja sigui la guerra d'Ucraïna, ja sigui l'arribada de Donald Trump i els seus impulsos imperialistes. Per tant, el feedback que tenim, sobretot a les institucions, és que més que mai hi ha una forta aposta per l'europeisme, sobretot en el jovent, perquè creuen que hi ha més beneficis sent d'Europa que no fer, no ser-ne. Per exemple, hem de veure la situació de Gran Bretanya, que sobretot d'Inglaterra, en el qual en el moment que han sortit de el que és el projecte de la Unió Europea, doncs veiem que ara mateix hi ha una fort corrent en el país que volen tornar a la Unió Europea. Per tant, jo crec que el feedback és aquest, de que és important continuar apostant per espais com aquest, d'adaptar-los sobretot al jovent, d'adaptar-los a ells, perquè arribi amb més força. Això sí, hi ha deures que sobretot és combatir la desinformació i sobretot de ser útils pel jovent, perquè apostin realment per al projecte europeu i que ara mateix està en risc i no tenim aquest esperit de reflexió i sobretot d'adaptar-nos als nous temps.
6: El plat fort de la programació serà el podcast en viu Influencers de la Verificació, moderat per la Comissió Europea i Ràdio Sant Boi. També ho podreu veure en directe en aquesta casa. Clar, sobten les persones que es conviden, no? Carla Galeote, Liam Jiménez, contingut feminista, antiracista... Consideres que hem de canviar els referents dels i les joves a les xarxes socials?
5: Jo crec que hem d'ampliar referents, és a dir, al final l'acte l'organitzem sobretot per trencar una visió institucional clàssica i apropar Europa a la vida quotidiana del públic jove i adult. És a dir, l'acte està sobretot amb el grup objectiu de 20 a 40 anys, però al final el que fem és fugir dels formats rígids per apostar per una experiència participativa, propera i basada a l'humor, com deies, i sobretot de la cultura per parlar de la comunicació, de la desinformació i els valors europeus. Perquè nosaltres entenem que una ciutadania informada és una democràcia forta. I al final l'objectiu és això, de connectar amb la ciutadania jove, despertar el pensament crític i mostrar el valor d'una informació veraç. Quan tenim aquest propòsit, ens hem de veure quins poden ser els referents d'aquest jovent. I jo crec que totes les persones que intervindrà, ja sigui des de la perspectiva més d'humor o des de la perspectiva més de reflexió sobre la desinformació, serà un acte que recollirà sobretot a un jovent que volen sobretot repensar les coses i sobretot de fomentar el pensament crític i sobretot visibilitzar l'impacte real i positiu que té la Unió Europea a Sant Boi. També he de dir que projectarem un vídeo en el qual fem sobretot donem veu a la ciutadania de Sant Boi, on explica la seva experiència des de com a ciutadans de l'impacte que ha tingut als projectes europeus a la ciutat, i jo crec que aquest és al final l'esperit que busquem, que els joves participin, sobretot, que també tindran una oportunitat de poder participar, de donar la seva visió, però sobretot que tinguin referents que s'adaptin a les seves edats, és cert, però aquests referents arriben, però s'han de quedar. Per exemple, jo tinc un gran referent com pot ser Iñaki Gabilondo, que per mi és un referent del periodisme i el segueixo. I segurament d'edat tenen molta diferència, però sempre hem de tenir uns referents, però sí que és cert que quan més referents siguin de la teva edat, més vincles pots establir amb aquesta gent.
6: Doncs ho hem analitzat amb l'Emilio Morillas, que és regidor de projectes europeus a l'Ajuntament de Sant Boi. Bona tarda, moltes gràcies i felicitats perquè estan les entrades exaurides.
5: A vosaltres i sobretot recordar que aquest acte es pot seguir a través de Ràdio Sant Boi, la ràdio pública.
6: Gràcies, bona tarda. Incendi en una planta de reciclatge de Sant Boi, cremen dues piles de compostatge a Calcàntir. Un incendi s'ha declarat aquest diumenge a la tarda al pati exterior d'una empresa de reciclatge situada a la zona. Sant Boi, els bombers de la Generalitat han rebut l'avís cap a un quart de dues del migdia i van activar diverses dotacions d'emergència. Segons han confirmat fonts dels bombers a Sant Boi Diari, l'incendi afectava dues piles de compostatge ubicades a l'exterior de les instal·lacions de l'empresa Boré Societat Anònima. Fins a 7 dotacions dels bombers es van desplaçar ràpidament fins al lloc dels fets. Un cop allà, però, els efectius van comprovar que les flames no afectaven cap edifici ni cap espai interior de la planta. L'incendi no ha provocat ferits ni tampoc danys estructurals a l'edifici de la planta. Segons la informació facilitada pels bombers, les flames no van arribar a afectar la resta de les instal·lacions de l'empresa. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dimecres 20 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi al punt de les 4 amb el Macedònia Musical. Gràcies a passar-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix, al punt de les 8. Bona tarda.

0: 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: fer muntatges més digitals.
1: I passem també pel Baix Camp, perquè Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
3: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
2: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre, quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
1: I és moment per a la cultura. Una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
5: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
4: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
1: Aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum 2026 i la principal és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, cosa que suposa el 56% del cost total de la festa. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Ràdio Porreig, Josep Genescà.
6: La principal novetat passa pel creixement del finançament i és que el 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
7: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
6: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxet per evitar problemes a la plaça.
1: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
8: Bon dia, Marta. Demà viatgen a Noruega. Dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Escoltem Catacoll.
9: Per família, ja t'ho dic. Sí, és més complicat, però bueno, és el que hi ha. Jo també penso que cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmà més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot doncs, que sigui més fàcil poder accedir.
8: Les blaugranes que s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. I avui en waterpolo, partides, divisió d'honor femenina, Mataró, Sabadell, Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
10: Bon dia. Les de David Palma, que venen de la recent eliminació a la Champions al Pireu, s'enfronten a un equip que sí que va obtenir el bitllet per la Final Four de Malta. Tot i això, la waterpolista Issa Piralkova creu que han recuperat sensacions en les últimes setmanes i poden plantar cara, malgrat tenir el factor piscina en contra.
11: El partit contra l'Olimpiàdos va ser un partit molt dur. Al final ens deixa fora d'una classificació per una Final Four, però la veritat que arribava al partit de play-off de Mataró amb molt bones sensacions, perquè crec que tot i la derrota del dissabte, crec que vam fer un partit col·lectiu bastant bo. No era gens fàcil anar a Grècia amb la piscina que tenen, la grada que tenen, i l'arbitratge crec que tampoc ens va afavorir molt, però crec que ens ha de servir perquè sigui un plus pel partit d'aquesta setmana, els partits que tenim contra el Mataró. I bueno, l'equip està bastant bé, estem amb bones sensacions i tenim confiança.
10: El primer partit comença avui a les 7 a la Joan Serra, el segon serà divendres a les 8 a Can Llong, i en cas de ser necessari aquest tercer, la sèrie es decidiria diumenge novament a Terres Maresmenques.
8: Gràcies a Adriana Arroyo des de Ràdio Sabadell. El Club Patí Manlleu haurà d'esperar uns dies més per assegurar-se l'ascens i el campionat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. La Federació Espanyola de Patinatge ha concedit l'ajornament de la disputa de l'eliminatòria d'ascens que s'havia de celebrar aquest proper cap de setmana. El motiu és la impugnació que va fer el Club Hoquei Lloret per alineació indeguda de Sergi Graner i la petició de canviar el dia de partit pocs dies de marge pels clubs afectats per preparar el darrer tram de competició. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
12: El motiu va ser la impugnació que es va imposar després del partit entre el Lloret i el Mataró, on els de la Selva van reclamar l'alineació indeguda de Sergi Graner per haver jugat amb fitxa federativa autonòmica més de 10 partits i no haver fet el canvi de llicència quan va arribar als 10 partits. L'entrenador del Club Patí Manlleu, Jordi Boada, confia que prevalgui el mèrit esportiu.
13: Confiem en que prevalgui el mèrit esportiu, el que ha passat a la pista. I, home, i evidentment que si hagués set un cas d'alineació indeguda real d'un jugador que està sancionat, d'un jugador d'una categoria superior, d'accedir-se de jugadors estrangers, evidentment que seria una alineació indeguda, però en aquest cas entenem que no.
12: Si el recurs prosperés, el Lloret s'emportaria els 3 punts, el Manlleu deixaria ser el campió, quedant relegat en el segon lloc de la classificació, i hauria de jugar l'eliminatòria d'ascens contra el Vilafranca.
8: En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria més la sisena posició. Els Tinerfeins, a dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i ja podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. I en handbol, avui el play-off d'ascens de permanència a la divisió d'honor plata masculina a partir de les 8 del vespre. El filial del Balonmano Granollers, que finalitzava primer al grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que vol evitar el descens.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
15: Carrer.
16: Hola, sóc la Núria Rodríguez, directora i presentadora del Badalona Matí, que és el magazín matinal de Ràdio Ciutat de Badalona. Jo presento i dirigeixo aquest magazín de 4 hores de dilluns a divendres, partint de 8 a 9, amb un espai purament informatiu. De 9 a 10 incorporem una tertúlia d'actualitat i de 10 a 12 és doncs, la franja que dediquem a tractar amb entrevistes temes que són d'actualitat, tant de l'àmbit local com més general, però també doncs, a donar espai a seccions, no?, a veus de la ciutat, amb les quals mirem no només d'informar, no només de generar aquest esperit crític, no?, en els nostres oients, sinó també d'entretenir, que també és molt, molt important. El contingut que trobareu al Badalona Matí és molt divers, molt variat, eh? Jo en destacaria, tot i que sempre m'he caracteritzat molt per ser una persona d'informatius, el que m'ha portat precisament al magazín matinal és descobrir tota aquesta altra part d'entreteniment, no? Que el que et permet és conèixer doncs, històries molt diferents cada dia, jo dic que és com la consulta del metge, i que a més doncs, ens permet, a través de les nostres seccions, com per exemple la secció d'oficis, no? La de la meva colla, que parla de cultura tradicional i popular a través de les colles de la ciutat de Badalona, o per exemple el Mirador, que són entrevistes en profunditat, no? Doncs ens permet conèixer la realitat o les tantes realitats que s'amaguen darrere d'una ciutat com és la nostra, com és Badalona, i la seva gent, no? Que la gent hi aporta moltíssim al municipi. Pel que fa al retorn dels nostres oients a Ràdio Ciutat de Badalona, ens arriba a dia d'avui, no?, amb el canvi i també amb aquesta era digital, sobretot a través de les xarxes socials. És molt important el feedback que rebem a través dels nostres perfils a diferents xarxes socials. Tenim la sort de viure en una ciutat de més de 230.000 habitants, no? Badalona és a dia d'avui la tercera ciutat de Catalunya, i això, tot i que nosaltres fem periodisme de proximitat, ens permet tenir una mirada molt àmplia, no? També, i poder fer tastets, abordar el que és actualitat en àmbit general des d'una perspectiva local. I a banda, també, el fet de ser un mitjà de proximitat ens permet tenir la confiança i la font doncs, a tocar, no? I tractar des d'una altra perspectiva, des del coneixement del tu a tu, temes que importen també a la nostra ciutadania.
14: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords a què el govern ha arribat amb Esquerra Republicana per poder pactar uns pressupostos. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
0: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
3: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: 11a jornada de vaga de metges des del mes d'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la Conselleria de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
6: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
3: També avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
3: Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
0: En cultura, una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels canons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
3: El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies.
0: Als esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
7: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olympique de Lyon.
0: I cap d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant a que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control fet al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans, a la seva banda, l'adverteixen que no relaxi, que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
10: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
9: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
11: I té el meu compromís de que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
9: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
12: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
13: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
9: Illa ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
0: Això a Barcelona, mentrestant a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit en la sessió de control fet al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió arran de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Gasino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
4: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
5: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
14: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
15: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
16: Sí, y tanto.
15: ¿Que existe una cacería judicial?
16: Sí,
15: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
14: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Notícies en xarxa.
0: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya. Des del mes d'octubre, el sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte. Perquè, diuen, la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
18: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
17: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
0: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit, igual que els metges, cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
3: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
19: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
3: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: Tot plegat només hores abans d'una nova reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Serà aquesta tarda i amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet arribar les últimes hores als sindicats. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT, així com millorar alguns complements.
3: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostra optimista.
20: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
3: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
0: De fet, USTEC assegura que aquesta proposta no és digna i, de fet, la qualifiquen d'incompleta. També la critica la CGT, que la considera insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
3: Qui no s'haurà de negociar són els representants del sindicat de professors de secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
21: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
3: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
0: I no deixem els conflictes laborals, nova jornada de protestes també avui a Nestlé. Els treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat s'han tornat a concentrar per demanar la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 300 persones, 158 de les quals d'aquest municipi del Baix Llobregat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunzó.

0: justificació per fer aquest ERE, menys encara amb una empresa que ha guanyat tants diners com és Nestlé. Està sometent a la gent a un temps molt dolorós.
1: Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. Avui s'ha celebrat una mesa de negociació i a l'espera encara de saber si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Anem ara fins a l'Empordà, quan són gairebé 3:15. Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres. Ha estat per fer-hi un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir.
4: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
5: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
4: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
3: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta, que estava bloquejada, i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia aquest llançament, després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. Sílvia Fernández.
6: Prop d'una cinquantena de persones s'han atrinxerat a l'entrada del número 60 del carrer de Buenos Aires per evitar el desnonament de l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta per treure-la de casa. És el segon cop en pocs dies que el jutge ordenava aquest llançament, sol·licitat per la propietat holandesa New Amsterdam Developers. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
7: Estem parlant d'una empresa que el que fa és molt salvatge, no? Que no té cap mena de mirament a l'hora de fer fora qualsevol persona. La gent no mira cap a una altra banda, es posa davant d'una porta i intenta parar-los als peus.
6: L'Olalla ha patit un atac d'ansietat i l'han traslladat a un centre sanitari. Té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer per problemes econòmics. Al perfil d'Idealista hi havia fins fa tan sols uns dies 3 ofertes d'habitacions d'aquest mateix bloc per més de 900 euros al mes.
3: I encara a Barcelona, notícia destacada. L'Ajuntament suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquest tipus de negoci.
4: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
4: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment de la normativa.
3: I també, abans del cop, també notícia destacada de l'àmbit de la salut, perquè avui la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar el cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. Això implica que s'afegeixen franges d'edat entre els 45 i els 49 anys i entre els 70 i els 74.
4: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
3: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre els anys 2012 i 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany per aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
9: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja.

0: Antonio Balmón, vicepresident executiu de la AMB.
1: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
0: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
2: I Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon industrial amb capacitat per més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
4: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
3: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
2: Mentre això arriba, és moment per a la cultura. Una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà, es podrà veure fins al 8 de novembre i presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
6: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que es genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
5: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer. I qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
2: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
7: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
8: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital i què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals.
7: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsor de Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
9: Bon dia, Marta. Demà viatgen cap a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaunes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. Escoltem la jugadora blaugrana, Ona Batlle.
10: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Bueno, ja et dic, tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat, amb molta energia, l'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Ja et dic, bueno, al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics.
9: En waterpolo, la divisió d'honor femenina, avui a partir de les 7 s'inicia la semifinal que disputen el Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró, tercer i segon classificat respectivament a la Lliga regular. La sèrie, el millor tres partits, comença al Maresme amb un conjunt local reforçat per l'accés a la final a 4 de la Lliga de Campions. Destaquem també que el Torredembarra i el Sant Cugat Celles lluitaran a partir de demà per una plaça a la primera nacional femenina de voleibol. Ona La Torre, Josep Sánchez.
11: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins a diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de dues places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cèbol. Els dos van aconseguir la classificació a la fase autonòmica, que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de tres temporades a Primera Catalana. L'entrenador Òscar Aliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
12: Una fita espectacular, no? Algo històric, sobretot per com es fa, no? Per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys, no? Això és algo que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
11: El Cèbol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals.
9: Gràcies, Josep Sánchez, des d'Ona La Torre. En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga ACB i asseguraria més la sisena posició. Els tinerfenys, a dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas, ja recuperat.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: La xarxa de comunicació local.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
1: Molt bona tarda, amics i amigues. Benvinguts a un Macedònia especial. Avui especial perquè avui us convido al cinema. Bé, no convidaré a posar al cinema, però sí escoltarem cançons molt populars del món del cinema. Entrem al cinema, apaguem les llums, s'obre el teló i quan comença els títols de crèdit de la pel·lícula Retorn al futur, s'escolta aquesta cançó.

A 1991 es va estrenar la segona pel·lícula de la saga Terminator, molt esperada pels seus innovadors efectes especials, amb la música de Guns N' Roses, un dels més importants grups heavies del moment.

El 2001 es va estrenar una pel·lícula musical ambientada a finals del segle XIX que aprofitava moltes cançons actuals de diferents cantants coneguts. Així escoltem a les noies del Moulin Rouge. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

Al 2002, Martin Scorsese va fer un film on representava els grups mafiosos de mitjans del segle XIX a New York. Una veritable classe d'història. Les mans que van construir Amèrica.

El 2008 es va iniciar la saga de vampiros homes, llops i humans més romàntica i juvenil. La primera pel·lícula va ser Crepuscle i després els llibres van tenir molt d'èxit, continuant amb Lluna Nova, Eclipse i La Bada. Escoltem la balada d'aquesta pel·lícula.

Com no, farem una petita incursió a les cançons dels títols de capçalera de la saga de James Bond. El 2006 va arribar un nou Bond, el darrer, Daniel Craig. Del seu primer film, Casino Royale, escoltem la cançó Tu coneixes el meu nom.

és conegut que Quentin Tarantino posa molta cura a les seves pel·lícules i encara més a la banda sonora. El 1994 va fer la seva segona pel·lícula de la seva carrera, Pulp Fiction. Escutem una de les seves cançons. Good.

Al 1998 es va estrenar la pel·lícula de Calamitats, on un meteorit estava a punt d'estavellar-se a la Terra. La pel·lícula no estava malament, però la balada que es podia escoltar va ser el millor d'Aerosmith.

Al 1990 va sortir la pel·lícula d'amor de precedència, Pretty Woman, el romanç d'un milionari i una prostituta. La pel·lícula va tenir un gran èxit i va fer ressorgir la música d'un gran cantant, Roy Orbison.

El mateix any, 1990, es va estrenar Ghost, la història d'un home que mor, es torna fantasma i intenta salvar des del més enllà a la seva dona. Igualment, que Pretty Woman va tornar a donar fama a un altre cantant del passat, The Ringo Brothers, un Chained Melody. Whoa.

Almenys el 94 podríem veure una pel·lícula on es barreja fantasia i realitat d'un jove amb una gran maestria per enamorar les dones, amb una bellíssima cançó d'amor. Alguna vegada has estimat realment una dona?

1990 estuvem una petita joia protagonitzada per Cher i les joveníssimes Bruno Rieder i Christina Ricci. Una comèdia suau i divertida. El nom, Sirenes. Escoltem una cançó de la pel·lícula interpretada per la mateixa Cher.

El 1994 va sortir la primera comèdia amb final feliç britànica, Quatre bodes i un funeral. Van seguir altres com Notting Hill o les pel·lícules de Vicky Jones. Escoltem Love Is All Around, la més popular.

I bé, fins aquí el programa d'avui, una sessió de cinema fantàstica, plena de cançons, d'imatges, de records. Molt bé, doncs moltes gràcies per escoltar la ràdio, moltes gràcies per escoltar la ràdio, Sant Boi. Escoltem la setmana que ve, segurament. Gràcies per escoltar la ràdio, bona tarda, adéu, gràcies.

0: trobat en l'àmbit de Rodalies. I, per tant, de posar els recursos necessaris per invertir en l'àmbit de Rodalies. Però la societat catalana no només mereix que els trens que actualment existeixen a Catalunya funcionin i funcionin bé, sinó que ens plantegem nous projectes ferroviaris que serveixin per vertebrar territorialment el conjunt d'un país que ha augmentat de població en els últims temps. I és en aquest sentit que el nostre compromís és aquest: més Rodalies i més nous projectes d'infraestructures ferroviàries, com és el cas del tren orbital. I és en aquest sentit que forma part d'un acord amb el govern d'Espanya per assentar les bases d'aquest projecte que el govern ja va dibuixar en el seu moment i va fer una reserva de sòl l'any 2010 i abordar el seu finançament en aquest conveni amb el govern de l'Estat per fer-se càrrec del finançament de la línia orbital i repartir-nos en aquest sentit les diferents obligacions en les diferents parts del traçat.
1: Són les 6 de la tarda, estem seguint la compareixença del ministre de la Presidència, Albert Dalmau, del Consell de la Presidència i del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de la reunió bilateral Generalitat-Estat per signar els acords que han arribat al govern català i Esquerra Republicana per tirar endavant els pressupostos.
0: L'acord que fixa la CEMAEF és una xifra de 70.000 euros la persona, diguem-ne, la unitat, i per tant l'objectiu és ampliar en aquests 25.000. Saben que vàrem començar la legislatura al voltant dels 18.000 agents del cos de Mossos d'Esquadra. El govern anterior havia arribat ja a un acord amb un anterior CEMAEF per ampliar a 22.000 i el nostre objectiu va ser que si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és a la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I per tant, doncs podem fer aquesta suma de 5.000 per 70.000.
2: Gràcies.
3: Sí, la primera sobre la social mixta del canvi. Sí. És per la petició aprovada pel Consell de Ministres.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I és que avui Ràdio Sant Boi fa anys, en són 46 ja. Una xifra que, si els més joves ens fa vertigen, no m'imagino el que deuen sentir aquells que van impulsar-la per amor pur a la ràdio i a la comunicació local. Avui farem un homenatge al seu fundador, el José Luis Díaz, amb una entrevista a la que coneixerem sense pressa tota mena d'històries i detalls d'una vida lligada a la ràdio, a aquesta ràdio. És gràcies a l'esforç que han fet ciutadans i ciutadanes com ell que avui siguem on som. Són un orgull i també un far pels que hem arribat més tard. Però tot i que avui homenatgem el seu passat, Ràdio Sant Boi també és present. Una nova fornada de periodistes, tècnics i col·laboradors han desembarcat en aquesta ràdio els últims anys per insuflar energia, ambició i moltes hores al projecte. I els resultats són palpables. A l'últim any tenim els millors resultats d'audiència des de que tenim registres, així com un impacte a xarxes que ens permet establir un pont entre la informació i la ciutadania. Cada dia són més els santboians i les santboianes que s'informen del que passa a través del nostre mitjà, i això, més enllà d'un orgull, també és una responsabilitat. Per tant, gràcies a tots els qui ens feu confiança i gràcies, de forma molt especial, als que arribeu d'hora a aquests estudis i marxeu tard. Sabeu qui sou i el valor que teniu per l'emissora. Els de Gent de carrer continuarem a peu del canó. Per molts anys més de Ràdio Sant Boi. Passant...
0: Ràdio Sant Boi, Gent de carrer.
1: Passant 4 minuts de les 6, nosaltres comencem aquí aquest programa especial. Un programa en el que en pocs moments conversarem amb el José Luis Díaz i celebrarem, així com diem, els 46 anys de Ràdio Sant Boi, i ho farem en companyia de l'Albert Vilar. Com estàs?
2: Molt bé, moltes ganes d'aquest especial. Un any més, el segon, que estem nosaltres aquí a Gent de carrer, com a tal, i amb moltes ganes de celebrar aquests 46.
1: Dia especial avui que no podíem passar sense el Marc Gabernet. Com estàs?
3: Doncs estic molt emocionat, Jon. No sé si es nota la veu, però si em mires els ulls els tinc brillosos, perquè sí. És que 46 anys, eh? És que estem a prop del mig segle de vida. I avui parlarem amb un tòtem d'aquesta ràdio, amb la persona que va iniciar tot a casa seva i que ens inspira tots plegats per fer aquesta ràdio una bona ràdio.
1: Tinc el paper i el boli preparats.
3: Doncs vinga, som-hi.
1: Per anar apuntant coses, perquè, de fet, és el que explicàvem. Aquí hi ha hagut una nova fornada de gent que tenim moltes ganes de fer coses, però crec que també en un dia com avui s'ha de tenir present el com s'ha arribat fins aquí i tenir-ho també com a referència.
3: És una ràdio que s'ha fet gràcies a la col·laboració de moltíssima gent. És això, no? Recordem avui el German, la llavor que va posar el José Luis, però també hem de retre homenatge a totes les persones, les decenes i decenes de persones que han deixat la seva ànima en aquestes zones, en Ràdio Sant Boi, en el 89.4.
1: Avui un dia en el que ens acompanya també l'Òscar Arjonilla. Com estàs?
4: Estic molt content i molt emocionat. El que has dit al principi és que m'ha tocat el cor, tio.
1: M'alegro.
4: Clar, acabo d'aterrar jo aquí, però és que emociona.
1: Doncs gràcies també per tota la feina que fas i tot el que ens ajudes en tots els programes.
4: Bé, per la part que em toca, suposo.
1: I tant, a més avui, en un dia en el que, més enllà d'homenatjar la nostra ràdio, també seguirem la presentació de la Mulassa, el nou bestiari de Sant Boi, i així doncs tancarem de forma oficial aquesta festa major que també hem gaudit moltíssim. Ho farem en directe des de la plaça de l'Ajuntament. Però abans ens prenem el nostre temps per fer un homenatge a aquesta ràdio com es mereix.

0: José Luis Díaz, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás?
1: Hola, buena tarde. Pues mira, passava per aquí.
0: Passaves per aquí en un dia molt assenyalat, hem de dir.
1: Molt assenyalat, sí.
0: La teva vida ha estat sempre lligada a la ràdio, de fet ha estat també lligada en aquesta ràdio. Què significa un dia com avui per tu?
1: Home, uno més, eh? Uno més i comptant-lo, que és lo bo. És a dir, per mi no té importància l'any, lo important és que vinguin més, que vagin passant anys.
0: Però també és maco un dia en el que et puguis aturar i puguis veure tot el que ha passat, no? Per entendre també el moment en el que estem.
1: Home, a 46 anys així d'una passada és un poc difícil, no? Però bueno, com diu aquesta cançó, 15 anys tiene mi amor, no? Perquè tot comença quan un és petit, les il·lusions i totes aquestes històries que té la infància i vas continuant amb el temps, no? Tot això va funcionant i cada vegada vas fent més històries i vas muntant-te la teva.
0: De fet, avui el que farem serà un recorregut al voltant de la teva vida, una vida que ha estat molt lligada també a aquesta ràdio, un recorregut que, de fet, comencem per aquesta cançó que estem escoltant, que és de quan tenies 12 anys. Com era aquell?
1: Pues mira, jo tenia 12 anys i escoltava la ràdio en aquell entorn. Llavors, vaig néixer a Alcalá de Guadaira, un poble, bueno, és una gran ciutat de Sevilla, i ja escoltava les 40, però que llavors no eren els 40, eren Discomania. I me'n recordo quan van estrenar aquest tema, i jo tenia 12 anys, estava escoltant la ràdio i jo els van dir una canció nova del duo dinàmico i tal i qual, bum! I quan va sortir aquesta de 15 anys, 15 anys tenint amor, pues jo em vaig quedar bocabadat perquè me va agradar moltíssim. Era una època, ja veig, amb 12 anys, ja quasi en la preadolescència i tal, i que bonic, que bonic, que bonic, i bueno, són coses de la joventut.
0: Clar, ara quan l'escoltes, quina sensació et provoca?
1: Home, pues, és com si retornés una miqueta, no?, a aquest temps, però sense nostàlgies. No, és a dir, és una història que va passar, perquè tots tenim història, i bueno, però estàs molt content, no? És com dir, porto una motxilla i dintre, pues, porto aquesta història, aquesta, i tens un munt d'històries, no?
0: Tu expliques que quan eres petit, no sé si és amb aquesta edat, però segurament seria al voltant d'aquests 12 anys que ens has explicat, que és quan et va arribar també aquesta cançó i tots aquests sentiments que provoca, que de fet va ser un capellà que et va fer descobrir la ràdio com per primera vegada. En quin moment va ser, exactament?
1: Sí. Bueno, és que, bueno, com tots els nens anaven al col·legi. En aquella època estàvem obligats a rebre el catecisme. I venia un sacerdot i ens donaven però també algun dia ens portava a algun lloc per visitar, i un dia ens va dir: bé, iremos a visitar la emissora del pueblo, la emissora que era Radio Alcalá o Radio Alcalá de Guadaira, i esta emissora estava situada, los estudios, dentro de la misma iglesia, ¿no? Al lado del coro hi havia una habitació i allí estaven totes les maquinàries, que llavors jo quan vaig veure això, perquè era molt petit, era com la pel·lícula de Frankenstein, amb unes ampolles així gran, incandescents i molta calor, i una senyora que estava dintre d'una urna i parlava, no? I jo em vaig quedar bocabadat. Llavors, des de llavors fins ara, perquè ja arribo a casa, poso la ràdio, onda, esta es la senyora que yo estaba escuchando allí directamente cuando la estaba viendo, anda. I això em va crear ja el germen de tot això.
0: Va ser com una espècie d'amor a primera vista.
1: Sí, més o menys, sí.
0: Allò et va provocar com una necessitat d'anar més enllà pel que fa a la ràdio?
1: Això se'm va quedar com gravat. Era una cosa que contínuament estava pensant. Anàvem a passar el temps, però jo deia, jo vull això, jo vull participar, fer, no sé com, perquè llavors no sabies res, simplement era el desig. I clar, pues, arriba un moment en què ja vas creixent, vas assimilant com són les coses, no? I llavors lo difícil que era, perquè llavors en aquesta època ficar-te en una emissora de ràdio era, o t'anaves a, bueno, com molta gent, amb els cures, que tenien sobre emissores, els sindicals vertical de l'època, que també tenien emissores, les falangistes amb Ràdio Joventut, tot eren emissores de la família de Francisco Franco. I clar, això era molt difícil, perquè jo, qui sóc jo? I a més que llavors es necessitava, per qualsevol cosa, es necessitava que tingués una influència, un conegut, un familiar, algú que estigui endollat.
0: Diries que el franquisme també va ser un moment en el que aquest tipus d'il·lusions es feien petites d'alguna forma per l'acció del règim?
1: Per què?
0: Es feien petites per l'acció del règim, no? Que no permetia això, que és tu que, poguessis, clar, somiar alguna cosa, sí, i que realment poguessis fer-la.
1: Sí, perquè llavors és que hi havia moltes diferències. Hi havia la gent que tenia capacitat per poder estudiar, però eren els fills dels senyoritos i de la gent que estava a prop del govern i militars i gent d'aquesta, però al poble, els treballadors i la gent normal, això era una utopia. Això ni t'ho proposaves. Per això, clar, jo pensava, ostres, buah, era com un somni, per mi era un somni, i sempre vas pensar així. I que consti que quan jo tenia 12 anys, l'any següent va ser quan els meus pares em van portar emigrats aquí a Barcelona, no? Des d'allà. I a partir d'aquí, perquè quan vaig arribar, el meu pare sabia molt bé que jo tenia molta aspiració per qüestió de la ràdio, i ell, quan va venir abans que nosaltres ens portés, ell ja treballava aquí i tal, i em deia amb cartes, que llavors eren les cartes el que se... i em deia, mira, aquí hi ha emissores que no sé què, i me'n recordo que deia, mira, hi ha una emissora que és boníssima, que da molta música, que se llama Radio Miramar de Badalona. Ostres, jo, ai, cuando venga ya verás que bonita, y también Radio Barcelona y la otra, y hay un montón de emissores, i bueno, jo al·lucinava amb això, no? Perquè coses de nen, però que era la meva aspiració, no?
0: Era com un somni per tu, que en aquell moment va començar a muntar-se ja des d'aquí, al voltant de Barcelona.

0: De fet, clar, la teva joventut, deies aquesta cosa com més adolescent que et provocava la primera vegada que vas veure una ràdio, la teva joventut sí que va ser ja aquí, diguéssim, marxant des d'Andalusia. Com recordes aquests anys?
1: Bueno, pues, home, al principi tinc una anècdota molt bona que quasi no l'he contat, A veure, nosaltres quan vam venir a Barcelona ens van ficar en un pis molt maco que el meu pare ja havia comprat, bueno, no comprat, dintre de la qüestió de les hipoteques i tot això. I resulta que no eren nous, eren pis antics, però bueno, eren macos, s'estava molt bé. I una vegada van sentir un soroll molt gran i de cop i volta va caure tota l'escala al terra, des del primer pis fins a l'últim. Ens van quedar sense escala i era un edifici que no tenia accés, ascensors ni res. Es van tenir que treure per les finestres els bombers. I resulta que ens van portar llavors a Montjuïc, a un pavelló que es deia el pavelló de Bèlgica, que és on ara mateix està la piscina Picornell.
0: Ah, les Picornell, sí.
1: Aquí és on era aquesta de l'exposició de 1920 i pico. Llavors aquí hi havia més de 1.000 famílies, tots seccionats en apartaments així, però amb un mateix ostre, no? Era com una espècie de presó. I aquí, pues, bueno, vam transcurrir els anys, també. I aquí vam... El meu germà tenia un grup musical que es deia Los Belgas, per això del pavelló de Bèlgica, no? I tenia un amplificador i tal, i ja... I jo un dia vaig agafar l'amplificador perquè jo estudiava electrònica.
0: Sí.
1: Vaig agafar l'amplificador i vaig fer una idea perquè, clar, vaig començar a mirar tècnicament i dic, ostres, aquesta vàlvula és una vàlvula que si la faig oscil·lar pot ser que faci emissió de ràdio. I aquesta va ser la primera vegada que jo vaig fer una emissora de ràdio en una mitjana i vaig utilitzar una canya de pescar que tenien els meus pares i li vaig posar un cable fins a allà i bueno, emetia per tot el pavelló. Estava emetent. O sigui que aquesta va ser la primera vegada que jo vaig emetre.
0: Clar, també és curiós ara com expliques tot l'entramat que significava Montalló, és a dir, que el teu amor per la ràdio ja no ve només del fet de parlar amb un micròfon, del fet d'escoltar la ràdio, sinó tot el que implica la ràdio, aquest punt més tècnic també
1: que expliques. És que jo vaig pensar sempre que l'essència està en el que et porta, és el que fa portar la veu. És a dir, la veu es transporta, però si no tens l'eina, pues, te la transporta el vent. És a dir, jo ja des d'un principi pensava, tinc que saber tota la qüestió tècnica, perquè clar, com que jo no tenia aspiració d'entrar en una emissora de ràdio, jo esperava una oportunitat com va ser, no? I llavors jo ja estava preparat. Llavors ja havia fet electrònica, però també ja més endavant vaig entrar a l'escola CAR de radiodifusió que estava en Ràdio Joventut de Barcelona, que era l'única escola que hi havia en tota Espanya. No hi havia universitat ni res.
0: Que de fet se't va donar l'oportunitat, però que la vas haver de buscar també. Vull dir que no era una cosa que es pogués donar a tothom, diguéssim.
1: No. Era una qüestió de que tu... És com una línia que tu vas caiguent, però et poses una altra vegada. Pum, pum, pum, pum. I així tota la història fins que vaig aconseguir. És allò de qui la sigue la consigue.
0: Què vas aprendre en aquella escola?
1: Ahir vaig conèixer jo grans professionals de la ràdio. Per mi va ser una època fantàstica. Va ser una oportunitat que em van donar, cuidado, perquè resulta que això té una història també. Llavors jo vivia aquí, a Canys Blancs, i teníem una assistenta social a la barriada, i aquesta dona... resulta que el seu marit, el tiet del seu marit, era el director de Ràdio Joventut. I clar, l'assistenta sabia que jo m'agradava tot això i que jo anava darrere d'ella, i un dia em va dir: mira, el meu marit, el seu tiet, és el director de... Oh, i per què no fem que posin una emissora aquí i tal? I uah, això és molt, molt difícil i tal. Total, que vam parlar i em van ficar allà gràcies al tiet. Ens va rebre el que era director, perquè aquest home em va comprendre molt bé, a pesar de la època que era, però era, jo diria que era una persona que estava allà, però que tenia, sabia, coneixia el sentiment radiofonista de la gent, o radiofònico de la gent, no? Perquè ell va començar també d'una manera, amb una emissora de Ràdio Sant Just, però Sant Just en una mitjana, quan todavía encara era una història d'això, i era ja Ràdio Joventut d'aquí, d'aquesta ciutat. Era els pares tenien una fàbrica de xocolata a Sant Just, mm-hmm. I llavors aquest home va implantar la ràdio aquesta, i llavors ell ja sabia el sentiment que portàvem nosaltres d'aquesta història, perquè ell deia: i tu per què quieres? I home, digo, es que no sé, yo desde pequeño, le contaba un poco la historia, mm-hmm. Y decía: ya comprendo tus sentimientos porque yo también los he vivido y tal. Y entonces fue cuando dice: mira, yo lo único que puedo hacer ahora es daros la oportunidad de que hagáis los estudios. Y nos ofrecieron esto a un compañero y a mí. Un tal Antonio Moreno, que sí, todo s'ha de decir, que vive aquí en Sant Boi.
0: Què és el que creus que va veure en tu?
1: Jo crec que això es veu amb els ulls. Quan un parla d'una cosa i els ulls es posen brillant i ho contes amb un entusiasme i una passió, perquè és passió, el que té bona vista ho capta. I això s'aprèn, i quan un ja es fa gran, el passa el mateix que quan em van veure anar a mi. Jo també veig els ulls de les aspiracions i tot això, no? Això és una cosa que s'aprèn i que és un factor instintiu, una cosa que ja va renaixent dintre de tu. I clar, per exemple, com tu.
0: Què té la ràdio que fa que hi hagi molts bojos al voltant d'ella?
1: Jo sempre he dit que la ràdio té màgia. I té màgia perquè t'expresses amb molta tranquil·litat, si estàs segur, perquè has d'estar segur. No pensar de que la gent et jutja o no et jutja. Sí, que jutgin, que facin el que pensin. Tothom ha de pensar el que cregui que ha de pensar, no? Però ha de ser una cosa que tu no l'has de tenir por. Perquè a vegades el problema de molta gent és que es posa davant d'un micro i és com si tingués un lleó davant teu. I es posa nerviós. No, escolta, nerviós és pitjor. Perquè, i clar, és una cosa que s'ha d'anar de mica en mica dominant, no? I, en fi, perquè tu dius, bueno, que escolti, que opini, tothom té dret a opinar. Per exemple, ara mateix hi haurà gent que estigui escoltant i digui: aquest tio és un cantamanyana. O altres diran: ostres, tu, que bé, no? O mira quina història. Cadascú pensa com vol. I tu, com comprens tot això, dius, pues, endavant. I ja està.
0: Veig que aquesta cosa, no?, de que quan parles d'una cosa que t'apassiona et brillen els ulls i et segueix passant. És a dir, que veig, sí, que això de la, sí, ràdio és una cosa crònica.
1: Jo crec que jo he conegut a molta gent, també veterans, quan jo era més jove, i em retracto amb ells. És una fotografia, és com una cosa que es va repetint, no? A tot el, és com un, jo sempre ho he dit, és un cub que et pica i mai deixaràs de tenir el verí dintre. Deixarà de tenir aquest verí, el veneno, vamos,

0: Un moment en el que aquell boig de la ràdio que ja havia estudiat, que ja havia fet coses, diu, és que jo el que vull fer és una emissora i a més vull que sigui a Sant Boi.
1: Rezo una pequeña oración. Este es el tema que escuchamos de la Aretha Franklin. Mm-hmm. Y esto pues también va muy en conjunto con todo, ¿no? Porque la música forma parte de tu vida, es algo que se te queda pegado. Y cuando pasan los años dices, ostras, aquel tema, ¿qué pasaba en aquel momento, no? Què estava passant, no? La teva vida, la relació amb la gent, en els balls, amb les discoteques, que llavors és quan començaven, perquè després vindrà una cançó que ja explicaré una miqueta, si us sembla.
0: Sí, clar.
1: No sé, jo crec que tot té una relació, perquè, clar, la música és imprescindible dintre d'una emissora de ràdio. I clar, pues, a més, si tens la música, si tens el coneixement tècnic, si tens el coneixement de radiodifusió, i a més el de radioaficionat, perquè també vaig ser radioaficionat, que em vaig muntar una emissoreta de radioafició...
0: Clar, això et dona segurament molts recursos, no? De dir, quan fas alguna cosa sense res, després quan tens recursos realment tens capacitat per... arriba molt més lluny.
1: Una pequeña història, per exemple. Jo parlava un dia amb un italià, per radioafició, i era una època en què els italians... Bueno, Itàlia sempre ha sigut democràtica, després del fascisme, no? I va, quan parlàvem amb ells, li dèiem, ah, és que nosaltres aquí, perquè parlàvem de mil hores, no podem, no sé... I llavors vaig parlar amb un... d'una regió d'Itàlia, i em va dir, jo te mando un esquema perquè hagas una emissorita així pequeñita i tal. Amb aquesta emissora va començar Ràdio Sant Boi, amb aquest esquema. O sigui que mira si té relació tot, i a vegades pensa, ostres, com ha estat això connectat per aquí, per allà? I és com un, no sé, com un entramado, no?, de coses que van passant i tu aprofites.
0: És a dir, que tu tenies clar que això ho volies fer i necessitaves que es donessin les
1: circumstàncies,
0: les casuístiques.
1: Sí, més que casuística, circumstància, perquè tu tens l'esperança, tu esperes, tu esperes al moment, i perquè no perds l'esperança, perquè quan perds l'esperança és quan ja s'ha acabat tot. Si tu tens un projecte i aquest projecte no arribes a persistir, llavors és mort, el projecte és mort. És una cosa que tu has de creure en lo que estàs pensant, i és algo, com deia abans, que caus i et poses de peu. Et caus i et poses de peu, i així fins que arriba el moment en què una vegada t'has posat de peu ja no et caus, perquè ja ha arribat el moment.
0: T'has preguntat mai per què aquesta insistència tan tossuda en un projecte com aquest?
1: No me l'he explicat mai. Jo a vegades m'ho pregunto i dic, ¿de dónde me viene esto? ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, yo me acuerdo que de pequeño tal y tal, pero es que es algo que lo llevas aquí, que se te mete en la sangre, en las venas, y llavors no saps com i ni por qué. Hi ha factors, les persones que van no es poden explicar fàcilment. Jo crec que s'hauria d'aprofundir, potser psicològicament, a través d'una persona adequada, no?, per investigar, a veure per què, com i quan de tot això. He tingut relacions amb coses que no venen al cuento, però bueno, això ja és una altra història que la deixem al costat.
0: La Ràdio Joven.
1: Ui, la Ràdio Joven va ser quan va començar, efectivament. Una Ràdio Joven que, clar, la por, perquè era una època que todavía, o sigui, encara estava la... Estava recent la cosa després de morir Franco, no? Franco. I llavors és quan jo vaig començar amb aquesta emissoreta que vaig muntar, amb aquest esquema que em va enviar l'italià, Y yo decía, esta es la emisora joven, pero nada más. ¿Por qué? Porque la po era patent, ¿no? Y es curioso porque yo me recuerdo que también en aquel momento estaba metiendo una emisora aquí a prop nostra, en Cornellà, un noi que es deia com jo, José Luis, era en la barriada aquesta d'aquí, de baix de Cornellà, no me'n recordo, entrant per aquí, per Sant Boi, Almeda, el deia Ràdio Almeda, i era una emissoreta petitona, i tenia una quantitat d'audiència bestial, i vaig estar allà parlant amb ell, tots molt il·lusionats, i llavors estaven embolicats, igual que amb el Francesc Casbas, que va morir fa alguns anys, que va ser el promotor de la ràdio en l'Hospitalet, era un gran amic meu, i, bueno, jo crec que és això, que els bojos es reuneixen per posar-se d'acord, no?, o una cosa així.
0: Hi havia comunitat entre vosaltres?
1: Home, estàvem connectats i col·laboràvem molts entre uns i altres, i és curiós perquè quan va començar Ràdio L'Hospitalet, bueno, no, era Ràdio Estel de l'Hospitalet, es deia llavors Ràdio Estel de l'Hospitalet, i jo me'n recordo que un dia estàvem emetent nosaltres, i quan vam acabar la missió, pues de cop i volta vam sentir que la nostra freqüència, una vegada que vam parar la missió, pom, va sortir Sant Martí del Canigó sonant. Dic, ostres, què és això? Ostres, se nos han metit... Oye, ¿habéis apagado? Sí, está todo apagado. I quin coi... I de cop i volta surt aquest, el francès, i diu, hola, bona tarda. Nosaltres, o sea, després de les emissions de Ràdio Sant Boi, perquè llavors ens deien Ràdio Sant Boi, sortim nosaltres aquí per continuïtat i tal i qual de l'Hospitalet, Ràdio Estel, tal. I diu, ostres, tio. I diu, bueno, pues vamos a poner en contacto con él. Oye, que... Diu, hombre, no, mira, que es que se me ha ocurrido, pues aprovechando la audiencia vuestra, estar en la misma frecuencia cuando vosotros cortáis, y así damos continuidad y tal. Ah, pues muy buena idea y tal. Y bueno, a partir de ahí tuvimos ya mucha amistad.
0: Com van ser, clar, explicaves ara d'alguna manera com havien estat com aquests inicis, però em sembla que també hi ha una anècdota curiosa de com va ser l'inici de la ràdio joven, en aquest cas de Ràdio Sant Boi. Com t'ho vas muntar per poder començar a emetre, llavors?
1: Bueno, em vaig muntar a la millor. Vaig fer uns càlculs, vaig fer una antena, la vaig posar en el terrat... I vas començar, sí, de cop i volta, jo sol a casa. I a partir d'aquí ja, després, bueno, van passar coses, perquè en aquella època me'n recordo que em vaig atrevir a dir Ràdio Sant Boi, perquè ja era una època en què tothom ja reivindicava el nom de Sant Boi.
0: Clar, era, o sigui, segons el règim es deia Sant Baudilio.
1: Sant Baudilio de Llobregat, clar, la gent... Estava que petava, i ja era hora de que diem el nom del poble com s'ha de dir, no? I llavors jo vaig ser una de les reivindicacions principals, i va ser quan vaig dir anomenar-la com s'ha d'anomenar, Ràdio Sant Boi.

0: Mondo, Deitra Staza, Camuquella Flor.
1: On et porta aquesta cançó, José Luis? Sabia que se't perdia la mirada pensant en alguna cosa.
2: Sí, bueno, aquesta cançó és una cançó molt especial. Aquesta cançó, jo vaig ballar amb ella, amb una dona molt maca.
1: Com es deia? O es diu?
2: Paqui.
1: Paqui.
2: I és curiós perquè a l'Hotel del Castells, sota l'entrada, hi ha un pàrquing, i aquí, sota aquest pàrquing,
1: sí,
2: hi havia un lloc, i era de guardar caixa, era com un cellell, una cosa així. I van fer una discoteca molt maca. Va ser la primera vegada que jo vaig veure la llum negra, que això que es feia tota la roba, totes les pelusilles i tot això de color blanc, i tothom es flipava amb això, no? Pues aquí va ser on vaig escoltar aquest tema, i va ser una època històrica per mi, sentimentalment, no? Però va ser molt bonica, passagera, perquè en aquesta edat ja se sap que passen moltes coses,
1: sí,
2: una per aquí, altra per allà, i, bueno, històries. I clar, pues, qui em va dir a mi que algun dia en aquest lloc estaria situada Ràdio Sant Boi, en l'Hotel del Castell també, perquè resulta de que la teníem, l'emissora al principi, després, o sigui, quan van començar com a emissora municipal, l'emissora tenia l'antena en l'hotel, en el Palau de Marianao, que és on van tenir el primer estudi. Allí teníem l'antena, però clar, la cobertura era molt dolenta, i van portar-la a l'ermita de Sant Ramon. I llavors allí ja va alcançar una cobertura bestial. I clar, pues, això, pues, vamos, que va arribar un moment en què em va dir, fora l'antena d'aquí perquè l'ermita s'ha de reestructurar, no sé què, no sé quan, ja no es permeten antenes i no sé què, no sé quan. I jo em fiqué amb la millor, i vam parlar amb la gent de l'hotel, i ens van deixar posar l'antena allà. I clar, allà ja la cobertura va baixar moltíssim, ja va ser una època que és quan ens van portar també a Massellera, i bueno, vam estar un temps allà, i després ens van portar a Torres i Valles, però l'emissor seguia allà, continuava. I després això va, o sigui, va passar el temps, i veient la situació es buscava un lloc millor perquè cobreixi bé hi hagués bona cobertura de la ràdio, no? I va ser on van posar després al costat, on hi ha un depòsit d'aigua, que és on està l'antena que tenim ara. I bueno, va ser una cosa que jo vaig escollir perquè jo a nivell tècnic ja sabia allò del lloc idòneo perquè les zones poguessin repartir-se bé dintre de la ciutat.
1: Parlaves de que tu t'havies enamorat al mateix lloc, que després també va anar-hi la ràdio. Tu diries que aquesta ràdio també ha estat com com una espècie d'amor per
2: tu?
1: Sí,
2: bueno, jo em van dir, que llavors era el director, em va dir, mira, hauríem de buscar un lloc, i vam anar. I jo vaig dir, mira, pugem a tal lloc. No, però primer vamos a Marianao. Però Marianao, si tu te'n vas a Marianao, aquesta loma de Sant Ramon és una paret que no deixarà que les zones passin a l'altre costat de... Ah, sí? No. Pugem, vinga, va. I van posar en el lloc que està, no? I jo, mira des d'aquí. I vaig dir, mira, vista cap aquí. Aquí tens una antena omnidireccional que distribueix tota la senyal plenament del Sant Boi. Ostres, pues sí. Però es veu que no ens van fiar de mi, i van fer un estudi amb una empresa de Barcelona que va costar un grapat de calés a l'Ajuntament, i al final van concluir a la mateixa història que jo li vaig dir. O sigui, bueno, li van entregar uns planos orogràfics i tal, jo no havia entregat cap coses d'aquestes, simplement havien pujat al lloc. Aquí, això és el pràctic, veus?
1: El teu era intuïció.
2: No era intuïció, era sabiança. Perquè quan tu saps com viatgen les ones, saps molt bé on has de ficar-te, i sobretot el tipus d'ones, perquè estem a la freqüència modulada, no és la ona mitjana.
1: Com viatgen les ones?
2: Les ones viatgen per tot arreu, però s'ha de saber... a veure, si tu tens una antena d'ona mitjana, per exemple, és una senyal que té una amplada de metres grandíssim, perquè les antenes són grandioses, són mamotretos grandiosos, es necessiten moltes potències, i això viatja per tot arreu, se fica per qualsevol lloc. Però la freqüència modulada, com que són ones més petites, per exemple, equivaleixen, o sigui, a uns 3 metres aproximadament, comparar amb milers de metres, que és l'ona mitjana, doncs fixa't. Bé, doncs tu t'arribes amb una senyal de freqüència modulada que és molt direccional, són senyals que es direcciona molt, però si tu la fas omnidireccional has de tenir en compte l'alçada i la potència.
1: Com més alt, millor?
2: Quan més alt, més cobertura. És un paraigües que quan més alt està, més àngul té, és més gran a l'àngul. Però a part d'això, si no tens la potència adequada, la penetració d'aquesta senyal, si és dèbil, no entra dintre d'una casa. I s'ha de buscar que una cosa i l'altra... Això els enginyers saben molt bé com funciona això, no? I és cobertura igual alçada per potència.
1: Creus que té una màgia a la ràdio, ara com ens explicaves, no? A través de que tu puguis tenir un transistor que t'arribi d'aquesta manera, té una màgia que els nous consums que fem, hi ha alguna cosa que es perd, diries?
2: A veure, comparativament amb el que és actual la tecnologia...
1: Clar, en el sentit que ara mateix, jo m'imagino, per exemple, a casa meva, que em puc posar una emissora a internet o com sigui, i expliques aquestes anècdotes de que era, clar, un repte impressionant fer que arribi, no?, el que tu dius en aquest micròfon doncs en general que pugui arribar a les cases de la gent, no? Diries que allò tenia com una màgia especial.
2: Home, a veure, màgia... són ones... són ones magnètiques, ràdios magnètiques, és a dir, i clar, el receptor i l'emissor estan en sintonia, és a dir, l'emissor té unes freqüències i el receptor té la mateixa freqüència, etcètera. Hi ha una harmonia, hi ha una empatia, per dir-ho d'una manera, i llavors també, depenent de la potència i de tot, agafes més lluny o menys lluny. Però això de la màgia aquesta que tu deies, no sé, avui té menys màgia perquè ve per la ràdio online, per exemple, no té secret, és una senyal que es transforma en digital, i això corre per tot arreu a través de les xarxes. Però, clar, per l'aire, el bo que té és que quan una xarxa d'aquestes es trenca, les ones continuen. Què és el que va passar amb l'apagón? Que la ràdio va ser la que va salvar la informació, va ser l'únic sistema que va quedar salvant la situació a nivell de comunicació. Quan va veure l'apagón elèctric, la ràdio. Per què? Perquè tens un generador, poses en marxa el generador i això està difonent la senyal. Per tant, no importa que els cables s'hagin apagat, perquè tu tens un transistor a piles i agafes perfectament i te n'assabentes de lo que està passant, no?
1: Fa la sensació que el món avança, però que la ràdio segueix tenint la mateixa validesa que tenia fa, no ho sé, 50 anys.
2: Jo l'he dit. La ràdio, molta gent em deia, ui, esto va a morir, esto no... Quan va sortir la televisió, tothom deia que la ràdio s'aniria al garete. I no almenys. Una cosa és la ràdio, una cosa és la televisió. El que passa és que la televisió ha fet molts trucs, perquè avui es fa ràdio en televisió, i això no és televisió. Això és ràdio per televisió, que és la cosa més monòtona i és... em callo. Perquè que la
1: no
2: màgia...
1: No,
2: és que la màgia que dona la paraula dintre de l'oïdor, de l'oient, és molt diferent, perquè a tu les imatges te la donen fetes. Tu no pots fer res més que mirar i ja està. Però tu, quan una persona està parlant, i et fa transportar imaginativament o imaginàriament amb una història, tu estàs muntant el teu decorat, estan vestint tota la història segons tu creus i fas treballar la imaginació de les persones. En canvi, una televisió no donen res per imaginar, ni pensar, ni res. Simplement un senyor que està allà, ha passat això, això, això, i t'ensenyen les imatges, una imatge per aquí, altra per aquí, altra per aquí, i pot ser que aquesta imatge sigui bona o no, depèn,

0: Joan Manuel Serrat.
1: Únic.
2: Bueno, Joan Manuel Serrat per mi va ser un personatge també molt important dintre de la música. No sé, jo per mi és la persona completa dintre de la música, perquè té una eina que és l'instrument musical per excel·lència dels éssers humans, que és la veu,
0: que és el de la ràdio, per altra banda. Que és l'instrument de la ràdio, per altra banda.
2: Que també, però en aquest aspecte s'utilitza com un instrument musical. Que té la particularitat i la, jo diria que el privilegi, és l'únic instrument que comunica també, a part de la musicalitat que té la veu, aquesta veu pot comunicar coses, com per exemple el que està fent ara el Joan Manuel Serrat. Està dient que ens estem carregant el món, que el riu ja no és el riu, etc. I això ho ve dient des de fa molt de temps. I encara les coses se'n van a pitjor. I jo tinc la impressió de que les noves generacions estan apartant-se de la realitat. Ja n'escolta. La gent més jove, i no és una crítica, simplement és una intuïció meva, pot ser que estigui equivocat, però és com penso, que hi ha menys reflexió avui. La gent crec que reflexiona menys, vol més evasió, més distracció. És com si tinguessi problemes i ha de fugir d'algú, però no afrontar-los. I jo crec que s'ha d'afrontar la realitat. Davant nostre tenim coses que passaran i la gent no s'està preparant.
0: Quines coses creus que ens arribarà tard o d'hora i que no són eludibles?
2: Jo quan diuen que lo del temps, lo de això del temps, que com es diu,
0: el canvi climàtic.
2: El canvi climàtic, exactament. És mentida. Pues jo diria, mira, si ho haguessis tingut l'oportunitat de viure el que jo he viscut abans, te n'adonaries que hi ha diferències, que ja les coses no són com eren, que no és normal en el mes que estem de que hi hagi una nevada, per exemple, o que arribi una manga com les que hi ha per al Caribe, aquí en el Mediterrani. Això no s'havia conegut mai, que el mar s'està escalfant i que el canvi climàtic és una realitat, perquè s'està fent coses que no són les més adients pel nostre món, com és la quantitat de porqueria que se l'està fotent en aquest planeta, no? Diàriament s'estan abocant, diàriament, de combustibles fòssils a l'atmosfera milions de tonelades. I la gent com si no passés res. Però clar, hi ha una indústria, hi ha les finances, hi ha esto i l'altre, imparable. Bueno, pues, continueu. Arriba un moment en què es pararà sense necessitat que ho parem nosaltres. I aquest és el gran problema que la gent jove hauria d'anar pensant i hauria d'anar lluitant. Perquè aquestes coses són molt dures. Això no és d'un dia cap a l'altre. Estem parlant de lluitar entre els que diuen el contrari, que és mentida. I ho estem veient. Però encara que ho estem veient, estan dient que és mentida. Però per què estan dient que és mentida? Per què? Tu pensa. Perquè tot això són calés. Tot això són... Això és l'egoisme de l'ésser humà que avantposa el perill, o sigui, diguem-ne, la qüestió econòmica al perill que suposa el que s'està fent.
0: També és cert que hi ha els problemes vivint en un món que no es pot ni solucionar directament ni des de la teva comunitat, ni des d'institucions potser més grans, tampoc els estats a vegades poden arribar com a atacar aquests problemes. Són tan grans que potser el que ens passa és que no els volem veure perquè ens fa la sensació que són com si fossin impossibles.
2: però si s'estan carregant fins a la ONU. S'estan carregant-se la ONU, que és el que mantenia els països més o menys una miqueta estabilitzat. I s'està desproporcionant tot. El món s'està descuajeringando, com se suele decir en castellano, ¿no? Un senyor que aparece en Estados Unidos y dice, yo soy aquí el Capitán Trueno, y aquí el mundo es mío y voy a hacer lo que me dé la gana con él. Y todo el mundo se calla. Y bueno, pues tienen que pasar las cosas. Tienen que pasar. Las cosas tienen que pasar. Y se han de tomar medidas, pero no se toman. Otro señor se está cargando a millones de personas por ahí, por Oriente Medio. El americano se quiere cargar también a los... también es un caos. Y luego tienes por aquí Rusia, tiene el otro y China. Hay un desbarajuste que ya te digo, antes la ONU como mínimo era una especie de balanza que equilibraba un poco la situación, ¿eh? Y se creaban leyes internacionales que se están torpedeando continuamente y se están haciendo barbaridades que bueno, todo esto se arregló después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora se está desarreglando.
0: ¿Tú dirías que siempre has tenido como una perspectiva política la teva vida?
2: Es que la política es importante. Molta gent, quan jo em dona por quan la gent diu, ay, a mi no me hables de política. Sincerament, no sap aquesta persona lo que està dient. Aquesta persona no sap, perquè tot és política. La política és la que organitza, la que crea lleis, la que més o més manté al poble en una situació pròspera i adequada, la que fa que les coses funcionin més o menys equilibradament, encara que hi hagi moltes històries negatives, però més negatives són quan no hi ha un Parlament que es disputen allà el que sigui i no en un camp de batalla, no? Jo crec que molta gent diu, ah, és que la democràcia... Hi ha joves que diuen que la democràcia... No, que se necessita mano dura. Però és que no saben el que estan dient, perquè no han viscut el que és la mano dura. És que pensen que això no les afectarà al que diu això. I quan ve la mano dura, l'afecta a tothom. No hi ha ningú que se salvi. Amb una dictadura... Això, el que l'ha conegut, pues, sap molt bé de què va. Però, clar, quan tu tens una persona que ha viscut molt bé en una dictadura i després tens una prole, una herència de fills i de i nets i tot això, que practiquen la mateixa ideologia que el pare li va fer, pues, llavors es manté aquesta línia de creences ultras, etc.
0: Davant d'un món així, què ha de fer la ràdio local?
2: La ràdio local, home, la ràdio local ha de lluitar com qualsevol altra cosa per la millora de les coses. Jo crec que influir, la ràdio té un factor d'influència molt important i això crec que s'ha d'aprofitar lògicament, molt bé democràticament. Democràtic. No sectària, cuidado, que així és com feia la ràdio en el franquisme. Tot era bo, tot era molt bonic i tot, no. Jo crec que s'ha de ser realista, s'ha de dir les coses amb les lletres que corresponen. Jo crec que la veritat mai es podrà dir que s'ha dit una mentira. Quan tu tens un mitjà net, transparent, no tens res que amagar, ni que ocultar, ni fugir, ni tenir por. Per tant, jo crec que l'altre és complicar-se la vida, mantenir la por. Ostres, què diran, que no feim, ostres, això no donem això perquè això pot ser perillós, no, és que no, és que aquí és on és el problema.
0: S'ha d'explicar tot.
2: Jo crec que sí, home, com a mínim, tot el que li interessa a l'audiència. Tot el que li interessa a l'audiència. Perquè jo estic a casa i vull que m'informin. Però que m'informin correctament. Que no m'amaguin res. Perquè en els règims aquests allí no, això no era informació, això era viva la Virgen María y vayamos todos al... són històries que són molt diferents. Quan un ha conegut l'infern, quan arriba al cel, se n'adona on està la veritat.
0: La ràdio està caminant cap aquí? Aquesta ràdio?
2: Aquesta sí. Jo crec que sí. Hi ha un equipet aquí de gent molt maca que té una manera de fer les coses com crec que s'han de fer. I això prové d'ells mateixos, de la seva idiosincràsia, de cadascun de vosaltres. Jo crec que teniu caliu el perfil de la gent que s'entusiasma informant, dient-li a la gent: escolti, està passant això, tant a nivell esportiu, tant a nivell polític, tant a nivell de carrer, de qualsevol activitat. Tot això és la dinàmica de la vida, i la gent, quan escolta la ràdio, vol escoltar què està passant en el seu poble, què passa aquí a Sant Boi, què fa l'alcaldessa, què fa el veí, què fa el senyor que està allà venent no sé què. És a dir, que no quedi com una institució que solament diem: ai, perquè les activitats i d'això... No. És que a Sant Boi es fan moltes coses, tant polítiques com no polítiques. I tot això és el tarannà de tota la història d'una ciutat. I això sou vosaltres els que heu de treballar-lo.
0: Què significa per tu que una cosa que has construït amb tant d'amor hi hagi gent que agafi el relleu i que ho faci també amb entusiasme?
2: Bueno, és molt fàcil de contestar. És continuar. És continuar. I continuar a millor. Perquè hi ha les parts negatives que jo no vull contar. Hi ha les parts que jo he viscut personalment que no vull contar. Almenys per ara.
0: Els dies dels aniversaris són dies una mica de...
2: De reflexió.
0: De reflexió i també una mica de celebració.
2: Clar, també.

0: Se'n posa un somriure, amb aquesta cançó?
1: Esto es una maravilla.
0: Sí. Si un dia el lleves trist,
1: la,
0: no?
1: La Electric Light Orchestra. Uah, lo que sonó esto. La gente te lo pedía como el agua. Se rompían las líneas telefónicas. Teníamos que despeñar. La gente, ponme esta, ponme la otra. Y claro, nosotros en aquest aspecte érem molt generosos. Demanava la gent lo que volgués. Això era sagrat per nosaltres. Dir, aquesta senyora ha demanat això, se li posa això. Aquest xaval ha dit això... I sempre, però, hi ha anècdota també en aquest aspecte, però...
0: La volem escoltar?
1: No, bueno, rebíem moltíssimes cartes, però cartes i postals. Jo tinc a casa un grapat enorme de històries d'aquestes, et contaven coses... És com quan te n'adones que la gent t'està sentint i estima el que estàs fent. I és com una espècie d'agraïment. I per això jo guardo tot això com una cosa que em fa sentir bé. I diu, bueno, pues com a mínim no està tan malament la cosa, no? I ja dic que hi ha una anècdota, me'n recordo un dia, perquè el primer telèfon que tenia la ràdio era el meu, de la meva casa. Sí. I va arribar un moment que la gent... Hi havia fanatisme ja per la ràdio. Un dia a les 3 de la matinada rebo una trucada. Ràdio Sant Boi. Dic, oiga, perquè ja estava dormint, naturalment. Dic, oiga, que... No, es que mire usted, como llevo todos los días, que ya llevo meses intentando comunicar y no me cogen la llamada, pues le llamo a esta hora a ver si abre. Y oiga, que estoy durmiendo, por favor.
0: Sí que la ràdio també és un gran acompanyant de gent amb insomni.
1: Oh, però és que, bueno, tremendo. Era passió el que havia llavors, no? Era una espècie de... Era una novetat important, això, el fet de que Sant Boi tingués una emissora de ràdio, que l'única ràdio que se sentia era la de Barcelona, qualsevol emissora, i quan tu sents Ràdio Sant Boi, la gent va petar. Ja recordo, el primer col·laborador va ser Xavier Balcells, un nen molt maco, que estava estudiant encara, i em va trucar, hola, ¿y puedo ir a la emisora? Digo, ¿qué emisora? Si en mi casa, si esto es una silla de nada. Digo, no, es igual. Digo, bueno, pues ven, va arribat i hola, ¿qué tal? I això, pues nada, hombre, i venia entusiasmat. Al final, va dir, hombre, podia col·laborar contigo. Va ser el primer col·laborador que vas tenir, eh? Digo, hombre, sí, pues mira, pues de vez en cuando para las llamadas, porque claro, la primera que yo dije el número de teléfono, es que me derrumbaban la línea, yo no podía estar en el teléfono y transmitiendo. Y entonces, pues, tenía que desconectar porque no podía. Era... Y entonces él ya empezaba a coger las llamadas telefónicas, bla, bla, bla, bla, y más o menos organizábamos un poquito. Después vino Antonio Carmona, que en la misma fórmula, llama, oye, ¿puedo ir? Tal y cual. Y vino. Y nada, pues ahí empezaban las colaboraciones de Radio Sant Boi, que creamos, pues hubo momentos en que éramos más de 50 personas colaborando, ¿no? Aparte de los que éramos, digamos, de la casa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero había mucha pasión, mucho entusiasmo, la gente, disfrutábamos todos mucho. Y ahora que me acuerdo, esta canción, este tema de la Orquesta Confusión, este es uno de los temas que petaron muy fuerte en el año 1979 y 80. Uh-huh. Y entonces me acuerdo que era, digamos, uno de los últimos temas que pusimos en la radio cuando estaba en mi casa, antes de que nos cerraran por orden gubernativa, porque esta radio pues estaba emitiendo... alegalmente, no ilegalmente, porque no existía legislación sobre la frecuencia modulada, por tanto no podían cerrarnos, pero claro, todavía había un gobernador franquista en Barcelona que es el que nos mandó cerrar, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue cuando comenzaron las conversaciones con el ayuntamiento para hacer la municipal.
2: Parlaves de aquestes trucades que t'arribaven i explicaves abans aquesta cosa, no?, de que la ràdio és un pont entre la informació, entre les coses que passen i la ciutadania, perquè pugui arribar, però aquest pont el que té de curiós és que és un pont d'anada i de tornada. És a dir, que la ràdio té una cosa que és que tu expliques, però que alhora també pots tenir un retorn de la gent que t'està escoltant. Això què significa per tu?
1: Home, pues lo que t'he dit abans, quan tu reps un grapat de postal, inclús de gent que estava fent vacances i que, ah, mira, estoy en tal sitio y me acuerdo mucho, te mando una postal, por favor... Quan tu veus això, dius, ostres, que passió, quina passió estem desenvolupant a la gent, no? I clar, jo crec que, a més, era una ràdio que parlava molt a la gent, i és la ràdio que més m'agradava fer a mi. Jo tenia un programa que es deia Músiques para el Recuerdo, i aquí era pel matí, i hi havia moltes senyores, moltes ames de casa que es deien, que les pobres estaven a casa i clar, la ràdio era la seva fugida, escoltant la ràdio i sobretot trucaven i explicaven coses i jo també parlava amb elles com estem parlant nosaltres, per sí. exemple, amb tota la confiança, no? I ai, pues, a mi sortia una senyora que deia, ja estic avorrida perquè jo ja estic harta de tant d'esta vida, no sé què. I jo, però mujer, que la vida és molt bonita i tal, i jo intentava com és natural, i la gent se ponia contenta. Y venga, que nos vamos ahora a poner un tema que te va a encantar. Venga, vamos a esto. ¿Qué te parece? Y la gente se animaba y al día siguiente te llamaba. Oye, ¿sabes qué te digo? Pues que le den por saco no sé qué, no sé cuánto, porque es verdad. Porque influyes a la gente porque la vida son 4 días. Y los 4 días, como mínimo, los de los 4, si pasamos 3, mejor que uno. Al contrario, ¿no? Es decir, que pasemos 3 buenos y uno, pues... medio malo.
2: Acompanya.
1: La ràdio acompanya.
2: Sí, és una mica el que sempre es diu, no? Una paraula que, no, que està intrínseca a la ràdio.
1: Havia una oyente en Hospitalet que le llamava a la ràdio mi amigo. I quan jo, perquè ens escoltàvem molt, i deia, mira, cuando os escucho es como si estuviera... no sé, nos decían cosas que nos dejaban patidifusos y decíamos ¿tanto hacemos nosotros? Muchas veces te preguntabas esto, ¿tanto hacemos nosotros? Y algunos, sois mi salvación, por ejemplo, ¿no? Pero ¿salvación de qué? Sí, porque mira, desde que os escucho, verdaderamente mi vida ha cambiado. Le encuentro más sentido, porque estáis diciendo esto, aquello, lo otro, y claro, se meten en toda una serie de cosas que tratamos, a lo mejor en el programa, y la gente carrila sus confusiones y más o menos dábamos realmente escape a mucha gente. Cuando tú estás en un sitio así, cuando notas tanta audiencia, porque la nota, porque se nota fácilmente, te das cuenta la responsabilidad también que tienes. Porque la gente, por desgracia, no todo el mundo tiene la preparación que debiera tener y hay mucha gente que necesita mucha ayuda. Hay mucha ayuda. Antes las personas se iban y se confesaban. Hoy necesitan un psicólogo o un psiquiatra, porque la gente tiene confusión en la vida. Y a veces, pues, quien no sabe por dónde va, pues hay que ayudarla. Y cuando se le ayuda y el resultado es positivo, pues te sientes como... no te lo puedes imaginar. Y todo sin gastos.
2: Sí, sí.
1: Aquí no interviene el dinero ni intervienen los intereses de ningún tipo.
2: A mi sempre se'm posa la pell de gallina quan la meva àvia m'explica que ella sempre ha estat molt de temps sola, s'ha sentit molt sola, i que la ràdio és qui l'ha salvat d'alguna manera, qui l'ha acompanyat sempre.
1: Sí, además la gente se hace amiga de las voces. Se hacen... yo recuerdo oyentes que venían y nos visitaban y ya casi éramos de la familia. Ya había una raya muy pequeñita del canto de un papel de fumar casi que nos... nos mantenían dentro de una equidistancia, ¿no? Pero, no sé, era como algo que yo no había experimentado antes, ¿eh? Porque Però i ara, a través del temps, quan passa el temps, és curiós que te n'adones que la gent és al revés, va canviant a la inversa. Ara, amb les noves tecnologies, la gent es distancia més. A la vegada d'unir-se més, s'està distanciant més, s'amaguen darrere d'una cosa, d'una pantalleta. Abans la comunicació era molt més fluida i no hi havia tants de perjudicis com hi ha ara, perquè tu agafaves el telèfon, marcaves i dius: hola, vull que me poseu una... o participar dintre d'un programa. Escolta, jo no estic d'acord amb el que esteu dient d'això, de l'altre, de tal. I la gent molt emancipada, la gent no tenia por ni perjudici de cap tipus, i donava el seu nom: hola, me llamo fulanito de tal, mira, yo no estoy de acuerdo con esto y con otro, y hi havia una participació fantàstica. Hoy no sé què passa, que tu dius: escolta, podeu tocar, i a més et regalaré una xamarreta si em dius això i tal, o si vols participar o el que sigui, i no truquen. La gent no truca, i possiblement estiguin escoltant. Això a què és degut? Jo això no me l'explico, no me l'explico. Jo crec que influeixen molt les noves tecnologies. La gent crec que s'amaga moltíssim. Les xarxes fan imatges falses, fan com si fossin altra gent, i hi ha un món de fantasia que a vegades jo, quan veig aquests youtubers o gent d'aquesta que està parlant contínuament i cada dia et posa una cosa d'aquestes, a vegades dius: i això per què val? Un tio que pot ser que no té ni cultura, que és un extremista, que és una persona que no té coneixements de res, i està esperant-se, i té milers i milers i milers de persones que estan fotent allà, s'estan tragant tota la basòfia que li estan donant. Això és anormal, això no és normal, perquè la gent perd el criteri, perquè va darrere d'un sum, és com si fos un tio que organitza les coses i tothom va darrere d'ell. El que diu aquest és el que va a missa. Sí, perquè l'ho ha dit fulano. I potser el tio aquest és un cantamanyana, com una campana.
2: I no creus que sempre ha estat així, en el sentit de que potser a èpoques més enrere també hi havia grans referents, el que passa que potser no estaven a xarxes socials i estaven, doncs, potser mitjans de comunicació?
1: No. Amb la quantitat exacerbada que hi ha avui, mai. Sempre ha hagut cantamanyanes a emissores de ràdio, també gent que despotricava no sé què, tenia en deporte el Butanito i l'altre, sí, el de la moto, i tota gent... Però comparativament res. O avui és que tu et poses en internet i i van saltant un darrere l'altre, un, i no es cansa, i no para, a més. Això és una bogeria. Un cerebre normal, això no lo desenvolupa, no té facultat per poder, perquè és que perd el criteri. Se te'n va el criteri, perquè veus-ho i ho creus el que està dient. Però és que ve a l'altre darrere i diu: hòstia, és que aquest ho està dient millor, i el millor és pitjor, però bueno, i a l'altre, i llavors això és confusió. Això crea una amalgama mental que, si no deixes això, et menja.
2: Per tant, la ràdio ha de donar certeses?
1: Per suposat que sí. Jo crec que és com... En aquest aspecte tenim un símil amb la televisió. És una responsabilitat. Perquè jo diria... Jo, fixa't que veig les xarxes i les redes i tot això, ho veig com una cosa minoritària encara que abarca una quantitat de gent enorme. Però jo, personalment, això té més visibilitat que no pas l'altre. Vaig al meu punt de vista. Però clar, hi ha sectors que afecten més i sectors que afecten menys. Per exemple, jo estic segur que des de determinada edat cap endavant la gent escolta més mitjans tradicionals i gent més jove que està en buits dintre d'aquesta caverna. És una caverna, veig el meu punt de vista, i al tanto dic caverna perquè les coneix. Perquè quan es parla d'algo que no es coneix, no estic d'acord. Jo parlo de lo que he vist, lo que investigo, perquè m'agrada ficar-me dintre, però és que si jo no veig les coses, no puc tenir un criteri.
2: Ets curiós.
1: No és curiositat. El meu cervell necessita informació per poder desenvolupar les coses i raonar-les. Perquè a mi em diuen, mira, patabam, patabam, molt bé, jo tinc que veure-la, tinc que investigar. A més, la persona que no qüestiona és una persona, en castellà es diu vendida. I el qüestionament ha de ser. I avui dia no es qüestiona res. La gent no qüestiona, la gent se ho creu tot. I està passant el que està passant. Fracàs de tot tipus. I ara sortirà, no sé si ha sortit la llei dels 16 anys, lo del mòbil, perquè és que s'estan donant cas perillosíssims.
2: Deies que això estava impactant en la capacitat d'escolta. Quina és la importància de l'escolta, d'escoltar a l'hora de fer ràdio?
1: La capacitat d'escoltar. Jo em quedava bocabadat quan era algo que m'interessava. Però algo que veritablement tenia una substància, no un cantamanyanes. Un senyor que està avalat per anys de professionalitat, de periodistes que estan treballant dia a dia la informació, de gent que sap molt bé el que és un programa divulgatiu, de coses interessants, però que te surti un tio ahí dient, oye, mira, te quieres curar de verdad, tómate unas gotitas de lejía, per exemple, que és el més corregut que ha hagut darrerament, no? I coses com aquestes, així.

0: 3 minuts i seran 7:45 de la tarda. Us explicàvem que avui fèiem un homenatge a Ràdio Sant Boi. Avui fa anys, en són 46, però avui també s'acaba la Festa Major i el seu punt i final es farà descobrint la figura de la Mulassa, que de fet estem a punt de fer-ho, està previst que sigui en 3 minuts. Qui li posarà música tot plegat serà el Ric Arròs, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Molt bé.
0: Què significa per tu posar-li color, posar-li música al que està a punt de passar aquí a la plaça de l'Ajuntament?
1: Doncs tot un honor, perquè ja les altres tres figures, l'Ali, Galileoni i el Bou, les havia composat jo, i és com completar aquests quatre elements de l'imaginari festiu de Sant Boi, que tinguin melodies, que tinguin molt a veure entre elles, alhora que facin un imaginari del que pot durar molts anys, no, de tradició, i això és tot un honor.
0: Per tant, tindrà una melodia pròpia, una cançó pròpia?
1: Sí, sí, és que de fet cada element té la seva melodia pròpia i la Mulassa doncs no podia ser una altra cosa. És una melodia que, com que la Mulassa és un element festiu molt divertit i molt trapella, doncs hem volgut fer una jota, que és un ball dels Països Catalans, que és dels més trapelles que hi ha, i esperem que a la gent li agradi.
0: Estarem a punt de descobrir-ho. Què diries que t'has inspirat a l'hora de fer aquesta cançó, aquesta melodia que acompanyarà a la Mulassa?
1: Sempre t'imagines el que pot passar aquí a plaça, no? I és complicat perquè doncs, el primer any vaig imaginar l'Àliga, el següent Lilleoni, volia que també tingués alguna cosa a veure amb l'Àliga, però que tingués la seva personalitat. L'any passat amb el Bou igual, però cada element doncs, té el seu, com t'ho diria, com el seu caràcter, no? I en aquest cas és això que et deia, no? Que hem volgut que sigui una jota i que sigui això molt divertit i que la gent la pugui ballar, també.
0: De moment, qui ha fet aquesta Mulassa s'entén perfectament, eh? No ens hem volgut avançar detalls de què és el que tindré, perquè això ho hem de descobrir en directe, però ens podries avançar almenys quins els instruments que acompanyaran aquesta Mulassa?
1: Sí, serà el sac de jàmecs, el flabiol, el tamborí, trompeta, trombó, tuba i percussió.
0: Ric Arròs, tenim ganes d'escoltar-ho, gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres i felicitats a la ràdio.
0: I tant, també li agraïm al Ricard, que no cal dir que també ha estat una peça imprescindible de Ràdio Sant Boi durant aquests últims anys. Ens trobem ara mateix aquí a la plaça de l'Ajuntament, a punt de començar tot plegat. Veiem que hi ha una gran afluència de gent, una gran afluència de públic, que el que està justament és esperant a que doni inici la Mulassa, que ara mateix la tenim a punt de començar. I de fet el que nosaltres també farem serà parlar amb representació política. Manuel González, el regidor de Cultura, què tal, com estàs?
2: Bé, recuperat de la primera fase de la Festa Major i ara ja acabant, avui és l'últim dia, però bé, molt content.
0: Avui es fa aquí aquest tancament, un tancament en el que més hi haurà aquesta novetat, la Mulassa. Què significa per a la ciutat incorporar un element més a la seva cultura popular?
2: Doncs és acabar el cicle que van començar ara fa 4 anys. Ens van proposar doncs incorporar a la imatge festiva de la ciutat les quatre figures de protocol. Vam començar amb l'Àliga, després amb el Lleó, l'any passat amb el Bou, i ara ja acabem amb la Mulassa. Amb la qual cosa, des de la perspectiva de la cultura popular i tradicional, Sant Boi ja compta amb les quatre figures fonamentals, bàsiques del protocol, que fan que Sant Boi sigui una ciutat plenament, no?, composada dins del món de la cultura popular.
0: Una cultura popular que, a més, segueix present. Avui, a més, incorporar aquesta figura més servirà això per fer aquest tancament de la Festa Major d'enguany, una Festa Major que ha estat un èxit. Quina valoració institucional es fa del que hem viscut aquests dies?
2: Encara és d'hora, perquè hem d'acabar, però la veritat que estem satisfets, eh? Hem de dir que som molt autocrítics i nosaltres veiem cosetes que sempre no han sortit del tot bé i que volem millorar de cara a l'any vinent. En termes generals estem molt satisfets, sobretot en veure la participació de la gent. Hi ha participat molta gent i, a més, amb un caire molt festiu, molt cívic, que és molt important també, que la gent s'ho passi bé, però d'una manera cívica i respectuosa. Hem vist moltíssimes milers de cares felices i això és el que una miqueta busquem amb la Festa Major.
0: Cares felices són les que veiem també aquí a la plaça de l'Ajuntament. Déu-n'hi-do la gentada i déu-n'hi-do les ganes també de veure aquesta Mulassa.
2: És que genera molta expectació. Ara ho estàvem dient, ostres, sembla mentida, però és veritat que hem aconseguit, no?, any rere any, no?, incorporant aquestes figures, crear tota una expectació, i ara volem saber com serà la Mulassa, no? I hi ha comentaris de... Val a dir, i sembla... Clar, ara clar, sóc el regidor de Cultura de Sant Boi, per tant, faig de santboianisme, no? Però és que tenim unes figures meravelloses. I això és mèrit de la gent que les construeix i de qui dissenya i impulsa aquesta construcció. I veient la resta de figures de la resta de municipis, amb tots els respectes, són maquíssimes totes, però nostres són més encara, o sigui que...
0: Escombrem cap a casa.
2: Sí, bueno, sempre, això és que és inevitable. Els que som de Sant Boi som molt, molt sambollans i sambollanes.
0: José Manuel González, regidor de Cultura, gaudeix del dia.
2: Gràcies igualment a tothom.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Parlàvem també amb el regidor, com deia, moltes cares expectants de que pugui començar tot plegat. I en aquest sentit, el que nosaltres també volem fer és parlar amb una de les persones que, si hi ha una cara de la cultura popular a Sant Boi, n'hi ha diverses, però aquesta clarament és una d'elles. És l'Albert Graus, i això és el que ens deia just abans de marxar cap a dins a fer les últimes preparacions abans que comenci aquesta presentació de la Mulassa aquí a la plaça de l'Ajuntament. Albert Graus, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, molt nerviós, molt neguitós i amb moltes ganes de que surti la nostra Mulassa.
0: Clar, aquesta Mulassa que de moment encara no sabem res. Ens pots donar alguna pista o no?
3: Bueno, és una Mulassa amb caràcter santboià, és molt alegre, molt riallera i molt curiosa.
0: Has rebut molta gent que et pregunta com serà, hi ha hagut expectació aquests dies al voltant d'aquesta figura?
3: Molta, molta. La veritat que tothom preguntava, jo crec que la gent ha anat veient al transcurs de cada any, anava veient alguna figura, i a dia d'avui venia molta gent avui a la plaça durant tota la tarda preguntant, i la Mulassa, quina és, on està? Diem, no, no, encara no ha sortit. I com és? Ja la veureu. Ara és sorpresa, avui serà un dia gran.
0: A més, servirà aquest dia per fer també el tancament d'aquesta festa major, d'alguna manera, una festa major la que també, evidentment, té molta importància. La cultura popular, que tu també t'encarregues de propulsar-la, quin és el paper de la cultura popular a l'hora de celebrar-nos com a ciutat, com és la festa major?
3: Bueno, jo crec que és una de les coses que la cultura popular a Sant Boi, que és molt gran, perquè fa participar a moltíssima gent. Jo crec que la participació de la gent que surt al carrer amb la cultura popular, per mi és el més important. Tenir els veïns i veïnes de Sant Boi participant amb el correfoc, amb la trobada de gegants, tant els portadors com els que vinguin a veure-ho, el públic, els joves que es fiquen dintre del correfoc i corren davant dels diables. Tota aquesta part de cultura popular fa festa major perquè fa participar molt a la gent.
0: Ara tindrem aquesta nova Mulassa que també s'incorpora al que ja tenim, però així de cultura popular, què diries que li falta a aquesta ciutat?
3: Bueno, li falta moltes coses, però al final tot el que li falta depèn de molt de la gent. Quin problema tenim? Que tenir, per exemple, havíem tingut Colla Castellera, havíem tingut la Colla Bastons i moltes més coses que ara no les tenim. Per què? Bueno, perquè al final tot es va transformant, tot va passant i la gent va i ve. En un futur és possible que tornem a tenir aquestes colles, però bueno, ara de moment estem bastant completets.
0: Tu creus que seria possible o realista d'aquí uns anys tenir una Colla Castellera a Sant Boi?
3: Mai se sap això, tot depèn de la gent. No depèn de ningú més que de la gent que digui, pues, un que et posi una llavor i digui, la plantem i tirem endavant. Això és igual aquest any, l'any que ve, o mai, això és complicat.
0: Veiem que la plaça ja s'està preparant per rebre aquesta Mulassa, com portes els nervis?
3: Pues a tope, nervis a tope, ja patint ja perquè no tindrem espai perquè pugui sortir la Mulassa. Ja hem de començar a fer la gent cap als cantons, fer un bon cercle perquè la gent pugui gaudir i no es tingui al mig i pugui ballar la Mulassa, clar.
0: Albert, et deixem tranquil, gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la feina que feu.
0: Doncs aquesta Mulassa, que la tenim ara mateix a punt de sortir, passant 5 minuts de 7:45 de la tarda, el que acabem de saber és que ho farà a través de la Rambla. Nosaltres ja hem marxat cap aquí per agafar posicions i per poder descriure en directe com és aquesta Mulassa i també per tenir les primeres reaccions dels santboians i les santboianes que la vegin quan arribi aquí a la plaça de l'Ajuntament. També hem parlat durant aquesta estona persones que són directament els creadors d'aquesta Mulassa, han estat durant aquests últims mesos treballant-hi, i així és com ens explicaven com lluirà aquesta figura, o com a mínim el que ens poden avançar. Els escoltem. Ara mateix està a punt de sortir aquesta Mulassa i ens trobem amb la Montse i el Toni. Què tal? Bona tarda, com esteu?
4: Molt bé.
5: Molt bé, aquí a l'expectativa.
0: Que sou d'alguna manera qui l'heu acabat creant més en el sentit pràctic. Què ens podem esperar? Quina pista ens podeu donar del que estem a punt de descobrir?
4: És que de pistes no en podem donar gaires.
5: Bueno, jo penso que és un element de bestiari diferent dels que hi han i espero que us sorprengui.
0: Com ha estat la seva construcció? Com ha estat aquest procés?
5: Bueno, aquest procés ha sigut llarg i tècnicament doncs, ha tingut les seves coses especials i pel tema escultòric, Montse, explica'ls-hi tu.
4: Bueno, era tot un repte, sobretot per les mesures que ja veureu i bueno, portem una portem uns mesos treballant-hi per l'envergadura i bueno, les cosetes especials que porta.
0: Ara que ja sou, tenim acabat, us fa sentir orgullosos de la feina feta?
5: Sí, molt. A més, és una molassa que té uns trets especials, no?, que la distingeix de les altres, i bueno, i ara avui la veurem ballant aquí a la plaça, a veure com respon.
4: Sí, una satisfacció tremenda, no?, de veure-la ja finalment acabada i molt, en conjunt estem molt satisfets.
0: Estem a punt de descobrir-la, gràcies.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: Doncs aquí a la plaça de l'Ajuntament, expectació abans de que surti aquesta mulassa. Cada vegada hi ha més gent, a poc a poc s'està omplint i estem també intentant descobrir per on entrarà per, evidentment, doncs, situar-nos al costat i també veure les primeres reaccions dels santboians i les santboianes que ja esperen aquesta nova figura. Avui en un dia en el que tanquem la festa major, una festa major que ha estat intensa, hi haurà doncs aquesta celebració a la plaça de l'Ajuntament, però d'aquí pocs minuts, de fet seran les 8, a Cal Niño hi haurà un concert que també hem estat molt atents i hem seguit de prop. Allà tenim l'Òscar Arjonilla. Què tal, Òscar? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, John. Doncs sí, tal com dieu, ens trobem ara mateix a Cal Niño, on d'aquí a pocs minuts, a les 8 de la tarda, començarà l'espectacle Rock en Joves. La nova generació del rock i el punk santboià es trobarà aquí per rebre les bandes Pintalabios, Broken Keys i Whitehall. Tres bandes que van passar ahir per gent de carrer i a les que van poder entrevistar. I és que ara mateix tenim a representants i a bandes senceres. Comencem parlant amb els de Pintalabios. Què espereu d'aquest concert?
2: Hola. Bona tarda a tothom.
3: Hola, encantat.
4: Sí. Pues fama. I
1: fama, fortuna.
4: Sí, i
5: una
4: pues...
5: Una conèixer la nostra música, sobretot.
4: Sí, eso. I esas coses.
1: Esas coses. Què espereu els altres d'aquesta nit, d'aquest concert?
6: Doncs que la penya gaudeixi, que tothom ho passi molt bé, i liar la parda, tio.
7: I gaudir nosaltres,
6: que és el més important. I cobrar.
1: Cobrar és important, és important. Hi ha molts nervis?
8: La veritat és que no molts. Ja vam tocar aquí a Cal Niño fa un parell de mesos i tenim ganes. Més que nervis, ganes. Moltes ganes per tocar. I esperem petar-ho.
1: Això comença ja mateix, ara a les 8 de la tarda. Així que tots els que estiguin veient lo de la mulassa ara a la plaça de l'Ajuntament, que vinguin cap aquí, no?
9: Que vinguin.
1: Sí. Que vingui tothom, no?
4: Cerveza!
1: Doncs això, aquests tres concerts que acolliran el talent santboià més jove seran la traca final que posarà fi a aquesta festa major del 2026. Així que feu cas als de la banda. Ja sabeu, en quan acabeu, veniu cap aquí, que serà la bomba.
0: Doncs Òscar Arjonilla, moltes gràcies. Allà ens hi veurem a les 8.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs ara mateix estem escoltant que ja estan començant els parlaments. De fet, qui posarà aquesta música a la mulassa ja la tenim sobre l'escenari i ara estem escoltant els primers parlaments. Estan parlant, de fet, de ràdio. Vull, escoltem.
10: Tres pics i repicó. Durant anys va ser la veu que va donar vida a la presentació de les nostres tres bèsties. I abans també va saber transmetre, no, l'estima d'aquesta cultura popular de la ciutat de Sant Boi. Per això, abans de començar, us torno a demanar un fort aplaudiment per en Miquel Murga.
0: Doncs aplaudiment sentit ara per Miquel Murga. Parlava també de Ràdio Sant Boi, a més amb un dia avui especial per l'emissora que fa 46 anys. Seguim
10: avui
0: escoltant.
10: Avui m'acompanyen a l'escenari el Martí Flet al timbal, la Maria Puertas a la tuba, la Maria Cofán al trombó, la Laura del Pino a la trompeta, l'Àxel Blázquez al flabiol i al tamborí i el Ricard Ros al compositor i amb el sac de gemecs. Tot vostre.
0: Presentació per qui posarà música, que de fet està a punt de començar, el que és la melodia que acompanyarà aquesta mulassa que, de fet, està a punt d'entrar a la plaça de l'Ajuntament. A punt d'escoltar aquesta música, ara ens explicaven, liderada pel Ricard Ros, però, evidentment, que ha vingut aquí molt ben acompanyat. Ens avançava que seria una jota. Veurem al final com acaba sonant tot plegat. De moment s'estan fent les últimes comprovacions, expectació aquí a la plaça de l'Ajuntament, abans de que comenci aquesta melodia, que ja comencem a sentir amb els seus tambors.

sonen els tambors a la plaça de l'Ajuntament i això també el que genera és que, de moment, l'Àliga vagi avançant cap al mig de la plaça. S'ha fet, de fet, un espai, estan els samboians i les samboianes deixant lliure al cor de la plaça de l'Ajuntament, que ara mateix doncs, està veient com va avançant l'Àliga a poc mentre sonen aquests tambors. De moment, silenci absolut, respectuós també amb el moment que estem vivint aquí a la plaça de l'Ajuntament. De moment, l'Àliga que se situa al mig i que frena. Ara seguiran entrant les altres figures, encara en queden tres. Abans de que faci aparició a la mulassa, de moment seguim escoltant els tambors.

Recordem que és una melodia que, segons ens ha explicat el Ricard Ros abans de començar, s'havia dissenyat especialment per aquesta mulassa. N'hi ha una, de fet, per cada un dels elements que estan avui a la plaça de l'Ajuntament. Ara estem escoltant el de l'Àliga, que és qui balla enmig de la plaça de l'Ajuntament.

0: Doncs ara veiem que accelera una mica el ritme i, de fet, es comença a picar de mans. Moment per descobrir primeres impressions dels santboians i les santboianes. Hola, disculpeu, bona tarda, ens podeu atendre un moment? Okay. Bona tarda, com us dieu? Com us dieu?
1: Em dic Rosa.
0: Rosa, tens molta expectació per saber com serà la mulassa o què?
1: Doncs sí, estic esperant a veure què és el que és, perquè no ho he vist mai.
0: Clar, de fet, ara mateix hi ha aquestes quatre figures, hi ha l'Àliga ara mateix aquí ballant, tothom expectant. Com te l'imagines? Explica'ns com te l'imagines.
1: Una espècie de... entre mula, vaca, una cosa així.
0: Ens han dit que serà molt alegre, no ho sé.
1: Molt alegre.
0: De moment és l'única cosa que sabem. Doncs esperem que gaudeixis, gràcies.
1: Bé, gràcies a tu.
0: Doncs nosaltres aquí a la plaça de l'Ajuntament segueix l'alegria, la gent segueix picant de mans. Moment també per recollir més impressions. Hola, què tal? Bona tarda.
2: Hola.
0: Hola, bona tarda. Com et dius?
2: Enric.
0: Enric, tens molta expectació per saber el que estarà aquí a punt de passar a la plaça de l'Ajuntament o què?
2: Sí, home, avui ens presenten la mulassa. Ja ho sé, perquè... a més, el meu fill és qui ha compost la música.
0: Ah, sí? No serà el teu fill el Ricard Ros? Sí.
2: És el meu fill.
0: Què significa per tu veure el teu fill aquí dalt de l'escenari sent un element central d'aquesta celebració?
2: Molta emoció, la veritat, i crec que és un reconeixement molt bonic que li fan.
0: Home, el Ricard, de fet, és una persona que sembla implicada també amb la cultura popular, tu, com a mare també i com a persona, de fet, que sí. Col·labora a la nostra ràdio, sí. També diries que ja estàs implicada?
2: Sí, també, molt. Sempre hem vingut, fins i tot quan ell no hi estava implicat. Ens agrada, és una festa molt bonica.
0: Escoltem ara aplaudiments perquè sembla que està marxant l'Àliga, no? Ho has vist?
2: Sí, ara ho veig, que ja es retira.
0: Sembla que t'hauré de fitxar com a comentarista, del que està passant aquí.
2: Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies avui per acompanyar-nos.
2: Vinga, adéu.
0: De moment ara és també la solemnitat aquí a la plaça de l'Ajuntament perquè està marxant l'Àliga, per tant serà el moment de que entri la següent figura, veurem quina serà. Està col·locant-se al seu lloc, de fet ara mateix

Hi havia participat l'Albert Graus, amb el que hem parlat fa pocs moments. La música havia estat a càrrec de Ricard Ros. Avui de moment el veiem de nou a l'escenari, avui dia en el que també acabem de parlar amb la seva mare. Sonen els tambors i, per tant, això significa que entrarà la següent figura. Sembla que és el lleu de dos caps, que de moment està avançant cap al mig de la plaça. De nou, silenci entre els sambollans i les sambollanes que estan deixant, com diem, aquest cor de la plaça de l'Ajuntament buit avui, una plaça d'Ajuntament que amb aquestes banderes també de vellut aquí al seu balcó, doncs també dona encara més ambient de festa major. Sembla que avança cap endavant aquesta figura de dos caps, una figura també imponent, amb una corona a cada un d'ells. De moment sembla que comença a ballar perquè comença a sonar la melodia que està ara mateix interpretant els músics que tenim a dalt d'escenari. Els escoltem.

Ara accelera també el ritme de la percussió. Això fa que el Lleó de Dos Caps segueixi ballant ara amb més intensitat i també la plaça de l'Ajuntament aplaudeix. De quina manera veiem que la gent ja comença a moure's, eh? Aquesta cançó es posa una mica més animada.

0: Doncs de nou tenim aplaudiments a la plaça de l'Ajuntament. De fet, ara escoltem només percussió i sembla que s'està acomiadant també aquell llaurador que els fa anar de nou cap a la seva posició i, per tant, deixar lloc a la següent figura. Queden dues de les que ja coneixíem i quan aquestes hagin fet també la seva representació serà el torn de la Mulassa, que és qui s'està preparant ja per presentar-se de forma oficial davant de la seva ciutadania, que avui ho espera amb moltes ganes. Escoltem aplaudiments i, de fet, és el moment de seguir conversant amb samboians i samboianes. Ara ho farem abans, seguim escoltant les explicacions avui des de l'escenari.
1: És el símbol de pau, de coratge, de força, veritat i justícia. El constructor va ser el Toni Mujals de Cardona i la Montserrat Morreres. Pesa 34 quilos i el vestuari va ser a càrrec de la Mari Carmen Torres.
0: Per tant, així tanca també aquest llogador dels caps, la actuació. Com diem, queden dos i arribarem a la Mulassa. De fet, ara mateix qui entrarà sembla que serà el bou,

Ara mateix estem veient ballar el bou, doncs, que porta unes flors al voltant de la seva figura i que ara mateix s'està doncs ralentint una mica també el seu ritme i va saludant a tota la plaça que està avui reunida aquí amb expectació de saber com serà aquesta nova mulassa. De moment segueix ballant el bou de Sant Boi.

0: Doncs acaba d'aquesta forma també la música i acaba així també aquest ball del bou, que ara mateix el veiem com va fent la volta i també tornarà cap a la seva posició. Veurem si ara ja sí és el moment per descobrir la mulassa. Espera, abans escoltem el bou.
1: Dels pagesos com a guardians de la terra i del llegat agrícola. Si us heu fixat bé, està adornat amb flors al cap i al coll. Un equilibri entre la potència bruta de l'animal i la delicadesa de la natura. Ens recorda la sensibilitat, la fertilitat, la bellesa i l'esperança, rendint homenatge a les festivitats rurals. Ara donarem pas al lleó de Sabadell i a la mulassa de Sabadell. Un fort aplaudiment per tots ells.
0: No us espanteu, que la mulassa és la de Sabadell. I el lleó també, són avui els convidats en aquest cas. Ara mateix veiem el lleó que està avançant cap al mig de la plaça de l'Ajuntament per fer la seva representació. Per tant, tocarà també que ballin avui els convidats. I suposo que després sí que tindrem ja la mulassa amb nosaltres. De fet, el que ens diuen és que arribarà per la Rambla. Nosaltres estem a prop també de la posició per poder veure-la l'abans possible i també agafar les primeres reaccions dels sambollans i les sambollanes. De moment està el lleó de Sabadell, que ja comença a ballar al mig de la plaça de l'Ajuntament.

com a punt també per als qui ho esteu escoltant des de casa. En aquest cas, la música que estem escoltant no s'està interpretant en directe com si s'havia fet pel que fa a les figures santboianes, com és de Sabadell, doncs també tenen la seva pròpia música i la seva pròpia manera d'interpretar. Per tant, el que està sonant ara ho estem escoltant a través dels altaveus. A les figures santboianes sí que veiem doncs aquesta banda que a dalt de l'escenari, en aquest cas liderada pel Ricard Ros. De moment, seguim escoltant amb aquell lleu de Sabadell que segueix ballant enmig de la plaça de l'Ajuntament.

0: i ara estem veient una imatge que realment és molt tendra. Hi ha una de fet, un infant molt petit que està a sobre del coll, no sé si és del seu pare o la seva mare, realment és molt, molt petit, eh? Aplaudint a mig de la plaça de l'Ajuntament amb els ulls com a plats i que a més porta el mocador de la Festa Major del 2026, una iniciativa que s'ha fet des de, en aquest cas, dos particulars de cara a aquesta festa per poder donar-li color a la Festa Major. De moment ha estat un èxit perquè, almenys aquí a la plaça de l'Ajuntament, veig molts semblants i semblants que la porten, però realment la imatge és molt, molt tendra. Segueix, doncs, veient aquesta figura, aquest lleó de Sabadell, enmig d'aquesta plaça de l'Ajuntament avui, que s'ha omplert per veure la mulassa de Sant Boi. Abans veurem la mulassa de Sabadell i després arribarà, esperem que ara sí, ja la de Sant Boi. De moment, nosaltres seguim agafant posicions per poder veure-la. Acaba, per tant, la interpretació. Ara mateix veiem el lleó que s'està ajupint, també per saludar tota la gent que ho està seguint. Moment per seguir parlant amb santboians i santboianes. Hola, què tal? Bona tarda.
1: Hola.
0: Que has vingut aquí a veure com anava tot plegat, no?
1: Sí, estamos aquí pasando la tarde.
0: Bueno. Sí. T'agrada donar suport també a la cultura popular?
2: Sí. La mulassa de Sabadell.
0: Estem a punt de veure la mulassa de Sabadell. Ara se li fa un aplaudiment. Després sembla que serà la mulassa de Sant Boi. Saps alguna cosa? Tens informació privilegiada?
1: Jo estoy esperando eso.
0: Has vingut a veure com és aquesta mulassa. Sí. No, no tens pistes? No tens informació?
1: Pues no. No tengo ninguna. No han dicho ninguna pista, no.
0: Doncs anem a veure si per aquí la trobem. Gràcies i gaudeix.
1: Vale.
0: A veure si per aquí trobem informació. Hola, bona tarda.
3: Què hi ha?
0: Tens alguna informació, alguna pista de com serà aquesta mulassa?
3: No. La primera vegada que vinc a veure-ho, o sigui, no l'he vist mai.
0: Però et fa il·lusió que Sant Boi tingui una nova figura?
3: Sí, esclar, evidentment, sí, sí, sí.
0: Amb expectació?
3: Sí, bueno, expectació, bueno, sí, veurem, sí. Doncs... mira, aquí surt.
0: Aquesta és la de Sabadell, em sembla, eh?
3: La de Sabadell, sí. Veurem el que hi ha, el que hem fet i el que toquen.
0: Ho veurem, moltes gràcies, gaudeix.
3: Vinga.
0: Seguim a veure si trobem per aquí més santboians i santboianes. Sembla que n'hi ha dos que s'estan apartant una mica. Hola, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Amb expectació per saber a veure com serà aquesta mulassa que estem a punt de descobrir, santboiana?
4: A mi l'única expectació que tinc és que aviam quan arreglaran l'Ateneu.
0: Ah, sí?
4: Ja fa una mica de vergonya tants anys abandonat.
0: I, de fet, és un element més central d'aquesta festa major que ara està acabant.
4: Sí, és necessari... Són capaços de llogar carpes i de pagar tot i no arreglar l'Ateneu.
0: Doncs ens quedem també amb aquesta reivindicació, gràcies.
4: De res.
0: I per aquí, moltes ganes de veure això?
5: Bueno, un ratet que passem distret, sí.
0: Doncs gràcies i que acabeu de gaudir els dos.
5: Vosaltres.
4: Adéu, bona tarda.
0: Doncs aquí a Espai també veiem per la reivindicació. Ara mateix segueix sonant la música aquí a la plaça de l'Ajuntament i és perquè ha entrat la mulassa, no la de Sant... La mulassa de Sabadell. Recordem, avui doncs, són els convidats. Abans havia passat el lleu i ara està passant la mulassa de Sabadell, que està ballant a pas ràpid, diguéssim. Vull dir que no s'entrebanqui, dic. Que no s'entrebanqui. Seguim escoltant.

Hi ha hagut un petit engany, els samboians i samboianes pensaven que ja estaven aplaudit, però queda la salutació final. Ara està fent una espècie de reverència aquesta mulassa de Sabadell i ara segueix ballant.

0: Ui, ui, ui, ara està aquesta mulassa, sembla que agafant carrera per embestir, fer veure que embesteix, xamoyans i xamoyanes. Aquí hi ha hagut una part del públic que s'ha espantat una mica, eh? Han hagut de córrer cap enrere perquè aquesta mulassa té avui un mal dia, em sembla. Doncs ara sí, aplaudiments, ha acabat aquesta mulassa de Sabadell. Ara mateix el que ens estan informant per via interna, avui és que tenim diversos canals aquí d'informació, el que ens diuen és que queda una més, una representació més, i després ja tindrem a la mulassa Santboiana, no aquesta, sinó la Santboiana. Queda una més de les convidades, escoltem.
1: Cultura de Sabadell. I ara donem pas a la mulassa Amalvigia, que recupera el nom original de Belvitge i en recorda una senyora feudal del segle IX o X aproximadament. Un fort aplaudiment des de l'Hospitalet al Centre de Producció de Cultura Popular.
0: Una mulassa que ens da una senyora feudal. Dures declaracions a la plaça de l'Ajuntament. Ara escoltem aplaudiments. Serà la segona mulassa que veurem en el dia d'avui. La tercera sí que serà la Santboiana i vindrà just després. Que ningú marxi, que estem a punt de descobrir com serà aquesta figura Santboiana, que genera també tanta expectació en aquesta plaça de l'Ajuntament. De moment encara no estan entrant aquesta última mulassa. Ha de fer-se espai dintre de la plaça perquè us fa una idea també. Davant de l'entrada de la façana de l'Ajuntament, el que seria el cor de la plaça, tothom ha marxat cap enrere perquè es quedi un espai lliure i ara sí que entra aquesta nova mulassa. Escoltem també la música que l'acompanya.

Aquesta molesta de moment està una mica més tímida que la de Sabadell, eh? La molesta de Sabadell està una miqueta més moguda. Aquesta la veiem una mica més continguda, eh? Però ara, ui, s'ha començat a moure més.

0: Recordem, tal com hem explicat abans, que les figures samboyanes es van acompanyades de música, música que s'interpreta en directe en aquest escenari. La resta no, la resta estan sonant a través dels altaveus, perquè evidentment doncs porten també la seva música i tenen la seva pròpia manera de fer-ho. Aplaudiments a la plaça de l'Ajuntament perquè ha acabat aquest ball d'aquesta mulassa, com ens deien, que recorda a una figura feudal, una dona feudal. Aplaudiments també a la plaça de l'Ajuntament, i és perquè estem a punt de descobrir aquesta nova mulassa. Una mulassa que entrarà per la Rambla i que ara mateix el que ens diuen és que està ja preparada. De fet, ara estan explicant a través de la plaça que ha arribat el moment de les ocasions més especials, d'un dels moments més especials. És el que ens estan anunciant des de l'escenari. De fet, està a punt de comparèixer a l'escenari a Maria València i també a Lluïsa Moret. Escoltem.
1: I finalment, la Laura Solí, regidora del barri Centre Vinyets. Presentem, doncs, a la mulassa de Sant Boi, una mula que combina les qualitats del cavall i del ruc. És intel·ligent, atlètica i de pas ferma. Es converteix en la representant de diferents tradicions i és una mulassa, com ja veureu, juganera, amb cascabells al coll, i mostra la vigorositat i l'elegància. És el símbol de força, resiliència i saviesa. La construcció de la mulassa ha estat a càrrec del taller d'escultura Montse Morreres i Toni Mujal, la música de la mà de Ricard Ros i la Maria Cofan d'arranjament, i també el vestuari i el ball ha sigut a càrrec d'Albert Graus. Moltes gràcies.
0: Preparats per escoltar la música, preparats per l'entrada de la mulassa també a la plaça de l'Ajuntament. De fet, la veiem que ja està plantada, a punt de fer-ho. Surt Albert Graus, ha donat l'okay, ha fet el gest d'aixecar el dit i, per tant, aquesta mulassa està a punt d'entrar a la plaça de l'Ajuntament. A punt d'entrar aquesta mulassa. Hola, bona tarda, quina expectació teniu ara mateix?
2: És igual, deixa-hi.
0: Res, res, no ens volen atendre per aquí, no ens volen atendre. Hola, bona tarda.
3: Hola.
0: Quina expectació teniu ara de cara a aquesta mulassa? Que fet, l'estem veient ja, primeres reaccions.
3: Doncs molt bé, doncs que m'encanta, que és la que faltava, no?
0: Com és aquesta mulassa?
4: Home, és la més maca de les tres, que sí?
3: Que no la veiem les altres des d'aquí, però aquesta és preciosa, és la nostra mulassa.
0: Ara la veiem, és la nostra mulassa, ens deien des de la plaça d'Ajuntament, la tenim plantada a punt d'entrar, ens deien que era una mulassa juganera i així és, perquè el que veiem és que té la boca una mica oberta com si s'estigués rient. És una mulassa enorme, hem de dir-ho, és una mulassa enorme. De fet, és la més gran de les tres que hem vist en el dia d'avui. Ara mateix està fent l'entrada aquí a la plaça de l'Ajuntament. Tothom ha girat per veure la mulassa, que ara mateix comença a ballar, i també volem escoltar més reaccions. Hola, bona tarda, què us sembla aquesta mulassa?
4: No me entero en lo que me has dicho.
0: Què t'ha semblat aquesta mulassa?
4: Me encanta, tiene una cara burlona muy guapa.
0: Sí, reaccions per aquí, què t'ha semblat?
5: Molt bé, m'ha encantat. O sigui, aquest somriure, aquest de picardia que té només veure-la, la veritat que molt bé.
0: Doncs gràcies. Em permeteu també que escoltem una mica la música, una música que ha dissenyat Ricard Ros i que serà qui acompanya aquesta mulassa que ja balla al mig de la plaça de l'Ajuntament. Escoltem la cançó.

0: La música és de Ricard Ros, la coreografia és d'Albert Graus. Veiem al mig de la plaça de l'Ajuntament aquesta mulassa que va ballant i que ha generat molta expectació. Tothom s'ha girat per veure com entrava i ara mateix tothom està veient com balla aquí a la plaça de l'Ajuntament. Seguim buscant més reaccions. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què et sembla aquesta mulassa?
1: Molt gran i molt divertida.
0: Realment és com molt impressionant. Vull dir que quan he entrat a la plaça de l'Ajuntament m'he quedat parat.
1: Igual, m'ha passat el mateix, la mateixa sensació. Bueno, ja que l'he vist arribar per la Rambla, ja m'ha semblat molt gran, però fa molt de goig, la veritat.
0: Ens deien que era molt juganera, era l'única pista que ens han donat, i sí que veiem en el somriure que té alguna cosa de jugar.
1: Els ulls que té, sí que es nota aquest tarannà juganer.
0: Diries que representa bé l'esperit de Sant Boi?
1: Sí, i tant. La bogeria santboiana ben representada.
0: Doncs et deixem que ho digui, gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Ara mateix veiem que baixa una mica el ritme d'intensitat de la música i veiem que s'està posant un element a sobre d'aquesta mulassa. Sembla com si fos una espècie de cistell que s'agafa a la zona a la que algú, per exemple, podria seure ja a sobre. És una espècie de cistell que té dintre, no sé si sembla com una espècie de sac de gemecs. O potser m'estic tirant el triple, però almenys és la sensació que fa perquè li surten com uns tubs. Ah, mira, m'han donat la pista. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda.
2: Mira.
0: Això que li han posat a la mulassa és foc, ens deien, i ara mateix és el que estem veient. De fet, no és foc, sinó és fum. Comença a sortir, és un fum rosa. I també fa, doncs, que generi reaccions aquí a la plaça. Què t'està semblant això?
3: Espectacular.
0: Increïble, no?
3: Increïble.
0: Increïble. Fum rosa que ara mateix està tenyint aquesta plaça de l'Ajuntament mentre escoltem aquesta cançó que acompanya la mulassa santboiana, creada per Ricard Ros. Cada vegada està més rosa aquesta plaça de l'Ajuntament, cada vegada veiem també més telèfons mòbils que estan pujats a l'aire per intentar immortalitzar aquest moment. De moment seguim escoltant una mica més de música.

0: Els músics ara mateix sobre l'escenari, també les autoritats sobre l'escenari, veient aquest moment, accelera la música i, per tant, els sambollans i les sambollanes que també posen a cantar-se i també es posen a aplaudir. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què t'està semblant això?
1: Molt bonic, la veritat que és molt gran. La mula l'he vist molt gran, la veritat, però molt bonic, a mi m'agrada.
0: Escolta, ara està fent unes voltes, que això és increïble, vull dir, no sé com no es cau amb lo gran
1: que
0: és.
1: Jo la veritat que tampoc entenc com no es cau, perquè ha de tindre un equilibri que la veritat que és impressionant.
0: Impressionant, sent que ho deixis, gràcies.
1: De res.
0: Seguim conversant amb més sambollans i sambollanes. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Sí, per aquí es volen escapar. Què t'està semblant això? Digues, digues.
2: A ell segur que li agrada molt.
0: Sí? A tu t'agrada? No, la gent s'escapa. No li agrada la ràdio a la gent. Escolta, que Ràdio Sant Boi fa 46 anys. Avui ens has de fer un regal.
2: Felicitats, moltes felicitats.
0: Què t'està semblant aquesta celebració?
2: M'has agradat moltíssim.
0: Doncs també li agrada moltíssim als sambollans i les sambollanes perquè acaba de finalitzar ara mateix la música i el que s'està generant a la plaça de l'Ajuntament són molts aplaudiments. De fet, tothom està al voltant d'aquesta mulassa de Sant Boi, que és ara mateix enorme. Gràcies per acompanyar-nos avui.
2: De res.
0: Doncs nosaltres ara mateix estem acostant-nos cap a la zona de l'escenari perquè seguiran havent-hi més parlaments també per posar context a aquesta mulassa de Sant Boi que ara mateix acaba de fer la seva presentació en societat i pel que hem pogut parlar amb sambollans i sambollanes durant aquesta estona, sembla que agrada i molt. Parla Albert Graus.
3: Des d'aquí d'aquest micro m'agradaria agrair i donar les gràcies molt fortament a aquest equip que ha fet possible que es balli avui la mulassa, perquè penseu que els balladors d'avui només han tingut una nit per assajar, que ha sigut aquesta, amb la mulassa, amb assajos sense mulassa, però aquesta nit han pogut assajar i fer aquest ball que han fet avui. Gràcies.
0: Doncs impressionant també el ball que han fet. Albert Graus, curt, contundent, donant també les gràcies a tots els que ho han fet possible. Només han pogut assajar una nit amb la mulassa, que em sembla increïble també per l'espectacle que acabem de veure, amanit també per aquest fum de color rosa que sortia del que s'ha posat en aquesta mulassa. De fet, veiem ara mateix que tota la gent que hi havia al voltant de la mulassa estava celebrant això que acaben de fer i una de les persones que veiem al capdavant és algú que ahir oficialment ja se'l va també concedir el seu fill predilecte de la ciutat, Pere Lorente. Seguim escoltant els parlaments. Ara parlarà Lluís Amoret, que servirà també per tancar aquest acte i aquesta presentació de la mulassa. Escoltem Lluís Amoret.
4: Jo crec que més que paraules és un nou aplaudiment perquè l'Albert ho ha dit, no han tingut temps per assajar, però a més hi ha una singularitat molt important que representa aquesta mulassa i les persones que l'han portat, que són tot dones. És una colla femenina i feminista. Gràcies.
0: Posa sobre la taula Lluís Amoret que ha estat una colla tota de dones. Segueix parlant l'alcaldessa.
4: Bon vespre. Per cloure aquest moment tan especial de la nostra festa major, avui el que fem és, un cop més, doncs, fer un acte de presentació pública d'una figura més, en aquest cas l'última que tanca doncs, el cercle del nostre protocol de bestiari festiu a Sant Boi. Tenim l'àliga, tenim el leoni, tenim el bou i ara la mulassa. Per tant, com deia abans, tanquem aquest cercle en totes les figures del protocol i ara amb aquesta nova incorporació, com bé s'ha dit, representa la força, la resiliència, l'esforç, la humilitat, en aquest cas dels sambollans i les sambollanes, de com s'enfronten i afronten les dificultats. Amb valentia, també amb un somriure, no? És una mulassa riallera, jo crec que això val la pena dir-ho, i a més, com deia abans, és i representa el nostre compromís, el compromís de la nostra ciutat amb la cultura popular i amb tot allò que simbolitza l'aposta explícita per mantenir-la viva a casa nostra. Allò que ens arrela, que es vincula a nostres elements identitaris i que, evidentment, ens projecta de forma clara. Per tant, moltes gràcies a totes i a tots per ser aquí. Gràcies a tothom que ho ha fet possible. Gràcies a la Federació Garrofers i, evidentment, doncs, a les portadores d'aquesta mulassa. Gràcies un cop més al Ricard Ros per composar la sintonia, la música que acompanyarà aquesta nova figura com a totes les altres.
0: S'emporta un bon aplaudiment, Ricard Ros.
4: Gràcies a l'Albert Graus per dissenyar la coreografia i gràcies a totes i a tots vosaltres, sambollans i sambollanes, per ser aquí i gaudir de la festa major. Moltes gràcies.
0: Doncs així tanca Lluís Amoret aquesta presentació de la Mulassa, així tanca Lluís Amoret aquesta Festa Major 2026 de Sant Boi. Acaba aquí i recordem també amb un concert que ara mateix estem tenint en directe a Cal Niño, és el Rock en Joves, amb tres grups que ens van visitar i gent de carrer, i que avui l'Òscar Rajoy també s'hi ha pogut acostar per poder conversar amb ell just abans de que comenci. Per tant, si algú no sap què fer, ràpidament cap a Cal Niño, que us ho passareu bé. Nosaltres el que ens toca fer des d'aquesta plaça de l'Ajuntament també és acomiadar aquest programa especial, un programa en el que ens hem celebrat els 45 anys de Ràdio Sant Boi. Ho hem fet entrevistant de forma pausada el seu fundador per comentar tot el que sigui necessari, també doncs, per fer un homenatge a ell i també a la ràdio en si mateixa, i després ens hem desplaçat fins aquí, fins a la plaça de l'Ajuntament, per tancar aquesta celebració. Una celebració que també ha estat un èxit. Molta gent aquí a la plaça de l'Ajuntament per veure aquesta nova Mulassa generava molta expectació, i de moment les reaccions dels santboians i santboianes són bones, són bones amb aquesta Mulassa, que us convido a veure imatges a través de les xarxes, perquè realment és molt impressionant. Té una cara riallera, però alhora doncs, també és una figura molt, molt, molt imponent. Ara mateix, a poc a poc, comença a marxar la gent. Altres s'hi acosten per poder fer-se una fotografia i per immortalitzar aquest moment, perquè Sant Boi té una nova figura dintre del seu bestiari popular. Nosaltres acomiadem així aquest programa i ho fem acomiadant l'Albert Vilar, que ha estat fent-nos sonar tot plegat des dels estudis tècnics. Albert Vilar, moltes gràcies.
5: Gràcies a tu i també felicitats per la feina.
0: Un programa que hem viscut també amb el Marc Gabernet, programa avui especial. Moltes gràcies.
6: A vosaltres.
0: I sobretot a tots els que ens heu escoltat, no només avui, sinó sempre. Gràcies per fer-nos confiança. Ens retrobem demà. Una forta abraçada.

0: Pizzeria Rintacore us ha ofert Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: A Gent de carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de carrer. El món des d'una mirada

0: La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 10:45 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista al Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.
1: Vacances en Pau.
2: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
3: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
4: Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
3: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
4: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
5: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
6: Acull a una nena o un nen saharaui.
2: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
7: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharauí. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
8: Ei! Viva el rotllo!
9: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Sant Boi. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, com anem?
1: Hola, bona tarda.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. Històricament, la literatura publicada en català ha tingut moltes mancances. Hi havia gèneres sencers que no ens arribaven en la nostra llengua perquè ja els teníem molt presents en castellà i semblava doncs, que ja no calia tenir-los en la nostra llengua. Això, naturalment, també es donava amb alguns autors concrets que ja havien estat molt traduïts també al castellà, però que eren molt difícils de trobar en català si és que algun cop s'havien traduït. Nosaltres no ens cansem de repetir que això ha canviat, que actualment vivim un moment dolç pel lector en català que pot gaudir d'un ampli ventall de possibilitats com no havien tingut mai. Però encara hi ha molta gent que pensa que no, que l'oferta és minsa. A veure, és cert que no ens arriba tot, però no ens podem queixar si ho comparem amb un parell de dècades enrere. I el canvi ha estat en gran part gràcies a les editorials independents. Avui ens volem fixar en una d'aquestes editorials, concretament en una de les seves col·leccions, que té com a missió portar-nos no literatura nova traduïda, sinó la recuperació d'autors i autores injustament oblidats pel nostre sistema literari, ja sigui perquè no s'havien encara traduït o perquè ja no es podien trobar. Es tracta de Biblioteca Clandestina, que opera l'editorial Clandestina. I per parlar d'aquesta fantàstica col·lecció tenim amb nosaltres a la seva directora, la Marta Vidal. Hola, Marta.
2: Hola, gràcies per convidar-me. Un plaer.
0: Gràcies a tu per venir.
1: El plaer és nostre. Estem encantats de tenir-te avui aquí, Marta, perquè ja feia temps que volíem parlar d'aquesta Biblioteca Clandestina, perquè des que va aparèixer doncs, és una de les col·leccions que més bé ens ho ha fet passar. I bé, doncs que tenim moltes ganes de que ens en parlis. Editorial Clandestina, com comentava la Laia, doncs, va començar a publicar l'any 2022 per donar continuïtat a Crims.cat, que és aquesta col·lecció de gènere negre en català que ja té més volums que la Cua de Palla, la mítica Cua de Palla, i doncs, es va escindir del revés i es va independitzar i paral·lelament va crear també Biblioteca Clandestina, no? Que era una línia molt diferent a la de Crims.cat, que és literatura actual en català majoritàriament. I com has arribat a tu a aquest projecte, Marta?
2: Biblioteca Clandestina neix del meu projecte final de màster. Jo quan estava final màster havíem de crear un projecte, jo vaig optar per una col·lecció literària. Aquesta col·lecció, el seu origen era molt diferent d'aquesta Biblioteca Clandestina, es deia La pistola de Chekhov i se centrava en literatura negra del segle XIX. Era una cosa molt, molt concreta i mentre estava fent el màster per desenvolupar aquest projecte em van donar un tutor, van buscar algú del món editorial a qui li pogués interessar molt el projecte. Aquesta persona va ser Lilia Pérdigo.
0: Anava a dir, jo estic veient el maig.
2: I els astres es van alinear perquè justament quan ella em va conèixer a mi, ella estava pensant a crear una nova editorial, a escindir-se d'aquesta al revés. Ell tenia Crims.cat i va veure en aquesta col·lecció meva una opció d'obrir una mica el ventall. I la cosa és que quan vam començar a desenvolupar aquesta Biblioteca Clandestina, ella em va dir... Clar, aquests autors que tu has escollit, Marta, sí que es poden entendre com a literatura negra, però crec que van més enllà. Ell, doncs, sap del que parla, perquè porta molt de temps traduint, publicant literatura negra, i té un públic molt fidel, però també molt reduït. I ell em va proposar anar una mica més enllà, presentar aquesta col·lecció amb el mateix catàleg, però entenent-la com una cosa més universal, no? L'editorial ja sabia que es diria Biblioteca Editorial Clandestina i partint d'aquest projecte, aquesta idea de clandestinitat, és com vam readaptar aquesta idea, no? I així és com va néixer oficialment Biblioteca Clandestina. És a dir, va ser una sèrie de casualitats les que m'han portat aquí.
0: Les bones bueno, casualitats.
2: Exacte. Aquelles...
1: Trobar-s'ho, escolta, fer un exacte. Projecte i que de sobte algú te'l vulgui ja fer realitat, això, sí. Això està molt bé. Escolta, com a nom, la pistola de Chekhov no em desagradaria, també.
2: No.
1: Està bé. I abans, clar, dius que vas fer el màster d'edició, tu abans tenies experiència prèvia en el món editorial? Havies estat en algun editorial?
2: No hi havia estat, però sí que vaig estar col·laborant per una revista mexicana, que també va ser una casualitat. Jo abans volia ser escriptora, vaig buscar revistes on pogués publicar relats i vaig trobar una revista mexicana que es deia Primera Pàgina i jo allà vaig enviar algun text i vaig començar a col·laborar com a columnista. Jo allà escrivia sobre cinema, em vaig entendre molt bé amb qui portava aquesta revista i tot i les distàncies, perquè ells estan a Mèxic, doncs vaig començar a formar part més activa del comitè, corregia textos, parlava amb els autors, allà no es tractava de ficció, eren columnes de cultura, però vaig veure que m'agradava molt això de treballar amb textos, no?, i de publicar. I és el que em va portar a fer aquest màster d'edició.
1: Si no hi havia cap revista més a prop.
2: Exacte.
1: De Mèxic.
2: A Mèxic.
1: No està malament. Bé, ja ho has explicat una miqueta, però ens agradaria que ens expliquessis, diguéssim, quins objectius us veu marcar quan veu dir anem a fer biblioteca clandestina ja amb aquest nom. És a dir, quina línia editorial us veu marcar inicialment?
2: Doncs mira, això ho comenta l'Imma Muñoz, que col·labora també amb l'editorial, és dir, doncs com pot ser que aquest llibre jo no el conegués abans, no? Volem que crear aquest efecte en el lector. És crear una biblioteca, no?, com diu el seu nom, d'autors que sigui, pel motiu que sigui, o han estat oblidats, sigui aquí, com el seu país d'origen, o autors que en català no s'han publicat prou, no? I llavors, a partir d'aquí, volem explorar tots els gèneres. Aquesta idea de clandestinitat sempre hi és molt present, no? Sigui pel gènere literari del llibre, la novel·la negra tradicionalment s'havia menys tingut, no? Era com literatura menor, sigui per la identitat de l'autor. Hem publicat només un parell, però també volem explorar la literatura afroamericana, és a dir, volem reivindicar, volem donar un lloc a aquests autors que, sigui pel que sigui, no han estat prou reconeguts en català.
1: Clar, i això en parlarem també, perquè jo hi veig com dues línies ara mateix a la col·lecció, però sobretot als inicis jo em trobava que hi havia autors, exactament el que has dit tu, que jo em preguntava com pot ser que jo no conegués aquest autor, si m'ho he passat superbé llegint-lo.
3: Sí, la vas clavar, Marta.
1: Sí, l'objectiu.
3: Si volies, la frase. Sí.
1: Es va aconseguir, no? Però clar, no vinc del món de la literatura, no és que sigui un gran coneixedor de la literatura universal, però clar, hi ha noms que no em sonaven absolutament de res. Jo volia preguntar com arribeu vosaltres a aquests noms, no? I bueno, jo us agraeixo perquè, clar, m'han fet passar molt bé.
2: Jo sempre dic que això de buscar clàssics és una mica com la roba vintage, no, és a dir, quan tu vas a una botiga de segona mà no vas amb una idea concreta, tu vas explorant. A mi m'agrada molt, doncs, mirar a internet o quan viatjo miro una mica el catàleg d'altres llibreries, d'editorials estrangeres, i així s'acaben trobant veritables joies. En el cas dels títols de biblioteca clandestina, com que són novel·la negra, és un gènere que, això, té un públic reduït però molt fidel, i en anglès és sobretot en l'idioma en què llegeixo. Hi ha gent aficionada al gènere que tenen blogs dedicats a això, a parlar de títols clàssics de novel·la negra, i així és com he trobat la majoria d'aquests títols, la veritat. És a dir, gent molt fidel, que fa molt bona feina, no professionalitzada, però vaja, que m'han descobert això, títols molt interessants.
1: Clar, perquè molts són, podríem dir-ho així, de manera general, una estètica molt Agatha Christie, no? En algun cas, o d'aquests clàssics d'això, que Agatha Christie i altres noms ens han arribat aquí, són molt presents en l'imaginari col·lectiu, diguem, però algunes obres d'aquestes que s'assemblen molt, fins i tot també, bueno, ambientades als Estats Units, que per tant l'estètica és molt diferent, però al fons acaba sent molt semblant, aquí són completament desconeguts, i això, no sé, a mi m'encorregeix molt.
3: Sí, després anirem desgranant alguns títols del catàleg, però si sí, jo me'n guardo una, que a mi em va generar molt aquest efecte de com pot ser que jo no conegués això. Com dèiem, anirem desgranant una miqueta el catàleg de Biblioteca Clandestina, que teniu autors molt diversos, però comencem una miqueta per una cosa que segurament tenen tots en comú, tots aquests llibres, si ens fixem en el que ens entra pels ulls, no?, que és el disseny de la coberta, que tots tenen formes geomètriques, que tenen una gamma de colors molt concreta, i en tots els llibres hi ha aquest ull vigilant, no?, que forma part, a més del logo de la col·lecció, no? Llavors, una mica, qui és l'artista d'aquestes cobertes i per què aquest disseny?
2: Doncs bé, nosaltres treballem per totes les cobertes, també són els que ens van ajudar a crear la identitat d'editorial clandestina amb Xavier Gente. Ell té un estudi de disseny que es diu Domo, ens els van recomanar, vam començar a treballar amb ells i vam estar donant moltíssimes voltes al que seria la identitat de Biblioteca Clandestina. Ens van proposar unes quantes cobertes i totes estaven bé, però totes ens recordaven alguna cosa i buscàvem alguna cosa una mica diferent. I no sé com va ser que ens va presentar la coberta dels 39 esglaons, que a mi em va encantar, i li vaig dir a Lília, és que ha de ser aquesta. A mi m'agrada molt tot el que és els anys 50, 60, els pòsters de les pel·lis de Hitchcock, els títols de crèdit, i va ser veure-ho i em va recordar allò, no? I vaig dir, és que a més serà una cosa que la gent la veurà i la reconeixerà, no? Potser hi haurà gent a qui li agradarà, gent a qui no, però l'ecosistema editorial és molt competitiu i crec que val més la pena que sigui una cosa reconeixible, no?, i que la gent la vegi, que no pas una cosa que agradi a tothom. Llavors, per mi va ser una cosa segura. Lili al principi va dir que no estava segur, sobretot no estàvem, això és cert, que no estàvem segurs, no, de com aquella coberta en concret era molt xula, no, però dèiem com ho farem coberta rere coberta, no, perquè no es faci avorrit ni monòtum, però crec que se n'han sortit molt bé. I cada coberta, doncs això, és molt diferent, però totes es pot veure que pertanyen a una mateixa col·lecció.
1: Hi ha l'ull aquest, que què significa l'ull concretament per vosaltres, que aquest sí que surt a totes les cobertes, és com l'ull de l'ull, sí, com l'ou de Pasqua de les cobertes.
2: Exacte, sí, de vegades no sabem molt bé ben com aconsegueixen ficar-lo a totes les cobertes. Això ens ho van proposar ells, que fos una mica l'emblema de la col·lecció. També això, el nostre logo és també un ull, que també es correspon amb el logo de l'editorial. I és això, és un ull que espia, és un ull que mira, és aquesta mirada curiosa, fins i tot una mirada que va al passat. A mi també em recorda pel·lícules, videoclips, també... Per exemple, penso en la pel·lícula de Psicosi, no? Quan Norman Bates està espiant, vull dir, és un element que jo crec que en la novel·la negra és molt present i és aquest ull curiós.
3: Jo no hi havia pensat, en això, però m'agrada, m'agrada. Perquè a més és com, a mi sobretot el que em sobta és, o sigui, ho heu aconseguit, de que siguin cobertes reconeixibles, això ho hem parlat també amb algun altre editor, no? Que de vegades tenen unes cobertes com molt impactants, diu, ostres, mira que vaig dubtar perquè aquesta lletrota i tal, dic, jo entro a una llibreria i els teus llibres els veig, no? I segurament és una cosa que tu estàs buscant quan fas aquesta mena de disseny, no? I tenint en compte que són com molt clàssics els llibres que publiqueu, el contrast amb aquestes formes geomètriques i tal, realment sobta, no? No sé si alguna d'aquelles propostes que us havien fet era així com més clàssicot, en el bon sentit de la paraula, no? Però com més d'allò.
2: Exacte, sí, sí.
3: I una altra de les coses que també tenen, així com parlant com una miqueta de cosa en comú abans de començar a parlar de llibres individualment, no és que ho tinguin tots absolutament, però si rasques una mica, ens dona la sensació, potser els llibres que hem escollit nosaltres, no ho sé, potser és un viatge nostre, ja ho veurem, ja ens ho diràs tu, perquè tampoc hem llegit tots els llibres de l'editorial, però és com si hi podem trobar com tocs d'humor, no de riure, no? Però no són llibres humorístics, però a part que és una literatura com distesa, moltes vegades hi hem trobat com aquestes petites píndoles, ja sigui d'humor o d'enginy, no? Una mica en aquest sentit. No sé si és una cosa que busqueu, que us hi heu trobat i que justament els títols que heu escollit pel vostre catàleg resulta que ho tenien i, per tant, potser és una cosa inconscientment dels vostres propis gustos literaris. No sé si l'hem cagat completament i no té cap mena de sentit això que acabo de dir.
2: No, està super ben vist i és el que dieu, no? Al principi no era una cosa buscada. Com he dit, al principi el catàleg era sobretot novel·la negra i és veritat que tirava molt cap al que és Anglaterra i jo crec que s'ha parlat molt de l'humor anglès, la majoria d'aquests autors tenien això, no? Diuen aquest humor molt fi, humor anglès, una certa crítica. Jo crec que venia en part d'això, però ara ja per mi s'ha convertit en un emblema, no? I m'han proposat algun títol i m'han dit, és que aquest llibre té humor. I dic, ostres, doncs si té humor jo crec que pot encaixar, no? Jo crec que l'humor és un arma molt potent i alguns dels temes que tracten aquests llibres jo crec que si no tinguessin aquest toc d'humor potser el resultat seria una cosa molt més crua. Crec que al final resulta una lectura, doncs, molt més planera, potser amb una certa profunditat que al principi no es veuria, però crec que això fa que les coses es llegeixin de manera més fàcil, o sigui que jo estic molt d'acord, és una part important de la col·lecció.
1: Home, la veritat és que a mi m'agrada molt, així, en general, sobretot llibres que no se suposa que han de ser d'humor, o sigui, ja no vaig a buscar llibres de riure, diguem, però quan un llibre que se suposa que no és d'humor pot tenir una pinzellada només, llibres superdramàtics que de sobte et fa la broma que dius, hòstia, ara em descol·loca, això m'encanta, i en aquests llibres que surten, bueno, ja tenim personatges de tota mena, llibres de tota mena, alguns són més profuns que altres, evidentment, però hi ha alguns personatges com en Chan, això que és de... Sí. Una casa sense clau, no? Una porta sense clau, no sé com d'això, que és un personatge hilarant completament, un detectiu molt famós que va tenir continuïtat, no?, en l'obra de l'autora, però que, hosti, tu passes tan bé llegint-ho, hi ha un misteri per resoldre, però al mateix temps tu passes bé.
2: Exacte.
1: Doncs vinga, va, parlem de llibres, que... Som-hi. Això, el que et comentava abans, jo veig com dues línies. Això jo crec que més o menys ja ho hem anat parlant i que crec que hi estaràs d'acord, perquè ha anat derivant una mica, diguéssim, els títols que heu publicat, però sobretot al principi publicàveu més autors desconeguts, clàssics que no havien transcendit per alguna cosa, o potser només aquí no ens havien transcendit, no ens havien arribat, o ja no es podien trobar, I ara últimament esteu publicant ja més grans noms de la literatura, molt, mm-hmm. molt més coneguts, que bé, amb obres que això sí, potser no eren tan presents en l'imaginari de la gent, no? Mm-hmm. Tu veus també així? Tu els sí. diferencies d'aquesta manera?
2: Sí, sí, sí. I de fet, quan pensem en el catàleg pels anys que venen, no? Amb Lília, doncs sempre diem de trobar aquest equilibri, no? Jo sempre tiro més cap al que és aquests clàssics, bé, clàssics de clandestina, diguem-ne, és a dir, novel·la negra, autors més desconeguts, i Lília sempre procura que hi hagi una mica aquest equilibri, no? Evidentment, en un món ideal, publicar autors desconeguts estaria molt bé, però, com he dit, el món editorial és supercompetitiu i han estat aquests autors més coneguts, amb llibres poc coneguts aquí, els que ens han ajudat a obrir-nos una miqueta més i a que la col·lecció sigui més coneguda. El que va marcar un abans i un després, que a mi em va costar molt, va ser Stefan Zweig. Lili em va dir, podem publicar alguna cosa d'ell, no? Vaig estar mirant, vaig trobar Amo, que em vaig comprar l'edició de Proa, si no recordo malament, dels anys 60, i vaig dir, ostres, això encaixa, no?, en el catàleg, però fins aleshores no se m'hauria corregut mai. Però vaja, jo ara ho veig tot coherent, no? És dir, aquests autors, encara que són coneguts, tenen molta cosa que no coneixem, i alhora estic doncs, posant-los tots a la mateixa altura, no? Sempre hi ha la idea de, bé, mateix nivell. Parlem d'alta literatura i aquesta literatura de menys qualitat i jo crec que tots tenen un lloc en aquesta biblioteca clandestina.
1: Bueno, quan vegi Lília li diré que deixi fer a tu, perquè aquests descobriments, perquè clar, els altres autors clar, també són llibres bons, però ja els coneixem, els tenim més vistos, però aquests descobriments que ens has fet, escolta, això és molt d'agrair i jo crec que és, com deies, la senya d'identitat de la col·lecció que ha sorprès segurament a lectors que s'han enganxat i que han fet confiança perquè els va sorprendre que autors que no coneixien els poguessin agradar tant. I, diguéssim, tenint en compte aquestes dues vessants que aneu fent en paral·lel més o menys, quina seria la cola que ho uneix tot? Quina és el que fa que el catàleg tingui coherència?
2: És això, és el descobrir alguna cosa, no? O el portar un llibre que sigui pel que sigui no estava disponible. Per exemple, això hem publicat ara a Wells, La història del senyor Poli és un llibre que no, si no, no s'hauria pogut llegir en català. I també és això, no? Del toc de biblioteca clandestina que realment no sabria dir què és exactament, no? Podem dir que té una mica d'humor, de vegades hi haurà una part criminal, potser l'autor pel que sigui estava als marges per molts motius, llavors és això, són llibres molt diferents però crec que al final doncs, creen un tot coherent, però si hagués de dir la fórmula doncs tampoc no ho sabria dir ara exactament.
1: Així.
3: Si tens una fórmula, guarda-te-la. Fórmula de l'èxit.
1: Clar, això que deies d'H.G. Wells és curiós perquè tothom té al cap quina mena de llibres són coneguts aquí, ciència-ficció, bueno, títols super reconeguts, però vosaltres publicar una novel·la tal qual, d'un senyor que també és força hilarant, ell sí. mateix, aquest és l'últim que he llegit, que déu-n'hi-do la seva història, però de gènere fantàstic de ciència-ficció no en tenia un pèl. No? I és curiós que també ens arribi saber que autors que tenim molt encasellats tenien registres molt diferents. No?
2: Exacte.
3: Clar, jo el Desbaic no l'he llegit, però també és un autor una mica encasellat amb certs temes, i que el tingueu a la vostra biblioteca també, déu-n'hi-do. Doncs, bé, de tots aquests llibres que teniu, jo, per exemple, volia comentar una mica el d'Un milionari africà, de Grant Allen, perquè, de fet, per mi és el llibre canònic de com pot ser que jo no conegués aquest llibre, perquè va coincidir que, a més, havíem anat a França, havíem anat a...
1: A Reunión.
3: A Reunión.
1: Que és França.
3: Clar, és que dic, me'l vaig comprar en francès. Jo m'havia comprat un dels llibres d'Arsène Lupin, en francès, i jo he intentat llegir-lo francès i tal, i que, bé, en sé una mica, però em costa, no? I, clar, jo llegeixo Milionari africà de Grant Allen i et quedes amb aquesta idea de precursor, no?, de tot el que és Arsène Lupin, el cavaller lladre, i amb la frase aquella que dèiem al principi de com pot ser que jo no conegués això? Com va arribar aquest llibre?
2: Amb el que deia això al principi, no?, de blogs de gent aficionada, llavors vaig trobar el text, el vaig llegir, vaig dir, ostres, i bé, també l'autor Grant Allen a mi em sembla superinteressant, així com a petit avançament publicarem alguna cosa més d'ell, molt diferent,
1: sí? Molt bé.
2: Però també amb aquest toc d'ell, no?, jo crec que era un autor molt, molt modern, avançat a la seva època, i llavors això, Però com em trobar-lo? Al final això és feina de gent aficionada que fa superbona feina.
3: És divertidíssim aquest llibre.
1: És un divertiment total, perquè o sigui, no enganya ningú. És molt clar que estàs llegint, però t'ho passes superbé.
0: Sí. I d'alguns dels clàssics que heu publicat, per exemple, doncs L'etern marit de Dosto, no? que també que era traduït per la gran Marta Nin, que també la vam tenir aquí al programa, no? I també un llibre doncs, que sorprèn, que jo és el llibre amb el qual m'he introduït a Dostoyevsky, o sigui, jo he passat dels superclàssics a Dostoyevsky, he començat amb L'etern marit, i que també per mi representa una mica allò que dèiem abans, de que no és un llibre d'humor, però aquell personatge, Estones, és una caricatura també, no, ell?
2: Tota la raó, i Dostoyevsky, ho comentàvem amb la Marta Nin, és un autor, quan la gent pensa en Rússia no pensa que pugui ser divertida la literatura en rus, però Dostoyevsky té un humor molt diferent de l'anglès i crec que L'etern marit es veu molt clarament, no?
3: Sí.
1: Home, també teniu Google al català, que si vols coses divertides en Google...
2: Exacte, totalment. Sí, sí.
0: Doncs bé, de moment heu publicat molta novel·la anglosaxona, com deies abans, no? Que ens has introduït que també teniu algunes idees, o sigui, heu publicat sobretot anglosaxó, alguna cosa, com dèiem ara, del rus, també alguna cosa de l'italià, però abans ens has insinuat que també volíeu introduir-vos, per exemple, amb el mercat macro, no? En autors afroamericans, o així. Teniu visió de publicar altres llengües també? O sigui, de no centrar-vos només en la novel·la anglosaxona?
2: Sí, és a dir, és una cosa que sempre ha estat present. Jo recordo quan vaig presentar això al projecte de màster, algú del tribunal, quan vaig fer la presentació em va dir, ostres, hauríeu de fer alguna cosa de l'italià, ha estat molt important pel que és la novel·la negra, hem publicat alguna cosa de l'italià, en publicarem alguna més. Jo fa temps, i aquest autor vaig trobar una llibreria francesa, que hi ha un autor en concret que escrivia en francès però que no era de França, que el tinc allà, llavors sí, és allà a poc, però sí, jo sempre intento que no sigui només doncs, autors anglosaxons, sinó obrir una miqueta el ventall.
3: Però us fixeu més en que us agradi el llibre o en la temàtica, més que no pas en ampliar llengües, diguem-ne, no?
2: Exacte, al final és això, que encaixi en el catàleg, però vaja, de manera una mica inconscient, suposo que com molta de la recerca la faig en anglès, doncs és fàcil acabar agafant autors que escrivissin en anglès, llavors de vegades em força una mica explorant una mica més allà i així he descobert autors i llibres molt interessants també.
3: I entenc que tot el que sigui en català, això va a crims.cat, no?
2: En principi sí, no ho hem descartat el que passa i em sembla fantàstic que és que molts autors que havien pensat, ostres, estaria bé, ja els han publicat altres editorials, ja em sembla bé. Si algun dia trobem alguna cosa que no s'hagi publicat recentment, doncs llavors estaríem encantats de fer una reedició i tant.
1: Ara que crims.cat ha començat a recuperar obres més antigues, a veure si entrarem en conflicte aquí, eh? Esperem que no.
2: Esperem que no.
1: Bé, si no m'he descomptat, jo crec que entre els dos, entre la Laia i jo, hem llegit 9 dels 17 llibres que de moment heu publicat i crec que hem fet un balanç força positiu, no?
3: Sí,
1: que ens ho hem passat força bé llegint-los. I a mi sempre m'agrada preguntar als editors a veure quins són els seus preferits, però no em contesten mai.
3: Imagino allò que un editor, tots els seus fills, tots els estima fills, per igual...
1: Llavors, et diré jo els meus. A veure què et semblen, els que més m'han agradat a mi de moment, així sabràs que has de publicar en un futur. Bé, jo intento per mi, miro per mi. Jo diria, sense ordre, però els tres així que més m'han agradat serien Una casa sense clau, era de Der Biggers, un llibre ambientat a Hawaii, ja, de per si ja interessa. Llavors, La mort del conjurador, de Rudolf Fischer, déu-n'hi-do, és un senyor llibre. I els relats de Sant Petersburg de Gogol, de Nikolai Gogol, perquè és molt divertit, és molt surrealista aquest senyor, però m'ho va fer passar molt bé, sempre amb el milionari africà, sempre.
3: Per favor,
1: abans, també,
3: és el
1: perquè
3: meu preferit.
1: Potser literàriament no seria el millor, però és el, si no és el que m'ha fet riure més, poc li deu faltar, no? Llavors,
3: a més, només afegiré que és que tinc al cap la foto que et vas fer per fer la ressenya a Instagram, llavors
1: no.
3: És una d'aquelles fotos memorables de Book Hunters.
1: No vull recordar-ho, això.
3: Bé, jo aneu-la a buscar.
1: Imagino que no et voldràs mullar, tu.
2: Clar, no sabria, és a dir, és això, al final no es tracta de quins són els que tenen més qualitat, però sí que hi ha autors als quals jo tinc com un cert apreci. La mort del conjurador jo crec que no se n'ha parlat prou i jo trobo que és un llibre molt bo. L'autor també li tinc, no ho sé, una estima perquè va morir de manera doncs, molt prematura, era superinteressant i crec que és un llibre molt bo del qual no se n'ha parlat prou. Llavors, això, li tinc una apreci especial. Gogol és un autor que vaig estudiar a la carrera i que deia, ostres, doncs, Relats de Sant Petersburg, que guai poder-los publicar. No diria que són els meus preferits, però els tinc una certa estima. També penso en Anna Catherine Green, que és precursor de la novel·la negra. Aquests autors els tinc una certa estima, però vaja, cada llibre és especial, no?, a la seva manera.
1: Encara s'ha mullat prou.
3: Encara s'ha mullat una mica.
2: M'he mullat,
3: molt bé,
2: mullat.
3: Molt bé, gràcies.
1: Jo tenia unes preguntes per si no volies decidir-te per uns concrets, que potser així ens permetrà parlar d'alguns llibres més concrets també. Preguntes més concretetes, no? Si no podem triar el millor, quin seria per tu el més divertit del catàleg?
2: Doncs crec que aniré amb Gogol. Jo quan llegeixo el Nas em ric moltíssim, em sembla fantàstic.
1: Sí, sí, és que bueno, és un relat per no oblidar, eh?
2: Sí.
1: Hi ha una sàtira allà. Però sí, bueno, el 5 està molt bé, però aquest en concret és que et deixa al revés, perquè dius, mare Déu, aquest senyor, d'on es treia això? Que al final és una sàtira, eh? Vull dir, és una sàtira de la societat russa i tal, però com sempre, però que és molt divertit. I si hem de triar el més fosc del catàleg, el més negre?
2: Jo aniria potser a Mzweig, aquests relats de passió, amo, que és pervers. És el primer que vaig llegir del recull quan encara l'estava muntant i vaig dir, ostres, això, aquest senyor va una part molt, molt fosca i bé, són molt bons.
1: Jo no tinc molta estima a Zweig, però escolta, m'hi hauré de tirar, entre les biografies que estan llegint la Laia, que li encanten.
3: És que jo m'he tirat a les biografies de Zweig, però ara o sigui, m'ha sorprès molt que destaquessis el més fosc del catàleg de Biblioteca Clandestina.
1: Ara vols llegir.
3: Com Zweig. Sí, clar, sí, és que jo cada vegada que portem edites després vull llegir moltes coses.
1: Aquest no el tenim,
3: sortint
1: d'aquí l'anem a comprar. Llavors, per algú que ens està escoltant i dius, escolta, no coneixia aquesta col·lecció i ara m'interessa, vull introduir-me i per saber què és Biblioteca Clandestina, tu quin li recomanaries per entrar i perquè s'enganxi?
2: Jo crec que Un milionari africà és molt, molt entretingut i té una mica tots els elements del que és la col·lecció, no? Té una miqueta la part criminal, tot i que no hi hagi assassinats en si, té molt d'humor, té una certa crítica, és un autor no superconegut. Jo crec que és una bona porta d'entrada.
1: I a més, pren el pèl a Un milionari tota l'estona i això...
3: Ah, és que això és molt divertit, això.
1: Això ens agrada.
3: Sí. Mira si vaig començar bé, jo vaig començar amb aquest.
1: Clar, home. Recomanat per mi, eh?
3: Sí.
1: I bé, segurament tots els llibres que publiqueu ja estan lliures de drets i aquestes coses, no? Però hi ha algun que t'hagi costat de publicar? Perquè a vegades els hereus o els representants dels llibres no ho posen fàcil.
2: En el cas dels nostres llibres, no. Sí que hi ha hagut llibres que el procés ha estat complicat. Zweig, per exemple, al principi volíem publicar només un relat, després vam dir publiquem dos, publiquem tres, va ser un procés que es va com allargar molt, però no, nosaltres amb el tema de drets no hem tingut un problema concret, vaja.
1: Millor.
2: Exacte.
1: És fàcil. I abans ens comentaves que és Lili qui porta aquests temes, però ets conscient de quin és el supervendes de la col·lecció, el que millor ha funcionat?
2: No és que n'hi hagi un, però sí que hi ha una diferència molt gran a nivell de vendes entre autors més coneguts i autors menys, com han publicat Zweig, ho vam notar. Amb Gogol també, Dostoyevsky també ha funcionat molt bé, seria qualsevol d'aquests. A més, això, Lili ho sabria dir millor quin, però vaja, qualsevol d'aquests ha funcionat molt bé.
3: Els tres tòtems aquests, no?
2: Exacte.
1: El que dèiem, no? Aquests noms que són tan coneguts, tothom els coneix, potser l'obra no, però ja només per l'autor ja la gent els va llegir.
2: Exacte.
3: Sí. I us ha passat, així com a curiositat, no?, que algú us hagi descobert amb aquests i que llavors ja l'hagueu enganxat com a lector de la col·lecció? Allò que algú t'hagi vingut a dir, mira, jo vaig descobrir-vos per aquest, bé a saber.
2: Sí que ha passat a fires que arriba algú i diu, sé que heu publicat Gogol, em vull comprar el de Gogol, i jo, ostres, no sabia que se n'havia parlat tant, no? I llavors doncs, arriben a la parada, comencen a tafanejar i diuen, ah, el que feu està bé, compraré algun llibre més.
1: Gràcies.
3: Bueno, mira, que serveixi també perquè descobreixin tots aquests
2: Exacte.
3: Altres autors que esteu publicant. Doncs bé, Marta, hem fet una bona repassada a la col·lecció i després també volem conèixer una mica més la teva feina com a editora a Biblioteca Clandestina, però abans veurem què ha captat avui el nostre radar. Llibres i punt. El radar. Doncs bé, avui al Radar, per segon episodi consecutiu, us portem una sèrie. I tot i que té certs paral·lelismes amb la sèrie de la qual parlàvem en l'episodi anterior, que era El cavaller dels set regnes, i dic paral·lelismes doncs, perquè la sèrie que porto avui també és una adaptació d'una obra literària i també té pocs capítols, no té absolutament res a veure ni en temàtica, ni en estètica, ni tampoc en pressupost, n'estic convençut.
0: Avui xerrarem de Valentina de Montblanc, que és la primera sèrie d'animació d'estètica anime en català feta a Catalunya, concretament feta a Manlleu, de la mà de l'estudi Lué, que podeu veure a 3Cat. La sèrie són 6 capítols d'uns 20 minuts cadascun i estan basats en l'obra de la Míriam Bonastre, que és la il·lustradora que ha fet els còmics de Valentina de Montblanc, i que, de fet, no és que s'hagi fet una adaptació dels còmics, sinó que és que les dues coses han sortit alhora, tant la sèrie com els llibres. La Valentina és una princesa, de fet, és la princesa de la llegenda de Sant Jordi, que capítol rere capítol viurà aventures al costat de Sant Jordi, en Patufet i el tio. I al llarg d'aquestes aventures el que farà és descobrir-se i d'alguna manera també reivindicar diferents figures de la mitologia catalana com les dones d'aigua, el gegant Puigmal o la pesanta. En Sergi em va proposar veure aquesta sèrie perquè va veure que en Pau Garriga, director frustrat a xarxes, que recordem que també el vam tenir aquí amb nosaltres als estudis de la ràdio, em feia un vídeo recomanant la sèrie i em va dir, va, Laia, mirem-la. Jo te reconeixo que jo no sóc molt d'anime, ni tampoc de manga. De més jove sí que em vaig empassar moltíssimes sèries de l'enyoradíssim 3XL, no a nivell otaku super fan, però sí que és veritat que m'entretenien. Però ara de gran he de dir que he perdut una mica l'interès, però Valentina de Montblanc m'ha convençut. Jo no en tinc massa idea, ni d'imatge ni d'animació, però l'estil que té la sèrie és, si més no, doncs com peculiar i curiós, no? Perquè els moviments de les imatges no són com molt fluids, sinó que els personatges es mouen com a retalls i, a més, s'intercalen com animacions de vinyetes de còmics sobreimpressionades, no? Que d'alguna manera trenca l'estètica del format i reforça aquesta hibridació entre un còmic i una sèrie. A més, últimament, per diferents motius, tot el tema de la mitologia catalana, com que no sé, com que me'l vaig trobant sense buscar-ho, i m'està començant a interessar. Em sorprèn molt la gran quantitat de figures mitològiques i històries lligades al territori que tenim, als nostres pobles, als nostres boscos, que desconeixem. I, de fet, els desconeixem, però ens interessarien, perquè tota aquesta mena de referents els busquem en altres cultures, i què millor, doncs, que conèixer els nostres propis, no? Una mica com quan recomanàvem Fuet, aquella sèrie que donava a conèixer moments estel·lars de la història del nostre país, amb molt més pressupost que la Valentina, també crec. Valentina de Montblanc, a banda d'entretenir-vos, segur que també us ajuda a descobrir coses de la nostra cultura, així que doble funció. A tu t'ha agradat, Sergi?
1: Sí.
3: Ja l'hem acabat, eh?
1: Sí, sí.
3: Ja l'hem acabat, la bona
1: acabada. Bastant curiosa. Sí. Bastant, bueno, em feia riure, em feia por també, perquè clar, la passanta i l'home del sac. No, és molt curiós i està molt bé que es facin productes així aquí.
3: Sí, sí.
1: Sí, sí. Doncs bé, ara com sempre farem la pausa musical i avui la Marta ens ha triat un clàssic, un himne pels que ja tenim una edat, per mi ho és, que es tracta de Common People, del grup britànic Pulp, que podeu trobar a l'àlbum Different Class de l'any 1995, si no m'equivoco, o sigui que déu-n'hi-do el que ha plogut. I bé, ens hauràs d'explicar per què l'has triat, Marta.
2: Aquest grup me'l va descobrir el meu professor de literatura universal de batxillerat i vaig començar amb aquesta cançó. M'agrada l'estètica de Pulp, els seus videoclips, no és una mica pop com les cobertes de Biblioteca Clandestina, i tenen unes lletres superintel·ligents, amb humor, aconsegueixen fer crítica, i res, crec que també una miqueta atemporals, així que em va semblar un bon resum del que és la col·lecció, i és un temacle.
1: Sí,
3: és un temacle, sí, sí.
1: És boníssima, per tant, escoltem-la.

0: Doncs bé, Marta, continuarem desgranant aquesta biblioteca clandestina. Abans parlàvem dels supervendes de la col·lecció, hem vist que aquests grans clàssics han ajudat potser a que l'editorial us conegui més o que us descobreixin més lectors. Com estan anant? Quina acollida teniu?
1: A poc a poc va creixent. És un creixement molt lent, no? La gent s'espera que es publicaran els llibres, es vendran moltíssim i doncs d'un dia a l'altre. No ha estat el cas, però és que és un món complicat, però podem dir que la col·lecció aguanta, que la col·lecció segueix, que cada vegada més gent la coneix, i això doncs ja és una gran notícia. Jo trobo que un públic al qual agrada molt és gent que té clubs de lectura. Crec que són llibres força adequats per clubs de lectura. És això, m'ha escrit gent de Manresa, que tenen un club de lectura, que els agrada la col·lecció. És això, té el seu públic, va creixent, creixement lent.
0: I els mitjans, se'n fan ressò o és un món on costa entrar a les editorials? Ho dic també com a una mica paral·lelisme amb editors altres, no?, que hem parlat, doncs cada vegades hi ha certes editorials que potser sempre són les que es veuen als mitjans i a altres els hi costa més. Això us han donat una empenta també o costa?
1: Hi ha algun mitjà núvol, sobretot, que sí que sempre doncs, van parlant de nosaltres, però realment costa, jo ho entenc, els periodistes reben molts llibres, es publica moltíssim, sí que la col·lecció de Crims.cat ara està tenint més ressò, amb motiu perquè han arribat als 100 títols. Pel que fa a Biblioteca Clandestina, la veritat és que no gaire.
0: I no sé si tot i formar les dues part d'editorial clandestina, se us relaciona? No sé si realment... A no ser que... Clar, a nosaltres ens sembla molt evident, sempre parlem de... Clar, estem com tan ficats que coneixem com l'estructura una mica, no? Però semblen com dos editorials independents, no? Com que no...
1: Sí, exacte. Jo no ho sé si molta gent ho relaciona. També és veritat que tu veus Biblioteca Clandestina, pots pensar que és una editorial independent, pots pensar que Crims.cat ho és. Jo no ho sé si la gent fa... relaciona, és a dir, quan en parlen sí que doncs diuen, no?, aquesta editorial que té aquestes dues col·leccions, però jo crec que no, que ho entenen com a coses independents.
0: Quan es veuen a fires, potser.
1: Exacte.
0: A la parada junts, no?
2: Algú ho deu descobrir allà. Clar, això que des dels títols aquests inicials que hem anat parlant, que són títols al final de misteri, no?, que per fer un referent que tothom coneix, aquest d'Agatha Christie, jo és que penso, a qui no li agrada un bon misteri? No, perquè jo la novel·la negra actual no sempre m'agrada, vull dir, algunes literatures, sobretot les nòrdiques, això són molt escabroses, són molt explícites, són molt violentes, i clar, els títols que heu publicat vosaltres, jo crec que es feia un altre tipus de llibres de misteri, en el seu moment també podem posar Sherlock Holmes, no?, a vegades hi ha algun títol que hi retira també. Aquests són de molt més ampli espectre, trobo que poden agradar a un públic molt ampli, no? Llavors, com convencem a la gent perquè es llenci a descobrir aquests autors, que no és la novel·la negra que s'està fent actualment, que potser no li agrada a tothom tanta sang i tanta explicitat.
1: Sí, és justament alguna cosa que m'ha dit algun lector, no?, o gent que busca un llibre per la seva mare, potser, i diuen una cosa no gaire violenta, i dic, ostres, doncs ho teniu aquí. Jo crec que sí que hi ha aquesta tendència de la novel·la negra nòrdica, molt sang i fetge. A mi m'agrada, però entenc que hi ha gent que n'estigui una mica farta, i és una mica dir això, si t'agrada Agatha Christie, doncs aquí hi ha tot un seguit d'autors que potser no coneixes, però que t'agradaran també.
2: Pues mira, per les mares de la gent i per mi.
1: Exacte.
2: Jo m'ho passo molt millor amb aquests que
0: sí,
2: amb els actuals.
0: La veritat. A més, Sang i Fetge també s'acaba aviat, t'acaba fent tot el mateix. No, que això m'ha fet pensar també, no?, en el que deia en Sergi, de que a qui no li agrada un bon misteri, relacionant una mica amb el que deies dels clubs de lectura, no?, que potser són llibres que fan de bon llegir i fan de bon comentar.
1: Exacte.
0: De manera col·lectiva, no?
1: Sí, sí, tota la raó. Jo crec que això són llibres, al final, com dèieu abans, no?, que tu passes bé llegint-los, són llibres amables. I això és al final també el que ens interessa, no?, que la gent s'ho passi bé llegint.
0: Però també tenen que, una mica, perquè no quedi ara... Vull dir que tenen un fons darrere, també, no?
2: No, deia, sí. No estan mancats de misteri, d'investigació,
1: sí,
2: o sigui, tenen els elements, però prescindeixen del que s'està explotant a dia d'avui, que per mi és excessiu.
0: Sí, sí.
2: Bé, doncs també volíem parlar d'un altre tema, ara estem parlant de divertir-se amb els llibres i ara parlem d'un tema que no ens agrada tant, que és una mica la precarietat del sector, no, Marta? Perquè tu sabem que no pots dedicar tot el temps a l'editorial, que tens una altra feina, i això és una cosa més comuna del que pensem, no?, en el sector.
1: Sí, jo crec que la gent ja ho saben, però potser no saben fins a quin punt arriba, no? La gent diu, bé, ja no t'has ficat aquí per fer-te d'or, no? I és una mica, jo crec, que romantitza tot el que té a veure amb els llibres, i és com, que bonic, pots fer llibres, però al final és un negoci. S'han de vendre llibres i també nosaltres hem de menjar, no? I sí, és un,

0: Fa molta ràbia de dir aquesta frase de no t'has ficat aquí per fer-te d'or, però hi ha d'haver una diferència entre fer-te d'or i mantenir-te amb una sola feina. Vull dir, pretendre tenir una sola feina per subsistir al llarg de la vida no tindria per què ser un privilegi.
1: Molt bé, el que comentava la Marta, no? Que això de romantitzar tant els llibres en tots els sentits, al final és això, s'ha de ser conscient. I nosaltres ho hem dit des d'aquests mateixos micros, que els editorials són empreses.
2: Exacte.
1: Que entreguen un producte que a nosaltres ens encanta, que gaudim, que és pura cultura, però al final la cultura es paga, s'ha de pagar per mantenir el sistema. Llavors, hem de ser també conscients del que consumim i el que no, i allò que ens agrada, doncs, també donar-li una mica de suport. No? I, escolta, diguéssim, el que dèiem, que tu necessites dues feines per tirar endavant, que com li passa a molta gent, però si poguessis, voldries dedicar-te a l'edició a temps complet? O prefereixes l'altre? Quin sector t'agrada més?
2: No, perquè, vull dir, seria l'edició, sens dubte, perquè jo sé que si busqués una feina 100% estable i no m'importés el que de debò m'agrada, doncs ja hauria tirat cap a l'altra feina, que és molt més estable, és molt més segura, no és que doni tampoc moltíssims diners, però dona una certa estabilitat, però al final és això, el que m'agrada de debò, el que em fa feliç és l'edició, sens dubte.
1: Això dona pistes, no? De la heroïcitat que és tenir una editorial i tirar-la endavant, perquè al final és per collons, anava a dir, de que vols fer això perquè és el que t'agrada fer i et busques altres vies per subsistir. Una mica com nosaltres, també.
0: És que, sí, allò de la ciència i les lletres no estan tan lluny en tots els aspectes.
1: Exacte.
2: Tota la raó.
1: I bé, tu, Marta, també, a part d'això, manegues força les xarxes socials, jo aquí veig, interactuant sovint, i fins i tot t'animes a fer vídeos per presentar llibres de l'editorial. Penses que, amb tot el que estem comentant ara també, és imprescindible a dia d'avui pels editors i per les editorials, si tenen la sort de tenir un aparell comunicatiu, estar a xarxes i fer alguna cosa més a banda de només penjar el llibre que han publicat?
2: Sí, jo crec que sí. Al final també ajuda a arribar a un públic més jove, i jo crec que sí que val la pena estar actiu, això, anar fent vídeos, anar interactuant, tot el que siguin col·laboracions amb bookstagramers també ajuden. És això, no? Abans parlàvem dels mitjans tradicionals, que hi ha una porta que costa entrar-hi, perquè això es publica moltíssim. Les xarxes és la possibilitat, doncs, de donar-se a conèixer, i tu mateix, no?, decideixes el que vas publicant, i jo crec que sí que val la pena, i és el motiu pel qual la majoria d'editorials estan a xarxes.
1: Però estar a xarxes és una cosa, l'altra és fer un contingut que sigui atractiu, que pugui cridar l'atenció, que això no és tan fàcil perquè porta el seu temps, ho sabem prou bé. I teniu alguna manera de quantificar si això funciona? Vull dir, aquestes col·laboracions que deies amb Bookstagram, és gent més amateur, perquè ja si els mitjans no us fan cas, potser gent més amateur sí que pot donar-vos certa visibilitat, però això ho podeu quantificar? Com funciona i com acaba transformant-se en vendre llibres?
2: Bé, abans del podcast parlàvem, és veritat que l'Ili és qui domina molt més el que és tema vendes, però no, sí que creiem que ens ha anat molt bé. Abans de crear-se l'editorial sí que hi havia alguns perfils de xarxes per crims.cat, però eren menys actius, i la veritat és que sí que val la pena i ja ens ha anat bé.
0: I sobretot és Instagram, és que abans quan parlaves de tot aquest fandom que existeix, que a més a vosaltres us ha ajudat a descobrir autors, no sé si vosaltres, com dintre del que és, en el sentit que nosaltres doncs coneixem YouTube, coneixem Instagram i tal, però no sé si potser hi ha nínxols que nosaltres no coneixem i on vosaltres sí que allà també intenteu donar a conèixer la vostra editorial, o no, és bàsicament els grans com Instagram i tal.
2: Sí que al final és això, tirem d'Instagram, tirem de TikTok. Sí, aquesta recerca de gent aficionada al final és sobretot pàgines web, algunes no sé si deuen estar actualitzades, però com els llibres tampoc no són actuals, tampoc no...
1: No ve d'aquí.
0: És igual, no ve d'aquí. És veritat.
1: Home, TikTok és una loteria, perquè el dia que algú li doni per dir que és boníssim, algú amb molts seguidors, li doni per dir que és boníssim algun dels vostres llibres, això ho podeu notar,
0: Ho pateu,
1: sí. Això a vegades passa.
0: Sí. Vindrà l'Ilia, et dirà, i aquests números i tu, TikTok. I hi ha una altra manera també de donar-vos a conèixer amb el lector, que són les fires.
2: Sí.
0: Ens hem trobat a bastantes fires.
2: Exacte.
0: Com ho portes, això de ser firaire?
2: És complicat, però jo crec que val la pena. Al final també ens agrada

0: Bé, hi ha fires a Barcelona, però també hi ha fires fora de Barcelona per descentralitzar una mica, per parlar amb lectors que no siguin de l'àrea metropolitana, i jo crec que és important. Sobretot per parlar amb els lectors, no? Això que dèiem, que potser les vendes de vegades no són una passada i penses, ostres, només hem venut això, però després poses cara a aquests números i et diu, doncs, és aquest el motiu pel qual em dedico això, no?
1: I t'agrada parlar amb el lector? Et donen feedback també?
0: Sí, a mi m'agrada. Hi ha molta part que no és parlar amb els lectors, que és simplement estar esperant que vingui gent, no? Grans fires sí que hi ha molta gent, d'altres doncs és al final estar dret molta estona, però tot el que és la interacció amb el lector és interessant, tinguin coses bones o dolentes a dir, vull dir, a mi m'interessa.
1: I són necessàries per aquests números finals de l'editorial, un Sant Jordi o una setmana?
0: Sant Jordi i la setmana sí que marquen una diferència molt, molt important.
1: Per vosaltres estar allà presents, eh?
0: Sí,
1: vull dir...
0: sí, sí.
1: Vale. Que ja no només que els vostres llibres es venguin a les llibreries, sinó estar present allà a les fires.
0: Sí. I bé, és un tema del qual ja s'ha parlat, no? Que la facturació estigui concentrada en aquests, en aquestes dates tan concretes també és un problema, però vull dir, a nosaltres sí que ens va bé i totalment es nota moltíssim la diferència.
1: Clar, en aquest sentit, és una cosa que també nosaltres, a banda que ens agrada, perquè ens agraden aquestes coses, per les editorials que d'alguna manera volen donar a conèixer el seu catàleg, suposo que per vosaltres una fira és allò de... ensenyes tot el peix, no? Vull dir que no és allò que teniu aquella novetat a la llibreria, sinó que si us venen lectors que potser heu pescat amb algun llibre que han comprat, no sé si també les fires és aquella oportunitat on, mira, tinc tot això, no? Que de normal una llibreria no ho trobaries.
0: Sí, exacte. I al final és reivindicar també el fons i hi ha lectors que venen a buscar algun llibre que van publicar fa 2-3 anys... o que ens coneixen, com deia abans, no? Per un que hem tret fa poc i que potser s'ha vist més, però de sobte troben un altre i diuen, ah, doncs, endavant. O sigui que és una tasca important i a mi m'agrada, no? Al final, això, doncs, això és tota la col·lecció, no? Donar-li visibilitat.
2: Sí, que tenir-los tots allà posadets, això ajuda també, perquè
0: exacte.
2: Ajuda a triar-ne... I a vegades vens a per un i t'emportes dos.
0: Sí. Exacte.
2: I se't dona bé això de vendre? Perquè hem vist companys teus d'altres editorials que són, escolta, uns venedors excel·lents a les fires.
0: És pràctica. Jo soc una persona una mica tímida, però he anat millorant i, vaja, seguim millorant.
1: Home, ningú millor que tu coneixerà tot allò, vull dir que això ja ho tens. Doncs bé, encararem la recta final del programa. Moltes gràcies, Marta, per haver-nos presentat tota aquesta biblioteca clandestina, però no marxis encara, perquè volem fer créixer una mica més la pila de pendents dels nostres oients.
3: Llibres i punt. Directe a la pila.
1: Som-hi per ampliar una mica més l'alçada de la nostra pila de pendents i, Marta, començarem per tu. Digue'ns algun llibre que tinguis així entre cella i cella que et vingui molt de gust llegir.
0: Fa moltíssim temps que dic que me'l llegiré i llavors sempre començo amb un altre, però seria Donetes, de Luisa May Alcott.
1: Ostres,
0: sí.
2: Aquest tampoc l'hem llegit nosaltres.
0: No, i tu, Sergi?
2: Per mi, jo avui et porto El préstec, de Rebecca Mackay, que l'ha publicat Nabona, en traducció d'Octavi Gil, que bé, hem llegit dos llibres d'aquesta autora, Els grans optimistes, vull fer-te algunes preguntes, que són dos llibres que em van agradar molt, sobretot aquest segon, que em va flipar totalment. I era una autora que publicava edicions del Periscopi, i ara ens va estranyar doncs, que la publiqués Nabona, no? Però bueno, té truc, perquè és un llibre anterior, és un llibre primerenc de l'autora, i ja veurem quan publiqui una novetat aquesta autora, perquè és coetània meva, per tant és molt jove, encara té molt temps per escriure, doncs veurem qui la publica. Però bé, que jo tinc ganes de tornar a llegir, i encara que sigui una obra antiga i tal, a veure si recupero les sensacions d'aquests dos llibres que m'han agradat força.
1: Doncs mira, jo, com a llibre que vull llegir, i crec que és una cosa que potser implementaré a partir d'ara quan portem editors, com avui s'ha parlat de molts llibres que jo no he llegit, i m'ha cridat molt el de Relats de Sant Petersburg, es diu així, oi?
2: Sí,
1: de Stefan Zweig.
2: No, aquest és el de Google.
1: Exacte. Aquest és el de Google, vale.
0: Exacte, els Zweig són els tres relats de passió.
1: Vale, doncs els dos llibres de relats...
2: Que he dit, el compraré, i
1: el de Google el tinc a casa, perquè ara vull llegir aquest del nas, perquè m'ha cridat molt l'atenció.
2: El tens aquí, de fet.
1: I,
2: pots començar.
1: I el de Zweig m'ha sorprès molt aquesta foscor que deies, o sigui que m'ha vingut molt de gust a llegir-lo. Doncs bé, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Marta.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Per haver vingut. Esperem que tingui llarga vida a Biblioteca Clandestina i que algun dia aquest fitxatge que ha fet Editorial Clandestina sigui a temps complet. I que ens porteu molts més llibres com aquests i sobretot també d'autors desconeguts, que creiem que és una gran feina, que amplieu el catàleg de literatura en català d'aquesta manera. També moltes gràcies, com sempre, al Dani pel suport tècnic i a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

0: 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: I cannot do this snowflake.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

m'acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me. No patir, amor tranquil. M'has tornat a veure com em veus.

0: 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
6: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.